0: delicat, és un mal de cap i és un patir, faré un podcast de narrativa ficció d'una conductora que va amb carro i cavall, s'hi va pels pobles a pas de cavall i explica històries.
1: Uau.
0: Així que ho faré realitat d'una manera, d'una altra manera.
1: Estarem expectants. I ja per acabar, Diana, perquè estem sobre el temps, si haguessis de definir el teu camí vital com un conte, quin seria el fil conductor d'aquesta història?
0: Uau! Vols dir com acaba?
1: No, o com el vius tu?
0: Com vist jo?
1: No necessàriament al final.
0: Com, si, o sigui, si la meva... A veure, Sergi.
1: Tornem-hi.
0: Quina pregunta.
1: Home, per acabar sempre s'ha de fer una pregunta així potent.
0: Uau, vale, sabia que ens sorprendries.
1: És a dir, tu tens una història vital, un recorregut vital... Anem a associar aquest recorregut vital a un conte. Imagina que el teu recorregut vital és un conte. Quin seria el fil conductor d'aquesta història? Com seria aquesta història?
0: Pues tot això que t'acabo d'explicar és un conte. Vull dir,
1: és veritat, no, és veritat.
0: Mira, sóc com una espurna de llum que ha vingut a la Terra a portar aquest escenari rodant i compartir la màgia de les històries amb tots vosaltres.
1: Totalment.
0: I és una realitat, però també... pot ser un conte.
1: I un conte meravellós.
0: Gràcies.
1: Diana, t'agraïm molt avui que hagi estat aquí amb nosaltres. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

0: En una ocasió, uns científics van fer uns experiments. Van ficar 5 micos en una gàbia i al vell mig d'aquestes s'hi va instal·lar una escala. I a dalt de l'escala hi varen posar un pilot de plàtans. Quan un dels micos pujava a l'escala per agafar un plàtan, els altres que quedaven a baix eren ruixats amb aigua freda. Això es va repetir totes les vegades que algun mico anava a buscar un plàtan. Al cap d'un temps, quan un dels micos feia la temptativa de pujar per l'escala a buscar menjar, els altres quatre el feien baixar a la força i li pagaven de valent. Com és d'imaginar, al cap d'un temps ja no hi havia cap mico que fes l'intent d'agafar un plàtan per por a rebre una descomunal pallissa. Llavors, els científics van substituir un dels micos. El primer que va fer el nouvingut és pujar a l'escala a agafar un plàtan. Els altres de seguida el van baixar i el varen obsequiar amb una bona ració de trompades. Després d'unes quantes esbatussades, el nou integrant del grup ja no va pujar més per l'escala. Un segon mico va ser substituït i tot el procés es va repetir. Per cert que el primer substitut va participar amb energia de les pallisses del novell. Un tercer mico va ser substituït i es va repetir la història. I el mateix va passar quan varen substituir el quart i finalment el cinquè i últim dels veterans. Ara, a la gàbia, hi havia un grup de 5 micos que, tot i que mai havien rebut una dutxa d'aigua freda a l'intentar agafar un plàtan, seguien pagant a qualsevol que intentés atrapar-ne un. Amb tota probabilitat, si els micos parlessin i poguessin contestar a la pregunta de per què pagaven a qui volia agafar un plàtan, la seva resposta hauria estat: ni idea, aquí sempre s'ha fet així. Tots som els micos de la gàbia quan repetim sense comprendre. I tenim amb nosaltres avui a l'Emília Bosch amb la secció d'Una finestra privilegiada. Emília, com estàs?
1: Molt bé, contenta de tornar-hi a ser i que torneu a confiar amb les meves petites xerrades.
0: Home, i tant, tu ets un fitxatge fixa aquí al Dial Interior. Com ha anat l'estiu, Emília?
1: Bueno, anem fent. Diguem que hi ha hagut una part molt positiva perquè hem aconseguit que ens donguessin a la cooperativa una subvenció prou important per contractar a una persona que pugui fer la feina de coordinació, i això per mi és un punt molt important perquè alleugereix moltíssim la feina.
0: Home, i tenint en compte la feinada que estàs fent constantment tu, Emília, m'imagino que això és una alenada d'aire fresc.
1: I encara se'ns gira molta més, perquè degut a diferents de sortides a mitjans de comunicació, per exemple l'última Catalunya Ràdio, resulta que hi ha hagut molta gent que han remogut una altra vegada poder fer delegacions de més 65.
0: Wow.
1: Demà mateix anem al Berguedà, ja en tenim una en marxa, però demà anem al Berguedà. Dijous comencem les primeres reunions amb el Penedès, o sigui que es gira molta feina i ja hi hem pogut contractar aquesta persona justament ara que tenim tota aquesta moguda de feina.
0: Que bé, tu saps aquella frase que diu que la feina ben feta es paga amb més feina. Emília, enhorabona.
1: Deu ser això, gràcies. Segur. Gràcies.
0: De què ens volies parlar avui? Ai, perdona, digues.
1: Aquest estiu, que em demanes com
0: anar. Sí, com anar l'estiu, exacte.
1: Aquest estiu vaig poder fer 10 dies seguits de vacances i vaig aprofitar, no per anar a la platja, sinó per anar amb un balneari i poder llegir un llibre que m'ha frapat moltíssim, i avui us voldria parlar almenys d'una part d'aquest llibre.
0: Fantàstic.
1: Perquè aquest llibre se'n diu La humanitat. I és d'un senyor que es diu Roger Bregman.
0: Roger Bregman.
1: Sí, s'escriu Rutger, Bregman. Aquest senyor escriu tot un recull de vivències que hi ha hagut en la història de la humanitat a partir de les guerres mundials. I també la visió dels psicòlegs amb diverses experiències, perquè converteix qualsevol, o sigui, ensenya, perdó, no converteix, no, ensenya que qualsevol notícia negativa i desastrosa, hi ha una part positiva, que és la que s'ha de refer, ressaltar.
0: Wow.
1: I m'ha agradat moltíssim perquè m'ha canviat la percepció que a nivell social, a nivell de mitjans de comunicació, les notícies amb tantes guerres, la d'Ucraïna, la de Gaza, totes les negacions que hi ha de que la bondat humana existeix, m'han obert el cor a una esperança i la volia començar a compartir amb vosaltres.
0: Oh, i tant. Ens en pots explicar alguna d'aquestes vivències?
1: Sí, sí. Per exemple, parla dels bombardejos que van fer sobre els alemanys sobre Anglaterra, la Segona Guerra Mundial, que els feien precisament amb tota la intenció, i això m'ha recordat altres coses que ja entrarem, amb tota la intenció de minar la moral de la gent que hi vivia. I resulta que com més bombardejaven, menys efectiu era. Llavors, això què volia dir? Hi ha un psicòleg que va dir, que es diu Le Bon, Gustave Le Bon, que va dir que les situacions d'emergència feien sortir el pitjor de la gent. Però quan van entrevistar la gent que havia perdut la casa, que havien perdut familiars, que havien perdut amics, resulta que desmentia totalment, la realitat desmentia totalment això. Perquè la bondat i la solidaritat que tenien la gent, com que hi són, com que són a dins de la gent, poden sortir per mostrar-se quan més falta fa.
0: Clar.
1: I llavors, esclar, resulta que totes aquestes teories que havien seguit Hitler, Churchill, Roosevelt, Lindemann, tota aquesta gent...
0: Es desmunten.
1: I llavors jo vaig fer el paral·lelisme amb quan hi va haver la pandèmia.
0: Clar, també.
1: La pandèmia l'hem viscut a tots i tots sabem que ens van tenir a casa, reclosos, molts mesos, moltes setmanes, i que feia falta de tot a tot arreu. Però dins de cada casa hi havia petits tallers que feien mascaretes, que feien equips de protecció, que arreglaven coses per poder portar als hospitals, recollien tovalloles. La solidaritat que es va generar va ser extraordinària. I tothom tenia l'esperança de que això durés en el temps. Allò de sortir a les 8 del vespre, aplaudir, mostrar, no fèiem res més que mostrar que tots estàvem en la mateixa situació i uns ens donàvem suport als altres.
0: Que curiós, Emily, això... que ens hagi d'apretar tant la vida perquè tots aquests valors, aquesta humanitat, aquesta llum que viu dins nostre s'expressi.
1: Sí, perquè la societat representa que va en contradirecció. Tothom, si et cuides del govern com està, si te'n preocupes, no amb un grau íntim de confidència com pot ser la família, però si és un amic o no sé què, et poden tillar de xafarder, de que et fiques allà on no et demanen. Com és que hem arribat a estar en aquest nivell de això que deies tu? Si no ens apreten molt, si no estem molt apurats, per què no som solidaris? Per què no veiem la part bona? Doncs, senzillament, perquè ens manipulen per interessos totalment econòmics, els governs, els periodisme, que en fan de com de cadena de transmissió. No ens convé que la gent ens mostrem bons, solidaris, caritatius. No els hi convé. Per què? Perquè hi ha molta economia d'armes.
0: Sí, és evident.
1: Si guerres, no en vendrien d'armes.
0: És evident, Emília, perdona, que la societat té una gran força, un gran poder manipulatiu, això estarem tots d'acord, no? Però no penses també que l'individu té prou força interna com per...
1: És que això és el que voldria ressaltar.
0: Ah, perfecte. M'he anticipat, perdona.
1: Sí, anem pel mateix lloc, eh? M'agrada que ho facis. Jo voldria ressaltar que l'individu té una força que pràcticament és... no es pot... perdoneu, no es pot frenar si la persona s'ho proposa.
0: Totalment.
1: Hi ha un potencial humà que com a individu és la grandesa de cada persona. Però cal que la vulguem deixar sortir, cal que hi creguem, cal que confiem més en cadascú de nosaltres que no en el que ens diuen o en el que ens fan, perquè ells tenen interessos que van en contra d'aquesta força i d'aquesta potència humana. Per això volia fer aquesta crida, a que tothom es fixi una miqueta en el potencial interior que té cadascú com a persona, amb la força que té la naturalesa humana, que sempre, sempre hi ha aquesta part positiva, sempre hi és, sempre la part positiva per tirar endavant.
0: A part que la societat, estaràs d'acord amb mi, Emília, és l'extensió de l'individu. Si la suma d'individus despertem a una vida interior una mica més rica i més plena, el canvi, la transformació social és inevitable.
1: Sí, senyor, però hi hem de creure.
0: Totalment.
1: Hi hem de creure, Sergi. Hem de creure que si sumem des d'aquesta individualitat i la força de cadascú, no ens podran manipular i serem imparables, però hem de creure en aquesta potència interior, en aquest dial interior que té cadascú, i hem de tirar endavant en aquest sentit. Pensem què puc fer jo, sumat amb una altra persona que pensi que també ho pot fer-ho, creure'ns-ho i tirar endavant. Podem canviar el món si volem, podem canviar-lo. I això és el que volia començar avui a explicar.
0: Doncs la crida queda feta, Emília. Moltíssimes gràcies. I també queda dita la recomanació del llibre de La humanitat, d'en Rutger Bregman.
1: Exacte.
0: Fantàstic. Emília, moltíssimes
1: no
0: gràcies. Fantàstic. Moltes gràcies, Emília.
1: A vosaltres.
0: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Guillem, gràcies, Diana, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: No sé.
1: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
2: La nit. Passió per la ràdio.

Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ah, i no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: Encara no has tastat el licor crema d'arròs de segadors del Delta?
2: Licor crema d'arròs de segadors del Delta. Un licor suau i exquisit per compartir en moments especials amb la família i els amics. Tasta'l.
1: Licor crema d'arròs segadors del Delta. Sabor únic i original.
2: L'autèntic esperit del Delta de l'Ebre.
3: I totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores. Tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum.
4: L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució.
3: Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
5: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
6: La xarxa.
7: El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libre Logístic. Transport terrestre, aeri, marítim, nacional i internacional. Cobrint tota Europa amb servei diari d'agrupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a librelogístic.com.
8: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
9: Cançó poruga, per Celdoni Fonoll.

0: Els petits gestos de cada dia.
1: Només a Ràdio Vila-sacra.
2: Una sensació inigualable, t'ho notaran.
3: Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722-60-21-48 o a fòrumgirona.cat.
4: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?
5: Bon Preu i Esclat us ofereix aquest espai.
6: Parcs de llegenda. El Parc d'Olèrdola és un parc limítrof amb el Parc del Garraf i està situat entre les comarques del Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf. La varietat de plantes ramelleres ha donat nom a la llegenda de Guisla la Ramellera. La mare de la Guisla era la ramellera de la vila i casa seva era plena de gent constantment. Soldats ferits, nens que queien jugant, dones embarassades i molts d'altres amb els mals més estranys. La Guisla, que era una nena molt curiosa, admirava veure com cada un d'ells arribava planyent-se i després se n'anava dibuixant un somriure. Pensava que la seva mare tenia poders sobrenaturals i que feia màgia. El Parc d'Olèrdola és un parc limítrof amb el Parc del Garraf i està situat entre les comarques del Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf. La varietat de plantes ramelleres ha donat nom a la llegenda de Guisla la Ramellera. La Núria Molist és arqueòloga i porta temps fent excavacions al castell d'Olèrdola, examinant el terreny i coneixent la seva història. Sap bé què hi ha de real i de fantasia a la llegenda de Guisla la Ramellera. Benvinguda, Núria.
7: Hola, moltes gràcies.
6: Explica'ns què en saps d'aquesta història, perquè crec que és un conte, en realitat, creat fa poc.
7: Sí, de moment no entraria a la categoria de llegenda, sinó que és una activitat pensada perquè la gent que visita el parc i el conjunt monumental d'Olèrdola doncs entengui una mica més tot el que és l'entorn i sobretot com es vivia fa mil anys. I s'ha entrat en un personatge inventat que és la Guisla la Ramellera.
6: El parc de l'Olèrdola és un parc conegut per la quantitat de plantes ramelleres, d'aquí que es creés aquest conte, com ara ens deies. Pot ser aquesta la intenció, o sigui, aproximar-nos a la realitat de les plantes ramelleres que hi ha en el parc?
7: Sí, és una doble visió. Per un costat, això, acostar la gent, que ens hem allunyat molt, sobretot a les dues o tres darreres generacions, no? Acostar la gent a identificar les plantes i entre elles aquelles plantes que feien remeis, no? D'aquí la paraula ramellera. És a dir, totes aquelles plantes que servien doncs, per curar un mal de panxa, per curar un mal d'orella, una infecció cutània, etc. Totes aquestes plantes, i que són la base de la nostra medicina actual, tot i doncs, evolucionada amb la penicilina i moltes altres innovacions, però és la base fonamental doncs, de la medicina i els remeis que tenien metges i remeieres des de fa milers i milers d'anys.
6: Que s'ha perdut en certa manera i que aquest conte suposo que vol posar en valor, no?
7: Exacte, és el que dèiem, doncs cal conèixer, no sé, ja és molt agradable passejar per un bosc i poder identificar les plantes, no? Els arbres, els arbustos.
6: Però Núria, va existir realment Guisla?
7: A veure, Guisla com a ramellera no en tenim cap constància, perquè si existia una Guisla que feia de ramellera, mai ens sortirà la documentació medieval. Sí que hi havia una Guisla pels mateixes èpoques, n'hi havia vàries, és un nom molt comú, i seria Gisela, i sí que hi ha un personatge d'Olèrdola molt conegut, de fet és conegut gràcies al seu marit, però que si era la dona de Mir Geribert, una de les dones de Mir Geribert es deia Gisla. Llavors era una persona doncs, que té una, a més d'això, de família amb llinatge noble i com Mir Geribert, i per tant doncs, sí que tenien moltes propietats, litigaven amb altres propietaris, fins i tot amb el comte dels quals eren família, amb el monestir de Sant Cugat, i per tant els seus noms apareixen a tota la documentació en tant que nobles i en tant doncs, que persones realment molt conegudes en el seu moment.
6: Estava tan embadalida que va començar a acompanyar-la al bosc per recollir plantes, arrels, fruits, fulles i herbes aromàtiques de tot tipus i colors. Així va aprendre que les nous eren bones pel mal de cap, que les arrels de plantatge alleugerien el dolor provocat per les caigudes, que les llavors de codony guarien les nafres, que el creixen dels rierols calmava el mal de panxa i que la cendra de faig curava la sarna. Quan va ser gran, va decidir que seria com la seva mare i va començar a preparar receptes i ungüents propis. Veure la gent somriure la feia feliç. El que segur que existien, perquè més ara ens ho confirmaves, eren les remeieres, es diguessin Gisla o no. Eren una espècie de bruixes que curaven a les persones a través de les herbes. Però, tot i que en aquesta història encarnen una figura positiva, no sempre han estat ben vistes, oi?
7: No han estat ben vistes, sobretot perquè normalment són dones i que tenien una certa influència dins la societat, societats pageses, societats pobres. Però sí que a vegades eren vistes una mica de temor. Però hem de pensar que el món de les bruixes és molt recent, sobretot al segle XVI, XVII i XVIII. XVII i XVIII és quan a Catalunya i a Europa hi han realment les caceres de bruixes. I ve una mica també amb tot aquest sentit, no? De carregar el mort a bruixes i bruixots en un període en què hi havia una alteració climàtica molt important, una petita glaciació, es coneix aquest període, i tant podia fer unes sequeres tremendes com unes pluges tremendes o uns freds horrorosos. Llavors hi havia es va trasbalsar tot el clima i llavors aquí carregar el mort, entre altres coses, però l'eslabó més fràgil de la societat i que tenia una certa influència i poder a través doncs, dels medicaments, d'aquestes pòssimes que s'elaboraven amb el coneixement ancestral de les herbes, doncs això se li pot donar un to màgic, de diable, i això, bàsicament, les bruixes van ser el cap de turc.
6: Et faig una pregunta molt difícil, ara, Núria. De totes les plantes que es poden trobar a l'Olèrdola, que siguin remeieres, amb quina et quedes tu?
7: Bueno, a mi m'agraden potser les més, com més tradicionals, no? Els marduis, romaní, sobretot la farigola, que és la, com la més propera a nosaltres, no? Com a desinfectant. Que ara, no sé, els que tenim una certa edat, doncs això, no? La sopa de farigola, les infusions de farigola... Sí, a més l'aroma, no? És molt mediterrani, també, no?
6: Doncs ens quedem amb aquesta planta aromàtica i curativa, que és la farigola del Parc de l'Olèrdola. Moltes gràcies, Núria, per haver-nos apropat una mica més aquesta història que demostra que quan no tenim els coneixements o no podem accedir al record del passat, la humanitat s'inventa contes que ens aproximen d'alguna manera a aquest passat i ens ajuden a entendre'l. Com en aquest cas, el cas de Gisla, la remeiera, que escoltem i que sentim en aquest parc de llegenda, el Parc d'Olèrdola. Has escoltat el podcast

0: 012. La millor resposta.
1: Què? Anem a córrer?
2: Sí, però abans tinc una cita amb l'ATC.
0: L'Agència Tributària de Catalunya disposa d'un servei d'atenció per telèfon o videotrucada que t'ajuda a fer tràmits tributaris de manera àgil i propera. Lloguers d'habitatges, transmissions de vehicles usats o altres transmissions patrimonials, certificats tributaris, donacions... Si necessites fer alguna d'aquestes gestions, l'ATC t'ofereix assessorament especialitzat. Demana cita prèvia al 93 551 51 51 o a atc.gencat.cat.
1: Que ràpid!
2: Doncs espera veure'm en acció.
0: 012.

0: Còpores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost, de les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Reserves. A Salvador, guió mig, dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
5: Oh, és meva.
6: No, no, és meva.
5: Meva, meva,
6: és
5: meva.
6: No, no, no, no, és meva.
7: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
8: La calaixera més musical.
5: Uau, deixa!

0: No et preocupis per nosaltres, que qui ens vol sentir ens ho fa saber. Som la ràdio de Vila-sacra i és nota.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. Ai, tinc molta son. Ai, tinc unes sons, que no he dormit. Ai, bueno, estic molt malament. Ai, ja no sé ni què anava a dir-te. Això que diu de les bicicletes, jo me'n recordo, el meu pare tenia una bicicleta i ell portava una matrícula, no sé què pagava, però es pagava. Vull dir que sí, que ho podrien posar i traurien calerons. Ara hi hauria un desmadre, la gent, que protestaria moltíssim, Quan és qüestió de pagar, tothom es queixa. Bueno, escolta, vull demanar una cançó. És de música, és d'en Verdagí, interpreta Serrat. I la cançó Mare Lola. Val.
4: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
6: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
7: Som aquí, som amb tu. Perquè la ràdio és això. Escoltar-te, acompanyar-te, treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes i

Doncs bé, en aquell moment sentia que necessitava respirar. I d'aquesta manera és com vaig conèixer aquesta terra. Així comença aquesta història d'amor. T'hi apuntes?

Les balenes geperudes, conegudes pels seus majestuosos salts fora de l'aigua, tenen una peculiar manera de comunicar-se. Aquests colossos marins produeixen complexes i melòdiques composicions de cant que poden durar fins a 20 minuts i repetir-se durant hores. Cada població de balenes té el seu propi himne distintiu i aquests cants van evolucionant amb el temps. El més sorprenent és que totes les balenes d'una mateixa població canten la mateixa cançó en un moment donat, però aquestes melodies canvien gradualment al llarg del temps. Encara més intrigant és que les balenes geperudes en diferents oceans també tenen cançons úniques, cosa que suggereix una forma de cultura acústica entre aquests gegants de l'oceà. Aquest fenomen subratlla la complexitat de la comunicació al regne animal i ressalta la riquesa cultural que existeix fins i tot a les profunditats de l'oceà.

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: A vegades busquem fora el que ens falta. I sí, ja ho tenim aquí.
2: Sí, prova ara.
3: Propostes en xarxa.
4: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judit Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, de Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.
5: És
6: Ràdio Vila Sacra.
7: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
8: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
7: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
8: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
7: T'esperem a Aquabrava, a Roses.

0: Propostes en xarxa.
1: Reconnectar, reduir, respectar, reciclar, reconstruir, reutilitzar, reinventar, reaprofitar, refer, regenerar, repensar. Què tenen en comú tots aquests verbs? Fàcil, oi? El prefix re indica duplicació o repetició, és a dir, tornar a connectar, a construir, a utilitzar, a pensar, accions molt òbvies que sovint queden massa en segon pla.
2: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Des de 1993.
1: Un espai per reflexionar de manera conscient.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Figueres estrena un bus llançadera per apropar els visitants al castell de Sant Ferran. L'Ajuntament impulsa una prova pilot aquest estiu amb una connexió directa des de la Rambla i el Museu Dalí fins a la Fortalesa per reforçar l'oferta turística de la ciutat. El bus castell circularà cada mitja hora entre les 11 hores del matí i les 5 de la tarda, amb l'última sortida des de la Rambla a les 16 hores i 30 minuts i des del castell a les 16 hores i 40 minuts. Serà gratuït per als titulars de la T menors, la T social reduïda i la T estudiant. La Generalitat destina 3,5 milions d'euros a modernitzar les instal·lacions esportives de l'Alt Empordà. La inversió permetrà impulsar actuacions de millora en equipaments esportius municipals de tota la comarca en el marc del Pla de Xoc per a la millora de la xarxa bàsica d'instal·lacions esportives de Catalunya. Girona és la província catalana on més creixen les hipoteques per comprar habitatge. El mercat hipotecari gironí registra l'estudi presentat del segon millor maig des del 2010, amb un creixement del 16,4% interanual en la signatura d'hipoteques sobre habitatges.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Tanca els ulls.

0: Silenci.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el patrocini de l'Amant, Productes Gourmet i Fòrum del Formatge.cat.
3: Una esfera d'oliva i un aire d'humus. Soc l'Eloi Grau, tecnòleg d'aliments, i això és... Alerta Alimentària.

0: Sigueu més que benvingudes i benvinguts a un altre episodi d'Alerta Alimentària, el podcast sobre innovació, alimentació i indústria. En aquest episodi parlarem de diferents aspectes de la innovació, tècniques de cuina molecular i fins i tot aprendrem a aplicar-les a casa. Creus que hi ha ciència a la cuina de l'àvia? T'has preguntat mai com es fa una esferificació? Coneixes la ciència darrere de les tècniques de cuina molecular? I per arrencar aquest capítol, tinc amb mi a Marianela Duarte.
1: Hola!
0: I a la Laura Gomà.
2: Bones!
0: I ara que ja estem tots, comencem...
3: Fusionem!
0: Tradicionalment s'ha utilitzat molt la ciència i la tecnologia a la cuina domèstica, però no és el cas de les esferificacions. La pregunta per obrir el tema d'avui que us vull fer, noies, és que si creieu que hi ha ciència a la cuina de l'àvia.
2: La cuina de l'àvia tradicional de tota la vida, res de ciència.
1: Clar que té ciència, Laura.
2: Bueno, amor i carinyo, sí.
1: No, els tips de l'abuela, vamos, ajuden molt.
2: Ai, hi ha una expressió d'això.
1: Jo crec que sí, no siguis dolenta.
2: Bueno, a veure, és que clar, la ciència... El que et ve al cap són provetes, saps? Aquestes coses, els tubos, els colorines...
0: Ara m'ha imaginat una padrina amb bata de laboratori.
2: Exacte, això volia dir.
0: A molts processos quotidians hi ha ciència. Si anem al càmping o a fer una barbacoa i ens hem oblidat de refredar les llaunes de cervesa o de refresc, que potser heu fet ha sigut ficar les llaunes amb una barreja de gel i aigua amb sal.
1: No, no.
0: No ho has fet mai.
1: No,
0: Mari.
1: No ho he fet mai.
2: Bueno, una barreja... Ah, bueno, espera.
0: Nosaltres,
2: espera.
0: Sí.
2: Barreja de gel, aigua i sal?
0: Sí, correcte.
2: Ah, jo un barrenyo allà amb gel i els refrescos. Ah, i una altra és de posar la llauna amb paper moll al congelador.
1: Paper moll sí, però ficar-li sal, mira, aquesta és bona.
2: Però sí, no.
0: Jo sí que ho he fet bastant a barbacoes i el que ocorre aquí és que la sal fa baixar la temperatura de congelació de l'aigua, de manera que el gel que està en contacte amb la sal es desfà.

0: Ens falta molta calor.
1: Sobretot a l'hivern, però a l'estiu et sobre.
0: Ostres, curiós, curiós, no sabia això.
2: No.
1: Bueno, com podem veure, hi ha ciència a tot arreu i, per tant, a la cuina de la padrina, també.
0: Ai, que tendre.
1: La ciència i tecnologia dels aliments està present a totes les cuines i les diferents receptes aprofiten les tècniques. Per exemple, si volem espessir una salsa, què podem fer, Mari?
2: Vale, hi ha molts ingredients que ajuden a espessir una salsa. L'Eloi ens explica molts ingredients i ara, pues, espera't que faci memòria. tenen uns noms tan complicats,
0: no? No et compliquis, per exemple, un que se'm ve al cap és la farina.
2: Vale, sí, molt bé. La farina, la maicena també.
1: Correcte, molt bé. Llavors, el truc és afegir diferents espessidors, per exemple, una mica de farina, una patata bullida, que també té el midó aquest. Si tritures la patata, doncs pots espessir una sopa o un puré, un estofat, una mica de pa, també per la mateixa raó. Els midons que contenen aquests aliments, doncs tenen capacitat d'absorbir part de l'aigua i donar una aparença més sòlida als productes. I això és un dels trucs que fan les padrines. A vegades ha quedat molt líquid. Afegeixo una mica una majada, saps? El que és una mica de pa xafat amb all i una picada de tota la vida que s'afegeixen als estofats, doncs se li fica una mica de pa, fruits secs, per donar cos a les salses i als guisats.
2: Veus que en saben? Són sàvies,
1: les
2: elles.
1: Les padrines són sàvies.
2: Són molt sàvies.
1: S'ha d'escoltar les padrines,
2: sí,
1: sobretot.
2: Sí, sí.
0: Llavors, sí, i a la cuina, també?
1: Sí, sí, sempre. No només a la cuina, sempre.
2: Ja, exacte.
1: Que moltes vegades a les padrines se'ls ha delegat aquesta part de cuina i elles tenen coneixements molt més enllà, també.
2: Molt ben vist.
0: I uns fonaments, vamos.
1: Llavors, un truc per a que la farina de panís, per espessir la maicena, la farina de panís, no deixi grumolls, és dissoldre la primera amb una mica d'aigua freda abans de ficar-la a la sopa o salsa calenta. Vale? Així evitarem aquests grumolls. També es pot espessir una salsa d'una altra manera, que és eliminant l'aigua, és a dir, si la pots calentar, la fas bullir més i així se concentra. Però tinguem compte, pues, que també se concentra en tots els altres ingredients. Si portes sal, el resultat, com menys aigua, la sal més es notarà.
0: Bueno, mira, jo aquest problema no el tinc, perquè cuino sense sal.
2: Ja, no ho volia dir, però però, niña, no sé, un poc de sazón o algo.
0: Pensa que molts productes, com ja estàs veient, ja porten sal de per si i al final, ja fa molts anys, eh? Vull dir, això ve de ma mare.
1: Sabor.
0: Sabor de amor.
2: Bueno, si la Laura us convida a dinar, porteu sal i pebre.
0: A veure, és que així m'asseguro de que les coses tampoc em quedin salades i així cadascú es pot posar la sal al segur.
2: Sí, sí, clar.
1: Vale, altres tècniques, com per exemple fer un gel, vale? Un gel, no me refereixo gel d'aigua, sinó una gelatina. Podem pensar, pues, les clàssiques gelatines o les pectines de la fruita, que juntament amb el sucre fan les mermelades. Aquesta textura gelatinosa de la mermelada és deguda a les pectines que tenen la pell de la fruita. Altres països, el que triomfa, per exemple, és l'agar-agar, un gelificant extret de les algues. Sense saber-ho, al fer una mermelada o un codony, el membrillo sòlid, la mermelada de codony, estem utilitzant tècniques que s'utilitza també a l'alta cuina, i això ho fan les padrines a l'hora de fer, pues, una mermelada, per exemple.
0: Clar, ara sí que ens ho estem imaginant, no?
2: Sí, una padrina amb bata i una cullera de fusta.
0: Sí, sí, sí. Ostres, però les pectines de la fruita, què és exactament això?
1: Les pectines és un carbohidrat complex que es troba a la pell i donen, pues, aquesta textura gelatinitzadora. Moltes vegades a les mermelades se'ls afegeix poma perquè la poma és molt alta en pectina. Llavors ens ajuda a fer la mermelada. Per exemple, una mermelada de pruna, bueno, la pruna també té bastanta pectina, però bueno, es troba a la pell i llavors genera aquest gel, saps? Aquesta sensació de gelatina que té la mermelada.
0: Va, no és visible, o sigui, és una propietat.
1: És un component que et porta la pell. Per últim, volia comentar també una altra reacció química que passa a les cuines i que és responsable del sabor de moltes receptes de cuina tradicional, i és la reacció de Maillard.
0: Què? Mare de Déu, quins noms!
1: La reacció de Maillard és un procés que apareix quan apliquem altes temperatures a certs aliments. No sols és el responsable del canvi de color de carns, peixos i verdures, sinó que també crea alguns aromes molt característics. La reacció de Maillard és present cada dia a les nostres cuines. Segurament l'heu vist en infinitats d'ocasions, sol que no sabíeu lo que era.
0: Home, només amb el nom.
2: No.
1: Aquesta passa, per exemple, quan torrem el pa, si fem una torrada pel matí per esmorzar o per fer un panini, el color marró i l'aroma del pa torrat que resulta principalment de la reacció de Maillard.
0: Onda!
2: O sigui, la reacció de Maillard és que...
0: El canvi de color aquest del pa normal al pa torrat.
1: És una reacció que passa quan apliques calor a certs aliments. A través de la calor que aquesta que apliquem, reaccionen els aminoàcids, que és el que forma les proteïnes, i els sucres, generant compostos aromàtics i com una mena de caramelització.
0: Home, ara m'ha vingut l'oloreta del pa torrat, saps, al matí, presmordà.
1: La veritat és que són olors que ens agraden molt. Ara us en diré uns quants, perquè, per exemple, quan fas galetes...
0: Ui!
1: Quan

0: els pastissos, un rostit, el cafè torrat.
1: Ai, que se'm fa la boca aigua.
2: A veure, vosaltres que sou de Lleida, jo us pregunto una cosa. Hi ha una fàbrica molt famosa que fa galetes. Pues sabeu què fèiem naltres quan sortim de festa, bueno, en los viejos tiempos? La fàbrica aquesta era molt famosa perquè al barri on estava, quan estava activa, feia una olor a galeta que se te queia la baba. Llavors sortíem de festa, anàvem a les 6 del matí o no sé quina hora era, picàvem a la porta, picàvem i alguns dies ens contestaven, alguns altres no, i els dies que ens contestaven suplicàvem, sisplau, doneu-nos galetes, doneu-nos galetes.
1: En sèrio, van arribar a donar?
2: Algun dia sí, calentes, nena.
1: Oh, recent sortides del foc.
2: Aquella olor és super, o sigui, inolvidable.
0: Quina glòria.
2: Inolvidable, sí.
0: M'has despertat nostàlgia perquè recordo passar per allí i l'olor.
1: Sí, bueno, tens el col·le a prop, no? Per allà?
0: Sí, jo tenia el col·legi bastant a prop.
2: Oh.
0: Bueno, i per últim també una altra cosa, que és la ceba caramelitzada, que també pues, té aquests gustos característics, i com podem veure, pues, tot això està molt present a la cuina de l'àvia.
1: Bueno, el de l'àvia i el nostre del dia.
0: Correcte,
1: dia.
0: Correcte. Sí, vull dir que a dintre de la cuina de l'àvia hi ha molts processos químics i tecnològics que al llarg de la història s'han anat passant de pares a fills i, bueno, s'ha anat
1: recollint a la cuina. Perquè quan diem això tècnic químic pensem per això en provetes i bates blanques, però no, és a dir, només amb la cuina tradicional
0: ja hi ha molta química.
1: Ja hi ha molta química, exacte.
2: Ara és moment de
3: la pregunta alimentària.
1: Com ja és habitual, cada capítol formulem una pregunta per a vosaltres, als oients, amb tres opcions a triar. I la solució la diem al final del podcast i a les xarxes socials, Instagram i TikTok, com Alerta Alimentària, i a X, a Alimentària Podcast.
2: La pregunta en qüestió és: el gel hidroalcohòlic és suficient per netejar-se les mans?
0: I les respostes són: sí, B, sol si tens la pell neta, o C, no.
2: És molt fàcil, és molt fàcil aquesta pregunta.
1: No et sabria dir, perquè n'hi ha que et deixen les mans ben resseques i ben amb pelleringues.
0: Penseu que abans de la pandèmia causada per la Covid, les indústries alimentàries i altres ambients on es necessita una higiene més elevada, com hospitals, ja s'utilitzava el gel hidroalcohòlic per desinfectar les mans.
1: Sí, però vols dir,
2: vale.
1: Bueno, però tinc els meus dubtes, que si només posant això ja està.
2: Mira, jo voto que no és suficient perquè no substitueix una bona rentada de mans.
1: Exacte.
2: No siguis guarro.
1: I a més, has de tenir, has de fer un bon moviment de mans, és a dir, no només un frec-frec de palmell a palmell, sinó que has de ser una miqueta abundant i anar passant.
2: Uau, o sigui, la Laura m'està fent una demostració amb les mans, increïble.
0: Ets està fent aquí un moviment. Uau, que està invocant un mimòric.
1: Sí. Que si els nudillos, que no me'n recordo com es diu en català. Clar, vull dir, és que el Covid va afectar molt.
0: A altres llocs on sí que també s'han de rentar les mans és als llocs de cuina, val? Als diferents cuines que hi ha als restaurants i sobretot als llocs de cuina moderna on també s'han de seguir estrictes normes d'higiene. La cuina moderna té les seves bases en la cuina tradicional, de la cuina de la padrina de tota la vida. Molts chefs posen d'inspiració a grans dones que han estat a la cuina de casa i han tingut sempre una labor indispensable.
1: Clar, és el que diem, de pares a fills, i així sempre és, vull dir.
0: Dins de la gastronomia molecular hi ha diverses tècniques, entre elles els aires, les escumes, però potser les que ens sonen més a tothom són les esferificacions.
1: Sí, però ho trobo una pijada total.
2: Que no, per què? Per què? Per què?
1: Home, pues, a mi fot-me l'aliment tal qual és, saps? Vull dir, no sé.
0: S'ha de jugar a una mica de fantasia a la vida.
1: Va, home, va, que això només és una cosa visual i pijerio.
2: No, perquè t'explota la boca.
1: I per què ho necessito, això?
2: Perquè és una experiència, amiga.
1: Va, tira.
0: La tècnica d'esferificació es basa en la gelatinització o coagulació d'un líquid per obtindre esferes. I n'hi ha dos tipus, principalment. L'esferificació directa i l'esferificació inversa. Bàsicament, l'esferificació directa o original s'aconsegueix barrejant el producte que vols esferificar amb alginat i submergint-lo en un bany de calci. L'alginat, que prové de les algues i d'aquí el nom, algi, al barrejar-lo amb el calci, genera una membrana de gelatina i una forma esfèrica. L'esferificació directa s'utilitza molt en purés de fruites productes el qual no es vol perdre el frescor i el sabor original i que volem utilitzar al moment.
1: Veus tanta complicació? Deixa tastar una esferificació de tomate, per exemple, fum-me el tomate tal qual normal.
0: Però tu potser vols notar el que seria, per exemple, un gust concentrat de tomàquet?
2: Sí, exactament. Us dono un exemple, si voleu. Hi havia un temps que vaig treballar a un restaurant molt pijo, i tenia 3 estrelles Michelin. Llavors hi havia una sopa, que era una sopa de ceba, i el plat era una ceba en si, l'obries per la meitat i a dintre hi havia el caldo concentrat de ceba, però que estava boníssim. Quines esferificacions hi havia? Les d'un formatge, però era un formatge molt fort, molt fort. Llavors, clar, tu feies una cullerada de sopa i la idea era que tu provessis l'esferificació de formatge i era una explosió de sabor que dius, uau, boníssim.
1: Jo és que vols que t'hi diga, no? Veig que no gaudeixo tant d'aquestes experiències a nivell de menjar. Jo, mentre hi hagi plat a taula, sóc feliç. Mira, les carxofes, sóc feliç.
0: Això va molt a gustos. A veure, està clar que per al dia a dia...
2: Per això no li fiques sal ni pebre.
1: Pebre, sí.
0: Per al dia a dia, no és una cosa per al dia a dia, però per a una experiència.
2: Ah, claro.
0: Pues sí. En cas de la esferificació inversa, és principalment per productes que ja tenen calci present, com pot ser una llet o un iogurt. Llavors, com ja té calci, no ho pots barrejar amb l'alginat, sinó gelificaria directament. Llavors, passa al revés. S'afegeix l'alginat al líquid on se submergeix l'esfera.
1: Clar, tu estàs parlant aquí d'alginat, calci, no sé què, textura, tal... I això, a veure, es pot fer a casa aquestes esferificacions?
0: Sí, i tant. Simplement, jo l'únic que veig és que s'ha de comprar aquests productes en un lloc que sigui fiable, ¿vale? No comprar-ho a llocs raros. Sempre per internet hi ha diverses botigues oficials i fiables, i sí, se poden fer a casa, sempre que tinguem el material i els ingredients adequats.
1: A veure, quan dius de comprar online, a veure en quins puestos me fas comprar, eh?
0: No, llocs oficials, res de coses rares.
1: Però em refereixo a mercat de carrer, no ho podem trobar, això?
0: Segurament sí, en algun lloc n'hi haurà, però no són ingredients habituals. Llavors, tenint el material i els ingredients, jo us donaré uns quants consells per fer esferificacions a casa, i així la Laura farà esferificacions amb explosió de sabor.
2: Sisplau, vale, esto es un challenge para ella y que ho faci a l'Instagram.
1: No!
2: Sí, t'ha tocat, no! Perquè xarte, sí.
0: Vinga, va, nosaltres t'ajudem.
1: Sortirà patata.
0: Jo te proporciono els ingredients si fa falta.
1: Vinga, va,
2: atenta.
0: Consell número 1, que és utilitzar ingredients segurs. Això sobretot, no agafar coses que no siguin de grau alimentari. Què vull dir? Són compostos químics i aquests poden ser utilitzats per moltes coses. Pues a l'hora de comprar, assegurar-nos que aquests compostos són aptes per consumir, per a l'ús alimentari humà. Segon consell, dissoldre l'alginat de sodi en el líquid que vols esferificar i batir-lo fins que estigui ben combinat. I de la mateixa manera, dissoldre el clorur de calci en l'aigua. Llavors, un cop ho tenim dissolt, deixar-ho reposar la barreja durant bastants minuts per a permetre que es faci la textura gelatinosa. Això permetrà, pues, que estigui homogeni, que estigui repartit per tot arreu. Un altre consell és que amb una cullera agafar la barreja i deixar-la caure molt suaument en el bany de clorur càlcic, això en les esferificacions directes, i deixar que es formin les boletes, deixar-les reposar. Contra més estona estigui reposant, més gruixuda es farà la capa de l'esferificació.
2: Veus, si sona divertit i tot.
1: Hi ha haver complicacions per tot arreu.
0: Per últim, retirarem les boletes del bany del clorur càlcic amb una escumadora i les posarem en un recipient d'aigua per rentar-les i que pari el procés de gelificació.
1: Clar, què m'estàs dient? Això de clorur de calci, escumadores... És que...
0: Una escumadora.
2: Nena,
0: és un colador.
2: És una cullera petita amb forats.
1: Vale, perdó, no sé... És com...
0: Les teves esferificacions estan llestes per a ser utilitzades, Laura.
2: Flipo, això és quimicefa.
1: Sí, però això és més difícil que els jocs, eh? Què vols que t'hi diga?
0: Bueno, mira, jo si voleu us dono la versió fàcil, una versió fake, però que és molt resultona també. Per mi són les falses esferificacions, són molt senzilles de fer.
1: Aquestes les vull fer jo, aquestes.
0: I ens farà falta només 5 cosetes. Un got de tubo.
1: De cubata.
2: Ho tenim.
0: Una pipeta, pot ser de plàstic.
1: Vale.
0: Se poden comprar en algun lloc, a les drogueries o així. Oli vegetal, molt fred, vale? El posem a la nevera.
1: Vale, no cal que estigui congelat, eh?
0: No.
2: Això és oli de girassol?
0: Per exemple. O oli de soja,
1: oli de...
0: Sí, però que sigui líquid, ha de ser líquid. L'oli de coco és molt sòlid, vale?
1: Vale.
0: Llavors, agar-agar, un gelificant, i el líquid que vulguem fer esfera, vale?
1: Jo veus? Mateix... Aquesta llista és molt més fàcil. Res a veure amb tu.
2: Perquè no ha dit nom raros per això.
1: Ai, Okay.
0: Per mi, l'exemple que m'agrada fer-ho és amb suc de llimona diluït o amb llimonada. Es dissol a l'agar amb el suc calent i es deixa caure gota a gota amb la pipeta a l'oli fred. Al refredar-se, es gelatinitza i se formen unes boletes característiques. Això després passes el colador i són perfectes com a topping, pues, en un iogurt o amb un pastís.
1: Per veus? Això sí, això sí, home.
0: Val? Però aquí què passa? Tenim la forma de boleta, tenim la textura, però no explotaran. Bravo, perquè és gelatinitza.
2: A mi em falta l'explosió.
1: A mi no me cal, a mi no me cal.
0: Bueno, veurem a veure quin es fa la Laura. Ara, mentrestant, us explico jo un parell d'anècdotes.
1: Sí, anècdotes, anècdotes.
2: Ui, amb les esferes, eh?
0: Exacte. Mira, jo el primer contacte que vaig tenir amb les esferificacions va ser al laboratori de la carrera. Jo he estudiat Ciència i Tecnologia dels Aliments i tenia una carrera que era tota d'additius. Aquests gelificants i el clorur càlcic i tot això també es pot escriure com un additiu. I el que vam fer va ser al laboratori practicar de fer esferificacions.
1: I et van explotar la cara, literal.
0: No, no. Però va ser la primera vegada i la veritat és que a mi em va al·lucinar. Des de llavors, pues, he provat esferificacions a diferents plats, perquè a mi sí que sóc d'aquestos que m'agraden les pijadetes, yeah, m'agraden yeah. una mica això. Però perquè m'apassiona tot això de conèixer les textures, els sabors.
2: Que et fiques una bata blanca quan ho fas.
0: Sí. Aquesta seria una de les anècdotes. També és veritat que a molta gent li va costar molt de poder fer les esferificacions i se'ls trencava dintre del bany de clorur. Llavors se fa una guarrada. Llavors, després també tinc l'anècdota d'algun sopar amb els amics que els he volgut preparar pues, alguns plats una mica d'alta cuina o així. Per exemple, aquestes esferificacions jo crec que la Laura les ha provat.
1: Això anava a dir, ho podem corroborar, perquè més d'un cap d'any allò que ens prepara els menús, els primers, me'n recordo d'una amanida amb boletes de tomate, potser? O
0: en parlarem,
1: de...
0: en parlarem.
1: Explica, explica.
0: Un plat secreto.
1: L'he encertat, mira.
0: Bueno, sabem que la cuina molecular aplica les bases i coneixements de la cuina tradicional. Alhora, la cuina molecular és un estil de cuina modern i que fa ús innovador de tècniques i disciplines científiques. Però sabem la ciència darrere de totes les tècniques de cuina molecular? La cuina molecular també té molta història i busca conèixer els canvis que ocorren en els ingredients durant la seva preparació. El terme va ser encunyat en 1988 per un químic i un físic, Hervé Dis i Nicolas Curti.
2: Per tant, no és tan recent.
0: No, però
2: com,
0: la
2: com els mètodes de conservació que deies l'altre dia tampoc són tan recents. M'estic donant compte que res és recent en la vida.
0: Correcte.
1: És veritat, que va dir que era de la prehistòria.
0: La seva popularització de la cuina molecular sí que és més recent, perquè és arrel de l'ús en els grans restaurants
1: com
0: més actuals.
1: Com el bulli.
0: Correcte.
2: El bulli.
1: El bulli, o
0: el
1: com
0: bulli, bulli. El bulli.
1: No, no.
0: Sí, ja hem parlat de les esferificacions. Ferran Adrià, el creador del bulli, pues, era molt partidari d'aquestes tècniques, però hi ha moltes altres tècniques diferents, com per exemple, pues, jo què sé, en sabeu dir algunes?
2: Mira, jo per lo que vaig veure en aquell restaurant, que feien moltes espumes, vale? I feien servir nitrogen líquid per fer un gelat al moment davant teu.
1: Wow, no et sabria dir la veritat, i mira que fa poc vaig anar a fer un taller de cuina així de així com a experiència amb un grup d'amics i tal, però no ho sé, ara no et sabria dir.
0: Bueno, altres tècniques poden ser el bany d'aigua a temperatura controlada, és a dir, cuinar a baixa temperatura, al buit, deshidratadors de menjar, centrifugadores per separar les diferents components d'un líquid o d'un producte, substituts del sucre per a fer capes i textures, hidrocoloides, com pot ser el midó, la gelatina, pectines i gomes naturals, pues que es peseixen, gelifiquen, emulsionen i estabilitzen diferents productes, la transglutaminasa, que és el que havíem dit, per exemple, a l'episodi anterior quan vam parlar de les anelles de calamar, pues aquest producte és el que fa que la carn s'uneixi una altra vegada. És a dir, tu tens carn picada i pots tornar a fer un bistec a partir d'això.
2: Això és artificial o no?
0: Bueno, se fa a laboratoris.
1: Ah. Això t'anava a dir, transglutaminasa, me sona mala paraula.
0: Bueno, però pot ser un component natural, eh? Tampoc tinc molt clar el seu origen, però potser ho hem d'investigar. Bueno, utilitzen també molt xeringues i altres components per jugar a l'hora d'introduir els aliments, paper comestible, fet de soja o midó de patata. Pot ser utilitzar tinta comestible, impressores d'injecció, impressora làser, impressores 3D que s'utilitzen ara, i acompanyaments aromàtics com pot ser, pues, gasos encapsulats, fumar el producte... Bueno, pues per exemple, un plat que jo vaig fer, que comentava la Laura, era una amanida, era com un gazpacho deconstruït. Era agafar els diferents ingredients que porta un gazpacho, donar-li altres textures i jugar una mica amb això al plat. El que vaig fer va ser, per exemple, unes tomates cherry, les vaig caramelitzar amb isomaltosa, que és com un substitut del sucre. I quedava com un cherry, com si fos una poma de caramel, però amb tomata cherry. Després també vaig afegir la sopa de gazpacho a sota i vaig afegir unes perletes de vinagre esferificat. Llavors tenies els brots també acompanyant, brots de ceba com a ingredient del gazpacho, i bueno, ho menjaves amb cullera i a l'unir-ho tot tenies com la sensació del gazpacho. Era un plat, pues això que se li diu desconstruït, perquè tens tots els ingredients que formarien el plat amb un fil conductor.
1: Recordem als nostres oients que ens poden enviar consultes a través de les xarxes socials com a l'Instagram i a TikTok amb l'Alerta Alimentària, i també ens trobareu a X amb el nom de A Alimentària Pot. I les intentarem solucionar aquí, tots tres,
3: al consultori!
1: Consulta 1. És dolent el glutamat monosòdic?
0: La resposta és un rotund no. El glutamat monosòdic té molta mala fama, però és un ingredient segur per afegir sabor umami als plats. Fins i tot, afegir-ne als aliments pot ser una bona estratègia per reduir les quantitats de sal consumides. El glutamat monosòdic és la sal sòdica de l'àcid glutàmic, un aminoàcid present en quasi tots els aliments. Alguns aliments, com els bolets o la tomata, en contenen en grans quantitats. A la Unió Europea, el glutamat monosòdic està classificat com additiu i té el nom de E621. Hi ha una petita part de la societat que pot presentar sensibilitat, però cap estudi ha pogut demostrar la relació directa entre el glutamat monosòdic i els efectes adversos a la població general.
2: Quin gust és?
0: El umami és el cinquè gust, vale? Que se diria un gust intens, un gust potent. És el gust que té la carn, els bolets, la salsa de tomàquet.
1: És que quan has dit això d'umami, no sé per què relacionat amb Japó.
0: Sí, correcte. Els japonesos van ser els primers en descriure aquest gust. Abans nosaltres dèiem que hi havia el dolç, el salat, l'amarg i l'àcid, i se li va afegir el gust umami.
2: És que hi ha una amiga que és vegana i a la cuina tenia una sal que deia umami.
0: Sal umami.
2: Sal umami.
0: Sí, pot ser sal amb llevat en pols, l'extracte de levadura.
2: Oh, és curiós.
0: Vale, perquè també té aquest gust umami.
2: I li dona...
0: O amb bolets.
2: Ah, i ho ficava ella a les
0: verdures. Ho afegeix,
2: verdures.
0: No?, per a tenir més sabor.
2: Ah, mira... Mira.
0: Molt interessant.
2: Doncs mira, ara et faig la consulta a dos. A veure, han de portar guants els treballadors dels llocs on es manipulen els aliments?
0: Pues d'aquesta consulta ja en teniu la resposta a les xarxes, més concretament a Instagram, @alertaalimentaria, recordem. Vam dedicar un post a veure si és més higiènic portar guants o utilitzar les mans directament.
1: I la resposta no és la que m'esperava del tot.
0: Bueno, és que clar, això sorprèn, eh? Sorprèn.
1: Sí, no. És molt interessant les curiositats que ens expliques.
2: Jo li he preguntat a la família, als amics, i hi havia gent que deia, s'ha de portar guants, i uns altres no, i uns altres que sí que s'ha de portar guants, i era clar, un debat.
0: Depèn molt del cas, recordem el que es va rascar la cebolleta al primer capítol.
2: No portava guants, ja t'ho puc dir ara.
1: Però que tot i fer-ho amb
2: que és guants... És tant el trauma que jo me'n recordo, i no portava guants.
1: Recorde, hasta el mínim.
2: Que sí.
0: Bueno. Ale, un capítol més que ja gairebé hem acabat, eh?
1: No, Dios.
2: Ai, quina pena, tio.
1: Jolín. Bueno, va. Què us sembla si arribats aquí donem resposta a la pregunta d'avui?
2: Bueno, a veure, va. Si fem memòria, jo us dic, el gel hidroalcohòlic és suficient per netejar les mans?
0: Ah, sí? B, sol si tens la pell neta, o C, no.
2: I la resposta correcta és...
0: La B.
1: Oh!
0: Sol si tens la pell neta.
1: Toma!
0: Val? Vull dir, l'ús de gel hidroalcohòlic per a la desinfecció de les mans és una bona alternativa a la rentada en aquelles ocasions, i només en aquelles ocasions, en les quals no tenim accés a aigua i sabó. En qualsevol cas, és important considerar que l'aplicació dels antisèptics únicament és efectiva sobre pells ja netes, és a dir, primer ens rentem les mans amb sabó i aigua, aigua i sabó, el que comenta la Laura, passant bé pels diferents dits, sobretot no oblidar-nos l'anvers de la mà, val? La part de darrere de la mà, els canells, que moltes vegades no arribem a rentar-nos els canells.
1: És veritat.
0: I les ungles, val?
1: Tot, tot, sí, sí.
0: Però si volem acabar de fer més efectiva la neteja, després apliquem gel hidroalcohòlic.
1: O sigui, és com un afegit, és un més a més.
0: Correcte, també recordem, pues, això, que si no tenim accés a aigua i sabó, també és una manera de fer una ràpida higienització.
1: Exacte. I bé, com sempre, tenim una pregunta oberta als oients.
0: La pregunta és: quin és el plat que més us ha impactat en un restaurant?
2: A la Laura cap, ja t'ho dic ara.
1: Cap ni un. Però, no, bueno, però tu, Mari, sí, no? Aquest de la carxofa.
2: Jo, jo no explico més, ja. Jo estic...
0: Sí. Està en guerra.
1: Vinga, va.
0: Volem saber.
1: Això per l'Eloi, que em li agraden aquestes coses. No?
2: Jo li explico, jo li explico.
1: Però no els hi vols dir als nostres oients? Bueno, va, és igual. Eloi, vinga, va.
0: Bueno, jo, hi ha molts plats, però tampoc, o sigui, me quedarien molts, la veritat. Però a vegades els plats més senzills són els que més sorprenen, també. Vull dir, per la seva senzillesa.
1: I sense sal.
0: Amb sal, els plats sempre amb sal. Vale? Per últim, esperem que us hagi agradat l'episodi, ens veiem en el proper, i sobretot...
3: Alerta alimentària!

Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanche, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Parlem ara de salut visual i en concret del glaucoma. Una malaltia silenciosa no dona símptomes al principi, però és la primera causa de ceguesa. Ho adverteixen els especialistes perquè el glaucoma no té cura, però es pot aconseguir frenar, com li ha passat al Javier gràcies a la cirurgia.
3: A mi em van diagnosticar fa uns 15 anys sobre el glaucoma i no en sabia gaire. Sempre havia pensat que aquesta malaltia jo l'associava amb gent gran. Per exemple, amb la meva àvia, que també havia tingut. Al principi, doncs, m'afectava molt perquè notava que empitjorava i a la vegada és una malaltia que no es nota, que és silenciosa i que em quedaria sec. Llavors això presenta molta angoixa i aquesta angoixa, doncs, també necessitava ajuda psicològica.
2: La doctora Maria Isabel Canut és la presidenta de la Societat Catalana d'Oftalmologia i vicepresidenta de la Societat Espanyola de Glaucoma. Doctora, estem parlant de la primera causa de ceguesa, però el glaucoma és un gran desconegut, tot i que cada cop hi ha més afectats, oi?
4: Sí, efectivament és una patologia que cada vegada veiem més manifestacions perquè la població envelleix més. El glaucoma, doncs, és una patologia en el que tenim la gran problema, que és una ceguera silent si no s'agafa a temps.
2: Vosaltres dieu que la meitat dels afectats no ho saben.
4: Efectivament. El glaucoma hi ha de diferents tipus i de diferents control evolutiu, de diferents agressivitat. Un glaucoma agressiu, doncs la pèrdua de visió és molt ràpida. Hi ha altres tipus d'hipertensió, perquè quan parlem de glaucoma hem de tenir present que el factor de risc més important és la pressió intraocular, que no té res a veure amb la pressió arterial. I després hi ha els pacients que ja tenen el glaucoma desenvolupat al moment del diagnòstic. També hi ha un volum de pacients estimat al voltant d'un 20% aproximadament, que es diuen glaucomes normotensius, on el factor de risc aquí no és la pressió intraocular el més important, sinó que hi ha d'altres factors com de caire circulatori. Aquest tipus de glaucoma és més difícil de diagnosticar, però no obstant, amb una detecció precoç i sobretot amb un seguiment, doncs es pot arribar a controlar de la pèrdua que hi hagi una pèrdua de visió substancial.
2: I la relació amb la diabetis?
4: La diabetes fa una alteració a nivell del fons d'ull, que s'anomena retinopatia diabètica. A part de la retinopatia diabètica, poden fer un glaucoma secundari, que es diu glaucoma neovascular, que és un glaucoma molt agressiu. Hi ha un paràmetre important, que com més desenvolupada està la població a nivell socioeconòmic, la tassa de glaucoma neovascular cau en picat. Afortunadament, aquí a Espanya, en conjunt, doncs el glaucoma neovascular ha baixat molt a la última dècada, perquè es fa un control, els diabètics tenen un control molt més acurat i afortunadament ja els glaucomes neovasculars que arriben a les nostres consultes han caigut molt la incidència i moltes vegades venen d'altres zones que no són precisament la nostra zona de treball.
2: Si dieu que la meitat dels afectats no ho saben, això vol dir que és que no hi ha símptomes, no? Al principi, que se sàpiga que es té un glaucoma.
4: Exactament. El glaucoma és una malaltia que jo la podria etiquetar com a molt traïdora. Per què? Perquè doncs, no n'és conscient la persona. És a dir, pots anar perdent, la agudesa visual i quedar-te de forma totalment silenciosa i sol adonar-te de que et quede un remanent de visió quan mantens la visió central. Es diu el que es diu moltes vegades amb canó d'escopeta, és a dir, queda una visió que seria sol els 10 graus centrals. Tu pots haver perdut un 90% de camp visual i sol mantenir la zona central. Aquesta és la pèrdua més freqüent de glaucoma. El glaucoma és, podríem dir, una ceguera silenciosa si no la detectes a temps.
2: I és irreversible?
4: Totalment irreversible, perquè tot el que es perd és irreversible. No tenim capacitat de regenerar-ho. Per tant, hem de ser molt curosos en fer tot un estudi i evitar que s'arribem a aquesta pèrdua.
2: És vital, suposo, el diagnòstic precoç, no? I sobretot la prevenció.
4: El diagnòstic precoç és una gran eina i, veritablement, jo li diria que les consultes, la gent té molta cura, acuta a l'oftalmòleg, i doncs amb una revisió a temps ha canviat molt el patró. La incidència del tipus de glaucoma ha canviat moltíssim la incidència i la prevalència a la nostra societat, perquè hi ha una cultura, però mai és prou. Sempre és molt trist quan arriba una persona que no se n'ha assabentat d'aquesta patologia, i aleshores ja has de transmetre que no tenim capacitat de regenerar el que ja està perdut, amb la limitació que això suposa, amb la seva activitat de lectura, conducció, etcètera. Per tant, la prevenció és el pilar fonamental, perquè amb una bona prevenció evitem que hi hagi unes lesions, com dèiem abans, irreversibles. I també poder iniciar un tractament. El tractament del glaucoma té diferents pilars i podem adaptar-los, sens dubte, a la patologia del pacient que arriba.
2: Doncs ja ho sabem, hem d'anar a la consulta a mirar-nos si som candidats a tenir un glaucoma o ja l'estem patint. Qualsevol persona pot patir-ho. Es passarà atenció als grups de risc, que ja ens ha dit la doctora quins són. Doctora Isabel Canut, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vostès.
1: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
5: La nit. Tanca els ulls.

0: Petits contes que expliquen petits gestos. La revolució dels petits gestos ha començat.
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai,
3: ai.
2: I ara?

0: Totes les trobades solen ser interessants, sobretot si és trobades d'amics. Si és trobades d'amics de la ràdio, què voleu que us digui? Bé, potser no, que no ho digui jo, que ho diguin elles i ells. Comencem per aquí. De què coneixes tu Ràdio Vila-sacra?
1: Jo conec a través d'una amiga meva que s'aixeca molt matinera.
0: Sí.
1: Però només per la propaganda que ella ha fet de lo que realment ha viscut, perquè és pionera des de que va començar, m'ha contagiat tot l'entusiasme. I he vingut a aquest dinar per ella.
0: Yeah.
1: Aleshores, és com si ho hagués viscut. Tinc aquesta satisfacció d'haver-ho realment comprovat, perquè m'ho ha transmès. No tingueu la millor dubte que la constància sempre té premi, amb tots els factors de la vida, amb tots. Si tu tens constància i tens fortalesa, ho superaràs tot. L'amor ho pot tot. T'ho dic de cor. Em dirigeixo als directors de ràdio, que els hi desitjo el millor, de tot cor. Però és que també tinc la certesa que el millor no ho trobaran.
0: Ah, per què?
1: Perquè el millor ja ho han tingut.
2: Mira, ha significat, en principi, un plaer poder escoltar aquests locutors tan fantàstics, i no és cova, i ha significat, al final, una colla d'amics i un molt bon rotllo, que no sé si ho hagués trobat en un altre puesto. Ha sido muy importante para un momento malo que tuve y, bueno, me ha ayudado a passar estos días, que un par de años llevo escuchando.
3: Una salutació a tots els oients del programa.
4: Lo mejor, así que ya sabes.
5: Jo em vaig multiplicar per la Elisabet, perquè jo estava passant una crisi molt dolenta, va morir el meu marit, i em va dir, nena, escolta aquesta ràdio. I llavors, des de llavors, que us he escoltat. M'ho he passat molt bé, o sigui que te tinc en les meves oracions, vale?
6: Jo, des de l'ego amb vosaltres, m'ho he passat bomba, bomba. I ho he passat a la meva filla.
7: Han estat anys diferents a la nostra vida. Ha sigut un abans i un després. Jo crec que no podré trobar mai més una expressió popular com aquesta. Ni intentaré tampoc, perquè ha sigut un motiu d'alegria.
8: A mi també m'ha sigut la meva vida, m'ha tret d'una angoixa terrible. He sigut molt feliç i en aquests moments també ho soc, que estic revivint moltes coses.
9: Què et diré jo? Una il·lusió, un bàlsam. Ens heu donat vida, ens heu donat esperança, ens heu donat de tot. Heu sigut, no vull dir la paraula, collonuts.
10: Si algú té sentiments, hi hauríem d'estar avui aquí per veure el que sentim.
11: Pues jo, per mi, ha sigut una companyia molt bona, perquè amb les meves hores de no dormir era una gran satisfacció poder escoltar cada dia les vostres veus, que per mi, sobretot la teva, em dona un plaer molt especial per la bona addicció que tens, i a més li he dit que per mi sereu uns amics que mai podré oblidar.
12: Ha estat una cosa molt important a la meva vida, perquè m'ha permès conèixer persones molt importants, m'ha ensenyat a estimar la ràdio, que ja no era forofa de la ràdio. Un petonet.
13: Doncs molt bé, uns records molt macos i una gran família.
14: Pues mira, una alegria molt gran escoltar de la ràdio, diguéssim, i ha sigut pues, un descans per mi, en la qual molts moments en la vida que has passat, ja que has tingut tristeses o coses, pues, m'ha donat com una alegria i com una satisfacció i una, no sé, un moment bo que he tingut, m'entens? Durant aquests anys,
15: Jo, pues, també, ha sigut una part molt important, perquè al moment que vaig començar a sentir, pues, tenia a casa una persona molt malalta i això me va ajudar, me donava molta al·licient i molta conformitat a passar tot el que he passat. Vull dir que ha sigut perfecte.
16: Bueno, pues mira, a mi pues, has de pensar una cosa, que quan vaig, un dia vaig per casualitat, vaig aixecar, em vaig despertar i vaig posar la ràdio, vaig quedar completament enganxada de lo que em va agradar, de lo divertit que era, de lo bé que m'ho passava, dels fars de riure que em feia, cada loco con su tema i la gran conya, perquè mira, només veient aquest dinar d'avui es veu la quantitat de gent.
17: Aviam, jo vull deixar clar que he vingut aquí perquè sabia que donaven dinar, és el que m'han dit. He vist aquí una gentada que pel que es veu mengen bé. Estan molt contents tots. Me quedo sorprès de que hi hagi 300 persones, com a mínim, perquè crec que són més, no? Bueno, no vull parlar ni vull dir res del que penso realment, perquè sortiria molta gent malparada. Senyor... Vale.
18: Hi ha una cosa que l'heu de tenir molt clara, la gent que feu ràdio. Per mi, quan el vaig descobrir, no n'hi ha hagut cap més, en diferents emissores, perquè la relació social i de convivència que s'ha aconseguit no es aconsegueix en qualsevol programa. I a la vista està que a cap emissora hi ha propostes socials, i això em sap molt de greu dir-ho, perquè el poder, sigui quin sigui, el que fa és tallar les ales a qui vol obrir la relació social i la convivència social. O sigui que no és qüestió d'entendre, sinó que és qüestió de que sapigueu que al final la relació social guanyarà a tot, a qualsevol interès.
19: Jo, el que vaig començar, va ser a raó de que m'havien operat de càncer. De llavors ençà, durant cada dia, sempre que s'ha fet, per mi era, com en diem, que s'ha una panacea. Doncs m'ha ajudat molt. I com a mi, ha ajudat a molta gent. Per molta de la gent que som aquí i que no hi som.
20: Per mi ha significat coneixences, amistats, estimacions, i significa una part molt important de les persones, lliçons de vida, ajudar moltes solituds, fer moltes companyies.
21: Per mi ha sigut un reconeixement amb molta qualitat de persones, no totes, aprecio a molta gent, però estimo a unes concretes. Sobretot ha sigut per un moment molt, molt malament que jo estava passant, veu aparèixer vosaltres, me van donar el xic que em faltava per sobreviure. Una qualitat d'humanitat, de companyerisme, de, diguéssim, de gent que està sola i que aquest programa ha fet molt per ells. Vale?
22: Et diré una cosa, sempre que tinc al meu costat tremolo.
0: I per què, dona? Si sóc el Xavier de Ràdio Vilasacra.
22: No sé què em passa, tu.
23: Mira.
22: És lo que tiene, no?
0: Doncs sí, sí, és lo que tiene.
24: El vaig descobrir que cuidava la meva neta i posava la ràdio a un quart de sis del dematí. I em veu emocionar. Ah, he rigut, he plorat, però he passat molt bé amb vosaltres.
25: Doncs mira, per mi com un miracle en la societat i en els moments que estem vivint. Per mi l'amistat, la humanitat, l'amor, el record, vaja, no, coses negatives no en tinc cap que dir. I vaja, i una font d'esperança de saber que les persones tenim un contingut en el qual ens podem fer feliços els uns als altres.
26: Hola, han sigut una cosa molt especial per tots nosaltres. Amb la màgia d'aquests bons conductors que ens han dut, doncs, dies d'alegria, perquè ens han dut molt d'amor i molt de companyia.
27: Bé, per mi veu arribar en un moment molt difícil de la meva vida, m'heu ajudat a tirar endavant, m'ajudàveu a aixecar-me cada dia d'una altra manera i espero conservar-la.
28: Estic d'acord amb la Montse, per mi sou fantàstics, una gran família, uns grans amics que he descobert aquests últims anys i m'han omplert de moltes qualitats que no tenia i espero, el que diem, pues, tornar a tenir-vos a la prop i poder connectar altra vegada com sempre fins ara.
0: A veure, Laura, digue'm alguna cosa, tu que formes part de l'equip.
29: Jo no em pensava que tindria tanta gent maca al voltant, tampoc m'esperava que entrés tant a casa de tothom i que hagués arribat a caure tan bé. Amb uns més, amb uns altres menys, però això ha de continuar. Perquè som tota una família, hem fet molta companyia a casa de tothom i jo què sé, i que res, que us estimo moltíssim i que us estimo a tots molt i que estic molt contenta d'haver-vos conegut.
1: Home, jo sóc un treballador de ràdio i tota la vida he treballat amb la ràdio de fondo. I trobar-vos, doncs, ha sigut, així perquè soni una mica cucu, una finestra d'aire fresc, una família.
22: Programes com el vostre, tots els psicòlegs haurien de plegar. Molta sort.
2: Quan la vas descobrir, perquè sempre escoltava música, me va semblar una mica raret, no? Però com no sé, passaven els dies, vas veure que era molt humà, i la veritat, a la meva dona l'ha fet també un còmplice.
3: Bueno, doncs a mi m'ha semblat molt bé, l'escolto des del primer dia, per casualitat, i m'ha agradat molt, molt, molt, molt, molt, i no sé què més dic, que estic molt contenta d'haver-lo trobat.
4: A veure, em va servir per molt, i per mi ha sigut una vàlvula d'escape. M'ha ajudat molt, és que estic molt emocionada, és que no sé què dir-se, és que no sé què dir-se.
5: Jo fa molts anys que escolto la ràdio, molts, però mai m'havia trobat que em passés això, que em donés aquest, no sé, aquest fili, hi ha gent que quasi no coneixes, però que tinguis una pressa i un efecte que durant cada el dia hi penses, no?, molt sovint, i una cosa molt especial. I mira que he vist programes i programes, però jo que tancava la ràdio i fèiem la meva vida. Però aquest no, aquest tanco la ràdio i encara m'he donat per pensar, no?, és una cosa molt especial, no sé.
6: Vaig trobar uns locutors que em va agradar, un pilot de gent que tenia molts sentiments i em va enganxar per escoltar-se. Això no ho havia passat mai. Vull dir que una cosa és escoltar la ràdio, estar desperta, i altra cosa és voler escoltar la ràdio perquè t'agrada el que escoltes. Us estimo molt a tots.
7: Us vaig descobrir i l'he estat escoltant i dono moltes gràcies a tots vosaltres i els oïdors, els parladors, tan macos, que no tinc paraules. Us ho dic de debò. Milions de gràcies.
8: I una altra cosa. Les coses no es valoren fins que s'han perdut. Quien tenga oídos que lo oiga.
9: Sentim la comunicació local.
23: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Come on, turn the radio on, it's Friday night and I won't be... Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Xarc i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.
30: Volem saber com et lleves.
31: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
32: Aquesta és la diferència.
33: Pues no me n'entero.
34: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
31: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
32: Aquesta és la diferència. Oh.
35: Ole.
34: Oh.
35: Ole.
34: Oh.
35: Ole.

Deixa que la llum envaeixi la teva llar. Amb Finestres Calaint tindràs més lluminositat i les millors prestacions d'aïllament acústic i tèrmic sense renunciar a un disseny elegant. A Perimetral som distribuïdors expert Calaint i certifiquem la millor instal·lació per les teves finestres. Perimetral, 972 84 42 11. I deixa que la llum envaeixi la teva llar.

No et perdis la novel·la del moment, El descontento, de Beatriz Serrano. Si creus que la vida és més que fer el tàper, treballar o veure una sèrie, El descontento és la teva novel·la. Temes de hoy.

0: Ara a Fiman, samarretes interiors per home, 2x6,50. I pantalons curts per home, 2x20 €. Fiman, tan senzill com això.
1: Què necessites avui?
2: El teu jardí ja està llest pel gran despertar de la primavera? A Action, la qualitat i el preu més baix van de bracet. Decora el teu jardí amb tes de colors, eines de jardineria resistents i les millors joguines per a exterior, tot el preu més baix. Descobreix ara tots els productes de jardineria a la teva botiga Action i a l'app. Action, petits preus, grans somriures.
3: Action Figueres. El Carrefour de Vilatenim. Ràdio Vilasacra.
4: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
5: Mama, això és molt més que un curs d'anglès. He parlat davant de tota la classe i el profe m'ha fet thumbs up. Tinc nous bros, hem anat al teatre i ho he entès tot. I he menjat fish and chips i m'ha molat. Mama, l'any que ve hi torno, és flipant.
6: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.

0: I parlant d'emocions.
1: 42.
2: Savoir vivre.
3: La dolce vita.
4: Party wampum.
5: Saudade.
6: Soulificant.
7: Deseo.
8: Prix d'aventure.
9: Wanderlust.
10: Hi ha tantes maneres de descriure aquest sentiment, però és millor experimentar-lo en viu. Comença el viatge i simplement deixa que les teves expectatives s'enlairin. Hora per a nous horitzons.
11: Say yes to the world.
12: És Radio Vila Sacra. És clar.
13: La Pinyar.

0: Us en recordeu?
1: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegenda o reals que formen part de la nostra cultura popular. En Jaume Escala.
2: Rondalla del ruc pecador. Una vegada era un home que anava de camí manant el ruc pel ronçal. Uns estudiants el van veure. Ha de ser nostre aquest ruc. Van anar per darrere i de mica en mica traieren les morralles del ruc i se l'emportaren, quedant-s'hi un d'ells en compte del ruc, amb les morralles posades i tot, i anant seguint i seguint com si fos el ruc mateix. Agira el bon home. Jesús, Maria, Josep! Ai, nostre amo, perdoneu-me, com Déu m'ha de perdonar. Jo era un gran pecador i en càstig em vaig tornar ruc. Ara he acabat el temps i Déu m'ha restituït a l'estat d'home. El rocater se'n feia creus. Jesús, Maria i Josep tornava, però l'últim es va reposar i va dir: fora! No hi pensem més. Aneu en nom de Déu, company, i no torneu a pecar mai més. Llavors l'home va pensar: ara t'has quedat sense ruc. Com ho faràs? No hi ha més que hauràs de comprar-ne un altre. Ell, que es recorda que allà a la vora hi havia una fira, se n'hi va. Mira d'ací, mira d'allà, i tot plegat, se n'adona que el seu mateix ruc és el que estava per vendre. No se'n sabia venir. Tan aviat hi va pensar: qui no et conegui, que et compri. I acostant-se al ruc, li va dir a cau d'orella: company, que ja heu tornat a pecar.
1: Rondalles a peu d'escala.
3: Tenim amor.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Les entitats independentistes convoquen una diada unitària i descentralitzada amb manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta i amb el lema «I soc, i som, pel present i pel futur, independència». Més detalls des de la plaça Catalunya de Barcelona, Jordi Corbalan.
4: Aquí a la plaça Catalunya és on confluiran les dues marxes de Barcelona que sortiran de la Gran Via amb Casanova i de la Via Laietana amb l'Avinguda de la Catedral. El president de la ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium, Xavier Antic, criden l'independentisme a sortir al carrer, però també tots aquells sectors socials descontents.
5: La societat catalana té clara quina és la solució, però ens cal sumar. Sumar esforços, generar confiances i, mobilitzats, tornar a sortir al carrer.
6: Cal que tornem a generar esquerdes en aquesta falsa normalitat i cal que sigui la ciutadania, com sempre ho ha estat, articulada i mobilitzada, que torni a estar a l'avantguarda de la defensa dels drets i les llibertats.
4: Els convocants de la diada denuncien un procés planificat de desnacionalització.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu, sense

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Hi ha hagut un altre possible nou cas de violència masclista, en aquest cas a Toledo. La Guàrdia Civil ha detingut un home de 48 anys per matar a ganivetades presumptament la seva parella a Alameda de la Sagra. Els fets han passat a quarts de 6 de la matinada al domicili familiar. L'equip d'emergències ha atès la víctima però no ha pogut fer res per salvar-li la vida. L'home detingut ha estat traslladat a l'Hospital de Toledo. Si es confirma aquest nou cas, ja serien 31 les dones mortes per violència masclista a Espanya en el que portem d'any. Si es confirma aquest nou cas, ja serien 31 les dones mortes per violència masclista a Espanya en el que portem d'any. Ja serien 31 les dones mortes per violència masclista a Espanya en el que portem d'any.

0: només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: Ràdio Vilasacra 107 FM.
2: Saps què fer si el teu fill o filla té febre alta? Primer de tot, no t'alarmis. La febre és un símptoma comú que preocupa pares i mares, però habitualment no és perjudicial per l'infant. Pensa que és un mecanisme de defensa del cos per fer front a una possible infecció. Si presenta irritabilitat, dolor o inapetència, pots donar-li paracetamol o ibuprofè. Tapa-li el cos si tremola i destapa-li si està suant. És bo que descansi el màxim possible. Dóna-li molts líquids. Vesteix-lo amb roba lleugera. Evita banys i compreses d'aigua freda. No és bo fer baixar la temperatura de cop. Si veus que la febre perdura o té malestar general, truca al 061 o porta-la al pediatre.
3: Diuen que només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci. La de la poesia, la de la música i la de l'amor.
4: El secret de l'amor. Rafael, 67 anys. Teresa, 65 anys. 40 anys casats.
5: Tu saps que les persones, els consells, si la dona... Jo, això ho parlem moltes vegades, aquestes parelles que es casen, que no perquè estiguin, que s'hagin ajuntat, que ja faci anys que viuen, i després diuen de casar-se i després se separen. Jo aquí li trobo una miqueta no legal, o a ella sobretot, t'ho dic en sèrio, no la trobo legal amb ella, perquè una persona que jo he conegut, que han estat 5 anys i 6 anys i 7 anys junts, vivint vida junts, com matrimoni, que això no passa res, i que després a cap de l'any s'han separat, això ella no se l'ha estimat ja ni des del principi. Se li ha anat la il·lusió, que diem tu, que s'ha anat la il·lusió, perquè una cosa és una il·lusió i una altra cosa és amor. No confonem una cosa amb l'altra. Si hi ha una certa confiança, jo he fet molts viatges i he estat 8 dies sola. Pues ell m'ha de tindre la confiança de dir, coi, la meva dona se'n va.
6: Jo l'he deixat anar sola, perquè clar, jo no he pogut anar-hi per raons de feina, i jo l'he deixat anar sola amb tota la confiança. Vull dir que la mateixa confiança que jo l'he tingut a ella, ella me l'ha tingut a mi.
5: Aquí s'ha tocat el tema de regals, i no fa cap regal, perquè mira, una vegada m'ha fet algun regal, i llavors jo sóc una, com te diré jo, tu saps que fan una subhasta, hi ha una subhasta de joies cada mes, i jo fa molts anys que vaig allà. Jo m'ho compro tot el que vull, i el que puc, cuidado, eh? Si ell una vegada em va regalar un collar que me va parar de les tiroides, i jo li vaig dir, papa, m'agrada molt, fill meu, però tu has anat amb una joieria, carinyo.
6: Bueno, sí, només ha sigut aquest cas, però clar, jo, pues, en vista de... en qüestió de regals, jo li dic sempre, mira, a veure si compra el que tu vulguis, perquè jo, primer, que jo no tinc idees. Les dones tenen més idees de fer regals, de lo que l'home necessita, però jo no tinc idea. Llavors jo li dic, mira, agafa els cèntims, te'n vas i te compres el que tu vulguis.
5: Jo, el meu fill, el meu gran, que jo tenia un nen de 29 anys, que deia jo, escolta, nen, a veure si te trobes una gemelga, fill meu, i te cases i me deixes en pau. És que tens 29 anys i jo tinc un bebè de 29 anys. Saps què me va contestar? Va dir, mira, mama, si jo trobés una noia com vosaltres, jo la setmana que ve em casava. Jo deia, home, nen, perquè ha de ser com vosaltres. Pues com vosaltres hi ha molts. Diu, mira, mama, com parelles com vosaltres no n'hi ha. No n'hi ha, mama. Jo dic, nen, no digues tonteries. Que te dic que no n'hi ha, mama, que no n'hi ha. Així no va contestar el meu fill. Què et sap?
7: L'hora de la gent gran, un espai radiofònic
8: per tu
7: i per tots.
8: Escolta'ns,
7: t'agradarà, amb molta il·lusió, amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
9: Ràdio Vilasacra, millor lloc del món.
10: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vilasacra. I ja us ho fareu.

0: I parlant d'emocions...
1: 96.
2: Hem de parlar

0: ama.
1: Una tarda de 1962, el compositor Tom Jobim i el poeta Vinícius de Moraes es van trobar, com feien sovint, en una de les terrasses més famoses del barri carioca d'Ipanema. De sobte, va passar per davant seu una jove d'una bellesa tan enlluernadora que va fer que tots dos quedessin bocabadats. Després d'aquell primer impacte, i des de la mateixa taula, les següents setmanes la van veure un parell de cops més, causant-los el mateix efecte encisador del primer dia. La noia tenia 17 anys i es deia Eloísa Eneida Meneses Páez Pinto, però tothom la coneixia simplement com Elo Piñeiro. Tobim i de Moraes la van convidar a seure, però ella, tot i sentir-se afalagada, era molt tímida i es considerava massa jove per acceptar la invitació. Els dos artistes van entendre la seva resposta, però van marxar cap a casa amb la necessitat d'escriure-li aquesta cançó. La primera gravació que existeix del tema és d'una sessió en directe de 1962 enregistrada en un club nocturn de Copacabana. Però la popularització de Garota d'Ipanema o Girl from Ipanema, segons l'idioma que es presenti, va arribar quan la primavera de 1963 el saxofonista Stan Getz i el guitarrista brasiler João Gilberto la van enregistrar acompanyats de Jobim al piano i la dona de Gilberto fent els cors. Gilberto no era cantant professional, però mentre era a Nova York acompanyant el seu marit en la gravació del disc, la van sentir cantar espontàniament unes estrofes del tema i els va agradar tant que li van demanar que les enregistrés. A mida que la peça anava fent-se famosa, cada cop més gent es preguntava qui devia ser aquella noia de qui parlava la cançó. Així que amb la voluntat de desvetllar el misteri, de Moraes va localitzar la mare de la jove i li va explicar que s'havia inspirat en la seva filla per escriure la cançó. La revelació

0: va agafar-la per sorpresa i un cop es va fer pública la seva identitat, la vida d'Elo Piñeiro es va transformar i va passar de ser una desconeguda estudiant de magisteri a ser una noia molt popular. Ben aviat es va convertir en centre de totes les mirades i periodistes de tot el país li demanaven de fer entrevistes i sessions fotogràfiques. Va fer d'actriu, de presentadora de televisió, de representant d'una marca de roba i fins i tot va fer de model per a la revista Playboy. Així ho recordava Piñeiro el 2012 en una entrevista a la BBC, on reconeixia com li havia canviat la vida aquest fet inesperat de quan era jove i alhora puntualitzava que ella no era la noia d'Ipanema, sinó només la inspiradora de la cançó.
1: Bom, eu sou Elo Piñeiro, musa inspiradora da canção Garota de Ipanema.
0: Amb el temps, el tema s'ha convertit en una de les melodies brasileres més conegudes arreu del món i en una de les cançons més versionades de la història. Ella Fitzgerald, Frank Sinatra o Amy Winehouse són alguns dels artistes que n'han fet les seves interpretacions personals.

Avui, la cançó no només és una icona de la platja d'Ipanema, sinó tot un símbol de Rio de Janeiro. Per això no és d'estranyar que quan la ciutat va acollir la celebració dels Jocs Olímpics de 2016 fos una de les cançons triades per a la cerimònia d'inauguració.

0: Aquell 5 d'agost, l'escollida per ser la noia d'Ipanema va ser la model brasilera Gisele Bündchen.
1: It wasn't just I was doing something for me, I felt like I was doing something and I was kind of carrying a whole big...
0: Bündchen va acceptar el que ha confessat com el repte més difícil de la seva vida professional. Travessar el mític estadi de Maracanà, desfilant amb un vestit platejat amb cua de sirena sobre una llarguíssima passarel·la al ritme de les notes de la cançó. Al final del recorregut, l'esperava el net de Tom Jobim, interpretant el tema en directe al piano. Havia passat més de mig segle des que el seu avi havia compost la melodia inspirat per aquella noia encisadora que passejava per la platja d'Ipanema. I fer-la reviure en aquell acte tan solemne era una gran responsabilitat. Però ni ell ni Bündchen es van arronsar. I davant l'atenta mirada dels 3.000 milions de persones que seguien l'esdeveniment per la televisió, van saber crear una imatge màgica que ha quedat per la història com un dels moments més emotius d'aquella cita olímpica.

0: És l'hora del pati.
1: La més musical de l'Empordà. Ràdio Vila-sacra.
2: Cosa que no tothom pot dir.
3: Què? Què?

0: Besitos.
1: Patunets.
2: Ràdio Vilasacra. Emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Te'n recordes, te'n recordes.
3: Ràdio Vilasacra, la ràdio.

0: Saps què és la paradoxa d'Olbers? Aquesta paradoxa es basa en una pregunta aparentment simple però desconcertant. Si l'univers és infinit i és ple d'estrelles, per què el cel nocturn es fa fosc en lloc d'estar completament il·luminat per la brillantor d'aquestes estrelles? En teoria, si l'univers és infinit i uniforme, hauríem de veure una estrella en cada direcció que mirem, cosa que faria que el cel nocturn fos brillant sense importar on estiguéssim. Tanmateix, això no passa a la realitat. La resposta a aquesta paradoxa rau en diversos factors. En primer lloc, l'univers té una edat finita, cosa que significa que la llum de les estrelles més distants encara no ha tingut prou temps per arribar fins a nosaltres. A més, l'univers està en constant expansió, cosa que provoca que les galàxies s'allunyin les unes de les altres. Aquesta expansió fa que la llum de les galàxies distants es desplaci cap a l'espectre vermell, tornant-se més tènue i difícil de detectar. Addicionalment, hi ha objectes a l'espai, com ara pols i gas estel·lar, que absorbeixen i dispersen la llum, disminuint la seva brillantor a mesura que viatja a través de l'univers. En resum, la paradoxa d'Olbers es resol gràcies a la combinació de la finitud de l'univers, l'expansió còsmica i la presència d'objectes que dispersen la llum.
1: Ràdio Vila-sacra, la que no és res convencional.

0: Pirinenca Social Solidària és una travessa des del País Basc fins al Cap de Creus amb joves en risc d'exclusió de tot el Pirineu. Una iniciativa perquè creixin personalment a través del senderisme, però que també vol trencar estigmes per allà on passa. Martinet, Joaquim Albalate.
1: Són joves del País Basc, Navarra, Aragó i Catalunya que van sortir d'Onda Rivia el 18 de juny i arribaran el 20 de juliol a Cadaqués. Carmen Garrido és la presidenta de la Transpirinenca Social Solidària.
2: La muntanya ofereix moltes possibilitats de cohesió, de caminar en equip, de superar situacions imprevistes, i tot això nosaltres ho valorem com uns aprenentatges que poden ser molt interessants per després el futur d'aquests joves.
1: Hi participen uns 200 joves, alguns que fan tota la ruta i d'altres només un dram. Són uns dies per sortir del seu propi entorn i teixir complicitats. Ho expliquen l'Otis, l'Alejandro i la Rocío.
3: Es como estar con la familia, entonces me aporta cercanía. A nivel personal, a mí, por ejemplo, me está ayudando a crecer personalmente, aprender a tener paciencia.
4: A part de fer camí, conèixer la gent nova de diferents països i fas moltes coses junts, és una cosa que disfrutes i es gaudeix molt.
5: A mi m'agrada explorar i, per exemple, viure la natura. Si vas amb gent diferent, sempre t'expliquen coses que hi saben, diferents.
1: L'objectiu també és trencar els estigmes al voltant d'aquests joves. Per això, a cada parada, conviden els veïns a compartir una estona amb ells. A Martinet, per exemple, amb un sopar comunitari i fent ballar els gegants del poble.
6: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Küss mich, cha cha cha.
1: Defineix tranquil·litat.
2: No et preocupis si no ens vols escoltar.
3: Eh?
2: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vila-sacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
4: Ostres, tu!
2: Així de fàcil és la situació.
5: Ho veieu?
2: I només a Ràdio Vila-sacra seleccionem el millor del millor.
4: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.

0: Som com som, amb Purificació Barcelona.
1: Unes ulleres amb càmera milloren la mobilitat per la ciutat de persones amb discapacitat visual. Es tracta d'unes ulleres que analitzen la imatge que reben de dispositius instal·lats al paviment i envien les dades en àudio a l'usuari a través d'una aplicació. Això facilita que aquest s'orienti millor i se senti més segur, sobretot en el moment de travessar el carrer. Mercedes Vidal és la regidora de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.
2: La tecnologia de beacons, que és la mateixa que s'utilitza en el metro, no? Doncs es comunica amb les ulleres i dona informació transmissible i interpretable, no?, per a una persona amb discapacitat visual de per quins carrer i quina forma té aquest carrer que està travessant. Això s'ha provat en un entorn concret de Gràcia i estudiarem, no? És un pilot, a veure si és replicable en altres espais. Perquè moure's pel carrer, no?, doncs pugui ser segur, no?, per una persona amb discapacitat visual, fins i tot en entorns que no tenen un espai físic per distingir, no?, exactament quin és un espai per on poden transitar vehicles, encara que a una velocitat baixa, on és realment exclusiu per vianants.
1: El projecte ha guanyat el Premi Challenge Barcelona Nova York i s'ha aprovat en carrers de plataforma única de Gràcia, és a dir, sense vorera, perquè dificulten l'orientació i la sensació de seguretat de les persones amb discapacitat visual.

0: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
1: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
2: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
1: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
2: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
1: T'esperem a Aquabrava, a Roses.
3: Saltem amb el teatre.
4: Impulsem els nostres escenaris.
5: Saltem amb el circ.
6: Impulsem les nostres carpes.
7: Saltem amb la poesia.
8: Impulsem les nostres lletres. Okay, I believe
9: you, jumping. Impulsem la cultura.
10: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
11: Hola, bon dia. Em dic Evan Díaz. El títol del llibre que us recomano és Els escacs de Roman Todan. El llibre ensenya jugades d'escacs.

0: jugar als escacs i aprendre noves jugades de partida. Si voleu ser uns criats als escacs, us el recomano. Gràcies per escoltar-me. Adeu.
1: Se te olvida.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Hi ha hagut un altre possible nou cas de violència masclista, en aquest cas a Toledo. La Guàrdia Civil ha detingut un home de 48 anys per matar a ganivetades presumptament la seva parella a Alameda de la Sagra. Els fets han passat a quarts de 6 de la matinada al domicili familiar. L'equip d'emergències ha atès la víctima, però no ha pogut fer res per salvar-li la vida. L'home detingut ha estat traslladat a l'Hospital de Toledo. Si es confirma aquest nou cas, ja serien 31 les dones mortes per violència masclista a Espanya en el que portem d'any. Si es confirma aquest nou cas, ja serien 31 les dones mortes per violència masclista a Espanya en el que portem d'any. Ja serien 31 les dones mortes per violència masclista a Espanya en el que portem d'any.
2: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
3: Tria Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.

0: Ràdio Vilasacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.
1: És ella, que surt!

0: Sí.
1: I què?
2: Tot una aventura.
3: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
4: Ai.
0: Ai.
2: I ara?
0: Tenim trucada. Bon dia.
5: Bon dia. Sí, era per felicitar-los per aquesta missió que s'han dignat fer, i després per la tasca que en general porten, de la seva emissora, recordant coses que un ja tenia mig oblidades o que no ens serveixen altres mitjans informatius i de distracció.
0: O sigui, vostè està content amb l'emissora que estem fent?
5: Molt, molt, molt, molt.
0: Sí, vostè la va seguint habitualment?
5: Principalment els matins.
0: Els matins. I a vostè troba que estem fent una bona tasca?
5: Jo crec que sí. Crec que sí, perquè cap emissora, almenys des de que jo vaig així, estic més a casa, havia sentit tant la ràdio com ara.
0: Mai havia sentit tant la ràdio com ara?
5: Bueno, en temps que no hi havia televisió, sí.
0: Sí.
5: No hi havia més remei.
0: Sí.
5: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: És feina de tot l'equip, que tots estem posant el nostre granet de sorra per ser d'aquesta emissora, l'emissora de tothom, no? Gràcies per haver trucat i a la seva disposició.
6: Radio Vila Sacra.
7: Radio Vila Sacra.
8: Radio Vila Sacra.
9: Radio Vila Sacra.
10: Radio Vila Sacra.
11: No trobaràs res igual, perquè ens preocupem de que ningú ens pugui igualar.
12: No trobaràs res igual, perquè no seguim modes i anem al nostre aire.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: Ràdio Vila-sacra.
15: Ràdio Vila-sacra.
16: No trobaràs res igual, perquè no hi ha res igual enlloc.

0: Ràdio Vilasacra.
1: Ecovies. Gestió i promoció de més de 500 quilòmetres de rutes a peu o en bici per tota la demarcació de Girona, amb connexió interfronterera.
2: La Diputació dona suport tècnic i econòmic als municipis. Diputació de Girona, al costat dels ajuntaments. Al vostre costat.
3: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
4: Us en recordeu?
5: Jessica, si et canto això... Mira.

0: Com sabria sí que és?
1: Ostres, ara m'has enganxat moltíssim, però no sé què és, però sona preciós.
0: Gràcies.

0: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
1: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Music Club, el futur de la música.

0: carretera, viatja i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mode avió. Aparca el pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració. Estalvia i reserva ja des de l'app o a aenaparking.com.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'aquesta setmana és un llibre referent sobre el TOC, el trastorn obsessiu compulsiu.
1: Es tracta de l'obra Desbloquea tu cerebro, del prestigiós psiquiatre expert en TOC Jeffrey Schwartz. L'obra ajuda a identificar els símptomes d'aquest trastorn i resumeix la tècnica que va desenvolupar Schwartz per intentar-hi fer-hi front. Concretament, el llibre explica el procés en quatre etapes que haurien de seguir els afectats per TOC per minimitzar-ne els símptomes i recuperar la qualitat de vida. Bàsicament, el llibre destaca la importància que els afectats reconeguin i acceptin que pateixen el trastorn, intentin identificar-ne els efectes i puguin adquirir hàbits que els permetin revertir-los. Una obra de referència que ofereix una visió molt completa sobre les característiques del TOC i com afecta la vida d'aquells que el pateixen.

0: Aixeca els ulls al cel. Tinc confiança. Si lluites sense fe, seràs vençut.
1: Funciona! Cròniques dels invents. Cròniques dels invents. Amb Oriol Munné.
2: Fa uns 3 milions d'anys.
3: Els homes naixem a l'Àfrica Oriental, a la zona dels llacs Victòria i Turkana, on va començar tot. Però si alguna cosa ens va començar a fer humans, és el fet de ser l'únic animal de la jungla que no accepta les coses com són, que modifica els objectes, en crea de nous i els utilitza en benefici propi. Situem-nos a fa ara uns 500.000 anys, en un món hostil, absolutament fosc i fred quan cau el sol, i en què el glaç arribarà a cobrir Europa fins a l'actual França. En aquest món, tenir escalfor és tenir vida. Tenir escalfor ho és tot. I les primeres evidències de l'ús d'un element tan preuat per part dels humans són de llavors.
4: Jordi Grau, antropòleg.
5: Més enllà d'un milió d'anys ja hi ha evidències d'artefactes cremats. Contra més elements trobem de restes cremades en llocs on hi ha hagut un hàbitat, una ocupació, estem més segurs de que hi ha hagut intenció de crear foc i hi ha un ús de foc.
3: Però de moment el foc és només un fenomen generat de manera accidental pels llamps o per les erupcions volcàniques, que es tradueixen immensos incendis forestals, dels quals tots els animals fugen. Homo erectus és l'espècie dominant del moment. És una criatura espavilada, la primera que aconseguirà caçar mamuts amb èxit. Té un cervell equivalent a 3/4 parts del nostre. En algun moment s'acosta a allò que venia del cel o de l'interior de la terra. Allò que feia mal si es tocava amb les mans.
6: Ui!
3: I descobreix que pot alimentar una petita flama amb una certa quantitat de combustible i treure'n un munt de beneficis. El foc escalfa. El foc espanta els animals, allunya els depredadors i, per tant, dona seguretat. Serveix també per a provocar estampides i dur els animals cap a les trampes. És, doncs, un aliat de cacera. El foc dona llum i claror a les negríssimes nits del Pleistocè i, per tant, permet allargar les hores d'activitat més enllà de la posta de sol. Crea vincles, humanitza els membres del grup, com entén Cesc.
5: La reunió al voltant del foc afavoreix la socialització dels membres del grup, afavoreix la comunicació. De fet, encara avui dia podem trobar grups humans que, a través del foc, el que fan és cohesionar, ajudar a cohesionar aquell grup. I segurament tots recordem també els focs d'acampament i totes ocasions, diguem, rituals, on el foc és un punt de reunió.
3: Però n'hi ha més. El foc permet ampliar la dieta, coure els aliments, emmorosir la carn i eliminar-ne bacteris i patògens. Això, de retruc, es traduirà en un creixement dels nostres cervells. De fet, som l'única espècie que cuina els aliments, oi? Totes les societats humanes, fins i tot les més primitives, han descobert i utilitzat el foc. Cap altra criatura d'aquest planeta no ho fa. Descobrir el foc és domesticar-lo. I els homes saben gestionar el foc des de fa mig milió d'anys, però només el que s'origina de forma natural. Saben mantenir-lo, però no pas crear-lo. I si el foc s'apaga per la pluja o per una ventada, el grupet que en depèn està perdut. Així doncs, cal aprendre a crear-lo. I això arriba fa uns 100.000 anys, possiblement entre neandertals. Però com es fa el foc? No costa gaire fixar-se, aprofitant una esllavissada de terres, que hi ha roques que generen guspira en topar violentament unes amb altres. Cal, doncs, reproduir aquesta percussió de manera intencionada i a petita escala. La guspira la farem caure en un grapat d'herba seca i ja tindrem flama. Si no, hi ha altres mètodes.
5: Fregar un pal sobre una superfície segurament més plana i més tova, ranurada. Per què ranurada? Perquè has de posar una mica d'esca, una mica d'herba, que permeti alimentar l'espurna que genera la fricció. I per escalfament, a poc, va sortint aquell fum esperançador que s'acaba convertint en una flama.
3: Ja està. Ja ho tenim. Els homes poden fer foc quan els calgui i deixen d'estar, per tant, a mercè de la natura. És un pas fonamental en el progrés humà. D'aquí vindran, amb els mil·lennis, la metal·lúrgia i tants altres usos del foc que ens donaran la supremacia definitiva sobre l'entorn i les bèsties, i un enorme progrés. Amb el domini del foc, fem el primer pas per dominar el planeta i la història de la humanitat enfila un camí definitiu.
1: Volem saber com et lleves.
2: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
7: Aquesta és la diferència.
8: Pues no me n'entero.
9: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
2: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
7: Aquesta és la diferència.
9: Oh!
10: Ole!
9: Oh!
10: Ole!
9: Oh!
10: Ole!

0: Reserves. Salvador. Guió mig. Dalí. .org.
1: Informació, música, entreteniment.

0: persones que són amables, que escolten, que deixen dir, que no punxen, que tenen una paraula agradable als altres, generen vincles, fan cohesió en els equips, en les escoles, en les plantes d'hospital, i això fa la vida molt més agradable. Compta molt, amb qui estàs, amb qui convius, amb qui fas el viatge, no? Si tens la sort de conviure amb una persona amable, tens un tresor, cuida-la molt bé.
1: És Ràdio Vila-sacra.
2: Coneixement i companyia.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos continuen investigant les causes del crim d'una dona de 75 anys que dissabte va aparèixer morta en un camp de blat de moro de Soses, al Segrià. Es va fer una primera detenció d'un noi de 18 anys. L'Ajuntament demana que no es difonguin rumors sense confirmar. Lleida, Estela Busoms.
2: El detingut és un noi de 18 anys que no tenia cap relació personal amb la víctima. De moment, la investigació continua oberta i els Mossos descarten que avui declari davant del jutge i, per tant, la seva detenció es prolongarà. Ho pot fer un màxim de 72 hores. Sandra Marcó és l'alcaldessa del municipi.
3: També estem molt agraïts a Mossos perquè en menys de 48 hores han pogut localitzar amb aquesta persona, amb aquest jove de gairebé 19 anys, que no entenem què és el que li ha pogut passar pel cap, una persona que no és del poble, no és nascuda a Soses, que pràcticament jo crec que poca gent el devia conèixer, ens hem quedat molt sorpresos.
2: Recordem que el cadàver de la dona, una veïna de 75 anys, va aparèixer dissabte a la nit en un camp de panís amb un tall al coll. La víctima havia sortit al vespre a passejar amb la seva gossa per un dels camins que envolten el poble. Hores més tard no havia tornat i l'animal deambulava sol. Llavors es va alertar la policia i un dels veïns que participaven en la recerca va localitzar-ne el cos. L'Ajuntament de Soses ha fet una crida a preservar la intimitat de la família de la víctima i a no contribuir a la difusió de rumors o informacions sense confirmar.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.

0: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: Quan fa que no sents coses extraordinàries?

0: Terra de Pa.
1: El poble de Biosca està situat al peu d'un petit turó a la dreta de la riera del mateix nom. Després de passar el pont, s'entra al nucli que restava tancat amb les muralles que baixaven del castell en època medieval. En els últims anys, joves o famílies amb criatures s'han instal·lat en pobles de l'interior com aquest, cercant millor qualitat de vida o noves oportunitats professionals. Alguns dels que han vingut de la ciutat i altres que ja hi eren han decidit apostar per recuperar antics oficis, feines més autònomes i significatives de les que sovint ofereix un treball assalariat. Aquest és el cas de la Judit Berniol. Ella, explica, va venir del Berguedà a la Segarra per amor i va instal·lar-se a Biosca, també per amor, però en aquest cas a una casa i una professió, la de fornera, que va descobrir i va aprendre de manera autodidacta mentre cuidava dels seus fills, amb la convicció que ella volia i podia ser alguna cosa més que una mare. I així va ser com va obrir la Fornera de Biosca, una fleca situada just sota el portal del carrer Pasteroles, el portal de la vila. Però millor que us expliqui ella mateixa. Judit!
2: Ei, què tal?
1: Bones, com va això? Bé?
2: Encantada.
1: Molt bé, bueno, i jo per... Ostres, això és el teu projecte, eh? Que maco.
2: Vine, que t'ho ensenyaré.
1: Passem?
2: I tant.
1: Vinga, va. Gràcies. Uau! Ostres! Feia molt de temps... Tu vens al Paquí, no? El vens aquí mateix.
2: Sí.
1: Feia molt de temps que no veia un lloc on la gent entra al forn, literalment, a buscar el pa, no en una botiga.
2: És l'essència. Venen a gaudir d'una experiència.
1: I aquí va el psicòleg. Jo, en canvi, vaig empoderar-me a través de les mans. Això diu la Judit Berniol respecte als seus inicis com a fornera. I també explica que amics i professionals del gremi li deien romàntica, sonada, quan ella va insistir en recuperar l'antic forn de llenya que hi havia en aquesta casa que va comprar. Però la seva convicció i perseverança ha tingut premi i la fornera és avui un referent a la zona. I encara li queden un munt de plans.
2: La fornera va néixer el 2013, arran d'una depressió que tenia. Va néixer el meu ofici allà, perquè em vaig reinventar i a través de les masses em vaig anar relaxant i va ser la meva teràpia. I allà vaig anar descobrint amb els anys que volia ser fornera. I he estat 8 anys treballant-ho per poder-ho ser. I vaig obrir el dia 15 d'octubre.
1: Del?
2: 2021, el dia de la dona rural.
1: Ràdio. Molt bé.
2: Perquè volia donar visibilitat de que les dones també podem estar dintre un obrador fent pa, i també les dones rurals, que estem una mica com més oblidades, les iaies, les pageses, la terra, la gent que treballava a la terra.
1: Quina acceptació has vist al poble?
2: Ha estat molt xula. Estic superagraïda, perquè clar que no hi havia ningú, ha vingut una noia amb unes idees, fa venir gent, o s'omple, molta gent vol venir a viure aquí, noves propostes.
1: Però ara mateix, la majoria dels teus clients és gent de fora o també gent d'aquí?
2: Tinc la sort que hi ha 2 xefs de 2 restaurants que des del primer dia m'han donat confiança. Això em porta molta clientela, persones que van a aquell restaurant, tasten el pa, que ho valoren i llavors et venen. Molta gent de pas, també tenim una carretera molt de pas i molta gent que va esquiar o que ve per aquí, es munten inclús les rutes per venir. Perquè es veuen i diuen, mira, anirem a veure la fornera i anirem a visitar una formatgeria que tenim. Doncs també venen.
1: I entenc que treballes molt sota comanda.
2: Bàsicament sota comanda, perquè no m'agrada el malbaratament alimentari. Val més 20 pans bons que 50 i malament i qualitat per davant de producció.
1: També entenc que les xarxes han sigut un gran aparador per tu, no? T'ajuda.
2: Les xarxes és l'aparador de tot, el reclam perquè et vinguin a veure i també per donar a conèixer Biosca i on poden trobar aquest pa, perquè si no seria molt complicat. Aquí, per sort o per desgràcia, són molt poca gent.
1: I ara si parlem una miqueta més concretament del producte. La teva filosofia, llarga fermentació, productes, farines locals, explica'm una miqueta.
2: La meva filosofia és fer-ho 100% amb llarga fermentació, massa mare de cultiu i sobretot donar valor als blats antics, els que s'han perdut. Res de millorants, res de químics, aquí hi ha pans saludables, que és el que es ve a la fornera. Vull que la gent es mengi un bon pa, tornar a donar valor al pa a taula i sobretot arribar a restaurants. que puguis menjar un bon pa.
1: M'has dit que això té més de quan?
2: Més de 100 anys, aquest segur? Forn, i que va tancar uns 55 anys. I a Catalunya actius potser n'hi ha 4 d'aquest estil, forn Moro. Estava hivernant, estava adormit i m'estava esperant.
1: I concretament un dels teus pans més emblemàtics és el pa de tros. Explica'm-lo una miqueta.
2: El pa de tros pretén ser un homenatge a la gent de la Segarra, a la terra, a la gent que estima la terra, perquè abans es deia d'anar al tros quan es anava a feinejar. És una explosió de sabors, de contrastos i de gustos. Que t'emocionis amb aquest pa. Porta xeixa, espelta, sègol i farina blanca. Abans es deia que quan un pa era bo es deia això xeixa, per la seva aroma, aquesta dolçor, aquest toc com l'ametller atorrat. Llavors el sègol també és un homenatge als avantpassats, als que ja no hi són, als que van passar una guerra, i pretén retre també un homenatge a aquella gent treballadora que estimava el que feia. I l'espelta és un dels blats antics més ancestrals, que dona un caràcter, és molt digerible, i el blat blanc seria com les arrels de la terra.
1: Que bo, doncs mil gràcies per obrir-nos les portes de casa teva i del forn, literalment, i ha sigut un plaer i que t'asseguro que tornarem aquí ben aviat.
2: Amb el cor obert.
0: Terra de Pa. Del 23 al 26 de juliol vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.

0: torna a connectar amb la vida.
1: Hola, sóc en Roc i avui estiré un poema del seu fullet i és de Lola Casas. El Sarit i en Tamalià. Tot d'una s'ha escapat buscant l'entara d'un conte. Lola Casas. Adéu-siau. Gràcies.
2: Io. Notícies, curiositats, música i sensació.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui, vaja.
3: Sí, és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: A Girona, 15 quilòmetres. Sortida 23. Abans d'entrar, deixeu sortir. Tancat per vacances. Extintor. Sortida d'emergència. Carrer el bici. Menú del dia, llenties, pasta i amanida variada.
5: Amb tot el que llegeixes sense voler, imagina, si vols, quantes coses genials pots arribar a llegir. Llegir ens fa més lliures. Generalitat de Catalunya.
6: Honey, you hurt yourself.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixi de Clar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Detenen a Roses dos homes per guardar en un habitatge 1.590 productes destinats al Top Manta. L'actuació és fruit d'un dispositiu coordinat de Mossos, Policia Local, Guàrdia Civil i Policia Nacional. No comprar productes del Top Manta ajudaria a evitar aquesta pràctica. Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma BMW en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga. El conductor va intentar fugir. Es va encarar amb els agents de la Policia Nacional i ha ingressat a presó. El copilot va escapar a peu. Se'n riuen de la llei, va exclamar un veí. Un foc intencionat afecta una casa ocupada de la marca de l'Am de Figueres. El foc s'ha declarat de matinada i no ha causat ferits ni danys estructurals.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: no sé res.
1: Imagina, crea, sorprèn.
2: Quina calor. Vens a l'aigua?
3: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vila-sacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
2: Ja, això passa.

0: I parlant d'emocions.
1: 53.
2: Quina calor. Vens a l'aigua?
3: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vila-sacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
2: Ja, això passa.
4: Jo de tu no li donaria més voltes. Fes-te vigilant de seguretat, o escorta privat, o vigilant d'explosius.
5: I on et preparen per tot això?
4: Aquí, a Girona, a l'Acadèmia Bull. Jo m'estic preparant. Vens?
6: Cursos gratuïts adreçats principalment a persones en atur i sense exàmens a la Policia Nacional. Informa-te'n a acadèmiabull.es o a les nostres xarxes. Acadèmia Bull, el teu futur comença aquí.
7: Mmm, que bo!
8: Setmana més, benvinguts a la dansa catalana.
9: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
0: I parlant d'emocions.
1: 14.
10: Aquí... cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: molt bon dia.
1: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
2: Quina il·lusió sentir-te. Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
3: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Quan m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai... Oh, això corre, corre, amb l'ordenador, escolta, ja me n'entego de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
1: Intenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
4: Veig el lluentor que fa, permet ser un dia maco. Ara vindran els ais i ulls.
1: M'ho imagino.
5: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
1: Petó!
5: M'alegra tant de sentir-te que escolta.
6: Cada dia fem un pas endavant.
2: Bueno, pots comptar.
1: Molt bé, doncs.
7: És K25.
8: Això és la caixa de sorpresa.

0: viatge en el temps.
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
3: Ja estàvem parlant del cobrar les pensions, quan te jubiles i tot això. Jo vaig pagar bastant temps autònoms, perquè treballava a casa. Però clar, ara cobro una pensió que no està malament, que no em falta res. Però vaig pagar bastant, eh? Clar, n'hi ha que no paguen i volen cobrar molt. I això és impossible, perquè si no s'acabarien a base els diners. Pues ha de pagar. Jo molt temps vaig pagar autònoms i no és que em sobressin, no. Però bueno, vaig fer els sacrificis i vaig treballar i bueno, pues ara tinc una pensioneta que em va molt bé, que ja està en sobre. Però bueno, s'ha de pagar primer. Si no, bueno, si no ets en una empresa que t'han pesat molt o així, és una mica difícil.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
0: Repetiràs.

0: en les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: En Baladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Una nit d'estiu i un poema? Aquest és un pla molt bonic, però quan entra un mosquit tot es complica, veritat? Sentim aquest poema que ens ho explica molt bé.
4: Hola, em dic Nit Vega. El poema que he escollit es diu Nit d'estiu, de Lola Casas. He escollit aquest poema perquè em semblava molt divertit. Quin mosquit tan poc polit m'ha picat a mitjanit, a la cuixa, tot el braç i també enmig del nas. Quin mosquit tan mal neguit m'ha picat amb gran delit, s'ha tipat i ha volat com un lladre s'ha escapat.
3: Moltíssimes gràcies, Nit, per escollir i recitar aquest poema que, com a tu, també ens ha divertit. Fins al proper Embaladits. Adeu!

0: Doncs oi. Radio Vilas.
1: Planxisteria Jordi García de Vilamalla, el taller de planx i pintura amb més de 30 anys d'experiència.
2: Tracte directe i familiar.
1: No dubteu en trucar. Per més informació, al telèfon 972 52 55 44. 972 52
2: 55 44. Servei de vehicles de substitució.
1: Els atendrem com cal.
3: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vilasacra. I ja us ho fareu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les condemnes per delictes sexuals van créixer un 15% en adults el 2025 i un 6% en menors. Són dades de l'INE sobre la població condemnada adulta i menor d'edat l'any 2025. Àlex Eloi.
2: Sí, tot i aquest increment en els delictes sexuals, els adults amb sentència ferma per tota mena de delictes comesos enguany o en exercicis anteriors va disminuir lleugerament un 0,2% fins als poc més de 306.000 condemnats. D'aquests, 8 de cada 10 van ser homes i un 20% dones. Entre els delictes més freqüents, els relacionats amb la seguretat viària, gairebé un de cada quatre, seguit del de lesions i furts. En termes absoluts, el 70% dels condemnats són espanyols i la resta estrangers, però en proporció a la població va haver-hi més del doble de persones no nacionals condemnades, 15 per cada 1.000 adults enfront dels 6 dels espanyols. Ceuta, Melilla i les Balears són les regions amb la taxa més alta. Tada Dalí.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.

0: per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana.
1: Ràdio Vila-sacra tota la setmana.

0: Llanterna Màgica amb Jordi Terrades.
1: Al cinema dijous a mitjanit.
2: EmpordàJove.cat. Tota la informació que t'interessa a un clic.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Jess?
3: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
4: Radio Vila Sacra!
3: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon, però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
4: Radio Sacra.
3: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
5: Perquè ho tinguin en compte.
1: Amb la col·laboració de BN Group.
6: Imagina, crea, sorprèn-te.
7: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Ha!

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Que vagi fent xup-xup, xup-xup.
3: Molt bon dia, carinyets del meu cor, de la meva estimació, del meu ànima, de la meva vida. Què tal? Què tal la loteria? Bé, la loteria o com sempre? Passa de llarg, no? És que no tenim sort, és que no... Però bé, la sort la tenim amb unes altres coses. Per exemple, veiem el cel, respirem, podem gaudir de la mirada, del cel, de la vida, de la família, dels amics, dels menjars. Hi ha gent que no té cap menjar, nosaltres sí. Per tant, tenim sort. Si a més a més...
4: El pitu del sereno.
3: Doncs mira, aquí al nostre costat, ja saps que tens la teva cadireta neta i polida, els teus cruzanets, si no t'agraden els xurros, els teus melindros, els teus carquinyolis, també els carquinyolis, també ja, que no ens faltin, les ensaïmadetes, duradetes, i jo el davantalet, que ja el tinc posadet, com també ja sabeu, on clarament hi diu, amb lletres ben grosses, el vostre servidor incondicional, jo mateix. També he començat dient que tinc que agrair amb tot el meu cor a la bona gent que he conegut al llarg d'aquest primer temps, que ha estat molta i tota ella doncs bona i diferent. Doncs agrair-li el fet de que m'han ensenyat poc a poc i amb bona lletra, m'han ensenyat moltíssimes coses. Podria fer una llista, però segurament me'n deixaria molts de noms. Per tant, a tots, absolutament a tots els que he conegut, a totes les persones que he conegut en la meva primera etapa, agrair amb tot el meu cor el que m'han ensenyat. Que, com dic, no ha estat poc. També vull agrair als companys actuals, a tot l'equip, el suport, la confiança que m'han donat i, evidentment, el temps ha demostrat que a vegades hi ha qui parla massa. Sí, ja ho sabeu vosaltres, això. El temps ha demostrat que això és una bassa d'oli, que aquí hi ha una pinya autèntica, hores d'ara, i que jo continuaré lluitant, continuaré aportant des de darrere tot el que sé, perquè vull, desitjo, i ha de ser així, que aquesta tirarà endavant sense cap mena de dubte. He anat sembrant i puc recollir. És fàcil, la cosa. Tu sembres, allà, pam, va sembrant i va recollint. La vida és així de senzilla i de complicada. I amb tot el meu cor i amb tot el meu carinyo, avui, que sigui el que sigui per bé, que sigui el que sigui, jo continuaré.
1: La vida sona bé. Escolta-la. Som aquí. Ràdio Vila Sacra. Obrint esperances. Som aquí, buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat, el teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
5: Gràcies.
6: Gràcies.
5: Gràcies.
6: Gràcies.
7: Moltes gràcies.
5: Gràcies.
0: Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies.
4: Moltes gràcies.
5: Ràdio Vila-sacra, senzillament.
6: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
7: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: El temps.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
11: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
12: Continuaran presents les nuvolades al sud del país, mantenint aquest cel variable, sempre amb un ambient molt enterbolit, per la pols sahariana en suspensió, i nuvolades que de moment comporten molt poca pluja, algunes gotellades acompanyades de fang, moments d'una mica de vent i poca cosa més. S'estan esmorteint, però, el termòmetre, que en principi no està enfilant-se tant com ahir. Tot i així, la jornada és xafogosa i amb temperatures doncs, de plena canícula. Avui esperem màximes que s'aproximin als 40 graus a ponent i en general que superin els 30-35, sobretot a l'interior, amb algunes nuvolades de tarda al Pireu, on tampoc descartaríem alguna petita tronada local. La calor intensa, influenciada per aquesta bombolla d'aire càlid al Mediterrani Occidental, ha de persistir demà, i els propers dies sembla que a partir de dissabte començarà a debilitar-se, a viatjar més al sud i donar pas a una massa d'aire una mica més atlàntica, que farà que les temperatures al llarg del cap de setmana es normalitzin per fi, amb un descens que ens ha de permetre doncs, poder dormir una mica millor i, sobretot, també que la calor no sigui tan extrema. A més, dissabte, concretament, esperem nuvolades i més ruixats.
13: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
14: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: On les cançons lliguen amb la història.
2: I tu què faràs aquest estiu?
3: Jo Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil·la.
4: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
5: Hola!
6: Què tal?
7: La ràdio de Vila-sacra és...
8: És com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
9: Veniu!
10: Són de confiança. Són d'aquí.

0: Del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen mojinos escocíos, al·lèrgiques al polen, jo suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesalt.cat.
1: Informació, música, entreteniment.
2: I parlant d'emocions.
1: 80.
3: Això és la caixa de sorpreses.
4: Qui actua amb seny és la millor recepta. Vine a sentir.

0: I parlant d'emocions.
1: 37.
2: En el 107 de la FM.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Quan tot empenya a marxar del camp i abandonar la pagesia, hi ha adolescents que desafien tot pronòstic, s'estan formant per agafar el relleu dels seus avis, conscients de salvar un llegat, però també una cultura i una tradició. Testimonis que recull el llibre Arrels Rebels.
1: Jo des de ben petit he crescut vivint la passió i la tradició aquesta del Delta, i he vist que és això que em vull dedicar.
2: En Sergi de Deltebre prové d'una família de rossaires de tota la vida. Ell és l'únic del seu institut que ho vol seguir. Va decidir dedicar el seu treball de recerca de batxillerat a recuperar varietats autòctones del Delta.
1: Vaig veure que seria un treball que me seria com agradable de fer, xalaria i podria disfrutar-lo, i a part ne podria traure algun aprofitament, no només per a mi sinó pels demés. I va ser així com vaig decidir fer el treball nomenat Arrels al fang, que se centra en buscar un sistema de cultiu d'arròs ecològic que sigui sostenible i eficient.
2: En Sergi va acabar obtenint el curs passat la màxima qualificació amb distinció de mèrits per part de la Generalitat. Ara està estudiant enginyeria agrònoma a Lleida per acabar agafant el relleu de l'avi als camps d'arròs i les muscleres. Igual que en Jan, a la Pera, al Baix Empordà, que està acabant els estudis per entomar la feina de l'avi al camp i a les granges. Agafar el relleu dels avis no sempre és fàcil.
3: Sempre qui treballa mai ens entendrem, però...
2: L'empenta i la fermesa per tirar endavant la troben a les arrels. L'Anna, de 18 anys, del sector de l'Hort al Vallès, agafa el relleu de l'avi, de 92.
4: El que és molt guai d'aquesta feina és que passem moltes hores junts. Jo amb l'avi em faig un far, perquè ara quan comencem a plantar la mongeta del ganxet, doncs el meu pare ja marxa sol a Barcelona i jo em quedo aquí amb el meu avi. Ara hem d'anar a regar, doncs va.
2: 10 adolescents de diferents comarques i sectors, exemples de relleu generacional a pagès, expliquen els seus somnis, neguits, inquietuds i projectes de futur, conscients que qui perd les arrels perd la identitat.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a Nits de Circ.

0: dilluns a divendres, músiques preferides. Per compartir amb tots vosaltres.
1: Sempre Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Els gossos de fins a 40 quilos poden viatjar amb els seus amos a tots els trens de Renfe. Aniran en un comboi habilitat especialment, ocuparan la plaça interior al costat de la finestreta, i els amos, això sí, hauran de portar l'animal lligat amb una corretja no extensible d'un metre i mig i amb el morrió posat. En queden exclosos els gossos de menys d'un any, els de raça potencialment perillosa, o femelles en zel. Els bitllets per viatjar amb gos tindran un recàrrec de 40 euros per als AVE, Alvia, Intercity i Euromed. Per als avant i mitjana distància caldrà adquirir un bitllet per la mascota amb la tarifa normal.
1: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
2: Tota comunitat necessita un cor.
3: Un cor? Per què?
2: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
3: I reforçar la identitat?
2: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
3: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.

passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.

0: El Taylor Swift em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: saber com et lleves. Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència. Oh!
4: Ole!
1: Oh!
4: Ole!
1: Oh!
5: Ràdio Vilasacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?
6: 061. Salut respon.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig. Dalí.org.
3: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
4: Ah!
5: Mai és tard per aprendre. Si teniu més de 18 anys, disposeu de 119 centres de formació d'adults arreu del territori que us permeten obtenir una titulació, posar-vos al dia o ampliar els coneixements. El coneixement no té límits d'edat i ens ajuda a progressar. Informeu-vos en el web queestudiar.gencat.cat.

0: compris amb qualsevol cosa i descobreix un lloc en el qual tota la qualitat, la garantia i la comoditat tenen el seu lloc.
1: El so deixa de ser invisible gràcies a discos de vinil o cintes magnètiques que fan que l'escolta sigui també una experiència tàctil.
2: El Museu de la Música presenta l'exposició Escoltar amb les mans sobre la fragilitat i la durabilitat.

0: i ara demana un desig.
1: Els teus fills venen a estudiar a Barcelona i busques una residència d'estudiants?
2: A Residència Onyx t'oferim la tranquil·litat i la confiança que necessites amb la solidesa que ens donen 30 anys d'experiència.
1: Som molt més que una residència. Amb nosaltres es sentiran en família, la família Onyx.
2: Truca'ns al 93-266-6100, 93-266-6100 o consulta la nostra web residenciaonyx.com.
1: Promoció d'un 25%. De descompte amb el codi RESI25.
3: Bombón, tallat, barraquito, nube... Tenim més de 40 maneres de prendre cafè. Gaudeix-les totes amb el nou Cádiz Espresso. Una mescla única que redefineix el gust intens del nostre cafè amb un caràcter inconfusible. Descobreix-lo en espresso.com o a les nostres boutiques.
4: Quin mal rotllo, no? Com hi ha pogut caure?
5: No sé, però aconsellar-lo per sortir-ne és el millor que podem fer.
6: Li direm que UpHill és un centre especialitzat en tractament d'addiccions.
5: Alcohol, drogues, ludopatia, pantalla, sexe...
7: UpHill, a la carretera de Barcelona 5 de Girona. Telèfon 609 65 73 84. 609 65 73 84.

0: l'alçada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
3: Sentiràs la diferència.

0: la sacarem.
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Ui, jote.
3: Deixa'm estar pesat.
4: Mira que exagerada, que només t'he fet una broma. Tampoc has estat bona.
5: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes. Generalitat de Catalunya.
6: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
7: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari i em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent per molts anys.
8: El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.

0: passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons. Experts en compra i venda a l'Empordà us ofereixen el temps.
6: Continuaran presents les nuvolades al sud del país, mantenint aquest cel variable, sempre amb un ambient molt enterbolit, per la pols sahariana en suspensió, i nuvolades que de moment comporten molt poca pluja, algunes gotellades acompanyades de fang, moments d'una mica de vent i poca cosa més. Estan esmorteint, però, el termòmetre, que en principi no està enfilant-se tant com ahir. Tot i així, la jornada és xafogosa i amb temperatures doncs, de plena canícula. Avui esperem màximes que s'aproximin als 40 graus a ponent, i en general que superin els 30-35, sobretot a l'interior, amb algunes nuvolades de tarda al Pireu, on tampoc descartaríem alguna petita tronada local. La calor intensa, influenciada per aquesta bombolla d'aire càlid al Mediterrani Occidental, ha de persistir demà, i els propers dies sembla que a partir de dissabte començarà a debilitar-se, a viatjar més al sud i donar pas a una massa d'aire una mica més atlàntica, que farà que les temperatures al llarg del cap de setmana es normalitzin per fi, amb un descens que ens ha de permetre doncs, poder dormir una mica millor i sobretot també que la calor no sigui tan extrema. A més, dissabte concretament esperem nuvolades i més ruixats.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: I parlant d'emocions.
1: 8.
2: Quina calor. Vens a l'aigua?
3: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vilasacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
2: Ja, això passa.

0: Si has de fer alguna obra o reforma, no agafis a qualsevol. Busca un professional acreditat. La seva factura, la millor garantia. A casa teva, no te la juguis. Unió d'Empresaris de la Construcció.
1: Construccions i reformes Horitzon. Pujada al Puig Rom 15. Roses. Telèfon 972 25 51 18.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
2: En el 107 de la FM...
3: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Ara us explicaré un enigma, aviam si l'endevineu. Quan estic bruta, sóc blanca, i quan estic neta, sóc negra. Qui sóc? Adeu.
5: Que bo.

0: Propostes en xarxa. 214 escales i, com a recompensa, una vista panoràmica de Reus i la Costa Daurada. Des de dalt del campanar reusenc també veureu Tarragona, Salou, Cambrils, els cingles de Mussara i les muntanyes de Prades. Si encara us falten excuses per visitar-lo, us en dono algunes més. Dubte que el campanar de Reus és un dels elements més emblemàtics de la capital del Baix Camp. És el punt més elevat de la ciutat i, poca broma, el segon campanar més alt de la demarcació de Tarragona. S'hi arriba a través d'una escala de cargol, obra de Gaudí. De fet, l'arquitecte el va posar com a model de campanar on conflueixen l'ús religiós i el civil, ja que actua com a punt de guaita. Però si sou curiosos, també us agradarà saber que al sostre de la tercera planta hi ha una clau de volta on s'hi pot llegir 1562. És l'any de construcció de la torre. Una mica més amunt, a la cinquena planta, hi ha un dels escuts més antics de Reus i, a dalt de tot, les dues campanes originals. Són la Petra Clàudia, la més gran i l'encarregada de tocar les hores, i la de Sant Bernat, la més antiga, també coneguda com la dels gegants, perquè repica durant la sortida d'aquestes figures per les festes del Corpus, Sant Pere i la Misericòrdia. Hi ha més campanes, però haureu d'anar-hi un cap de setmana perquè us ho expliquin. Els dissabtes i els diumenges al matí podeu visitar el campanar de Reus. En trobareu tota la informació als webs reus.cat i reusturisme.cat.
1: Arriba l'estiu i arriba l'Aqua Brava.
2: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
1: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
2: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
1: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
2: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.
3: Només quan tinguis ganes de variar, Ràdio Vila-sacra has de triar. Mentrestant, tu, com sempre, a lo teu i tranquil, que nosaltres no regalem cap pernil.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos investiguen un apunyalament mortal que hi ha hagut aquesta nit a la platja del Somorrostro de la Barceloneta, a Barcelona. A quarts de quatre de la matinada, els agents han rebut un avís per una discussió. Quan hi han arribat, han localitzat un home ferit per arma blanca que ha quedat detingut per saltar-se una ordre d'allunyament de la seva parella. Ho ha explicat la comissària Montserrat Estruc, cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
2: Finalment, amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, doncs hem detingut en aquesta persona per un... per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Aleshores, aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM amb el nostre acompanyament i finalment doncs, ha mort a l'hospital ja.
3: Ràdio Vila-sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
4: La teva imaginació és lliure quan escoltes. I gratis, gratis.
5: Recordi bé aquesta combinació.
6: Bueno, no podré. No podré.

0: Rialles per la meva mare.
1: No, no, ja, ja.
0: Pel meu germà. Pel petit de la família.
1: I d'allò.
0: Pel meu xicot.
2: Pela marinera.
0: I per les meves amigues.
3: Una aventura en família.

0: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que ens recorda com d'important és protegir la natura.
1: La naturaleza de la naturaleza, del biòleg català Enric Sala, ens demostra com preservar la biodiversitat és fonamental per la nostra supervivència i també la de la resta d'espècies del planeta. Sala detalla en el llibre com tots els animals, des del microbi més petit fins als grans mamífers, tenen una funció en el teixit de la biosfera de la Terra i com formen part d'una complexa xarxa de dependència que fa que tots siguin necessaris, des d'un determinat tipus d'alga fins als humans. El llibre també planteja la necessitat emocional i fins i tot econòmica de protegir la natura i com les nostres accions amb el medi ambient i amb altres espècies determinaran el nostre futur.

0: Eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui ens acosta a l'últim gran depredador marí que va viure fa 3 milions d'anys.
1: Es tracta del llibre Megalodon, dels investigadors i divulgadors científics Tim i Emma Flannery. L'obra és el primer gran assaig sobre aquest tauró gegant que feia fins a 20 metres, amb mandíbules de 2 metres d'ample i 10 vegades més pesat que el Tyrannosaurus rex. Els dos autors ens acosten a la vida d'aquest gran animal i analitzen diferents teories al seu voltant, fins i tot la possibilitat que encara en quedi algun exemplar viu. Es tracta, en definitiva, d'una biografia rigorosa i alhora amena d'un ésser apassionant que va ser una peça clau en la història natural del nostre planeta.

0: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanche, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: I parlant d'emocions...
2: 7.
3: Duc pa sec al sac, m'assec on soc i el suc on suc.
4: Embaladits.

0: d'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits! Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agraden els lleons i les mones, escolteu aquest poema. Un poema que ens parla d'aquests dos animals, un molt pelut i l'altre molt atrevit.
2: Hola, sóc Lian Mauro Luciano Palomares. El poema que he escollit es diu El lleó i la mona, i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els animals i els lleons, són guais. El lleó i la mona. Un lleó molt ben plantat vol presumir de crinera i busca una pregurrupera per fer-te el pèl embullar. Qui serà, si no serà, que el sabrà pentina en trossa o diu a tu, a tot cuc que passa i ningú no vol provar. A la fi s'ha decidit una moneta incidida que tot juguen si la vida el deixa net i polit. Queda content el lleó i amu. Rugit la comiada, ella se sent prou pagada i fuig per l'altre cantó.
1: Gràcies, Ian, per recitar aquest poema. És molt divertit i molt animal. Fins al proper Embaladits. Adeu!

0: Ràdio Vilasacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vilasacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.
1: Et transmet molt bones vibracions.

Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ah, i no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.

0: música i cinema. Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: S'estrena el darrer film de Christopher Nolan, La Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possession Infernal, en llames, veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern.
2: Odisseu. No lo recuerdas.
1: Christopher Nolan posa el seu segell personal a La Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
3: Jo podria ocupar el trono.
4: El poder ni a ti, ni a Odisseo.
5: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
6: Rex, ven aquí.
1: Omaha explica com després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ella comença a comprendre que les coses poden no ser com sempre.
7: Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Parecen muy buenos niños.
8: ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado?
1: El film Possession Infernal, en llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
9: Salut.
10: Por vuestra familia perfecta.
11: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
12: Tota la programació a fastempordà.cat.
13: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vilasacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.

0: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
1: Més de 3.000 trucades rebudes. Recull millors moments, novena part.
2: Buen dia.
3: Bon dia.
2: Buen dia.
3: Hola, bon dia. Ai, menys mal que l'he pogut agafar.
4: Bon dia.
2: Buen dia.
3: Hola, bon dia.
4: Per dir-vos que he sigut molt feliç amb vosaltres.
3: I mira, jo me'n recordo com a... deixa parlar, mama. Bueno, ja deixa esperir, que me va treure força esperir a tu.
5: A les ordres, coronel.
3: Mira, per mi ha estat, com diu la majoria de gent, no? Companyia, molta companyia. Ha sigut també una mica com una teràpia, eh? Aquello que portaves a dintre i que estaves emprenyat amb ell polític o...
5: A les ordres, coronel.
3: Ton omni, tot això, ens heu permès que ho diguéssim per ràdio. Ha estat un mitjà per conèixer a gent molt maca i evidentment, per conèixer-te tu.
6: Lo que ha quedado demostrado hoy para la eternidad.
3: Pues va, dic...
6: Y esto nadie lo puede cambiar por mucho bla, bla, bla que pretendan potenciar.
3: Sí, sí, sí, molt. Llavors és un dia al matí, dic... Pues va, dic, vaig a veure aquesta ràdio, a veure què fan.
5: Sí, sí, sí.
3: I allò que passa, no? Que vaig sentir gent i música i dic, hosti, que això que divertit. I mira, així vaig començar i des d'aleshores...
7: I mira, jo me'n recordo com a... deixa parlar, mama. Bueno, ja deixa esperir, que me va treure força esperir a tu. Ara te posa la mare i després parlarem. Hola.
4: Home, per mi, sincerament, trobar una família afegida...
5: Pues me n'alegro.
7: Hola.
4: Simbòlicament, Caliu, companyia i conegut a molta gent.
5: Pues me n'alegro.
4: Clar, vull dir que això a mi em fa feliç. La...
5: Pues me n'alegro.
4: O sigui, jo m'alimento de cosetes així.
7: Hola.
4: I llavors el que sí que em faltava a mi en el meu dia a dia, doncs era aquesta espurna d'il·lusió de dir, espera, hòstia, aviam va, poso que la ràdio és això, és comunicació.
5: Pues me n'alegro.
4: I ja està, jo superfeliç.
5: Pues me n'alegro.
3: Clar que sí. Mira, donar-te les gràcies a tu, me'n recordo molt, bueno, de tu, perquè, escolta'm, t'has portat molt bé, eh? Una bona persona, molt amable i molt tot.
6: Salut Ràdio Vilasacra 2024.
3: Clar que sí. Gràcies per tot. I ja està. I un petó des d'aquí.
8: Vale, gràcies per tot, eh?
4: Que us estimo molt a tots.
7: Hola.
9: Ràdio Vilasacra.
10: I punt.
11: I punt.
10: I punt.
11: I punt.
10: I punt.
11: I punt.
12: I punt. I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
13: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
16: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
17: Continuaran presents les nuvolades al sud del país, mantenint aquest cel variable, sempre amb un ambient molt enterbolit, per la pols sahariana en suspensió, i nuvolades que de moment comporten molt poca pluja, algunes gotellades acompanyades de fang, moments d'una mica de vent i poca cosa més. S'estan esmorteint, però, el termòmetre, que en principi no està enfilant-se tant com ahir. Tot i així, la jornada és xafogosa i amb temperatures doncs, de plena canícula. Avui esperem màximes que s'aproximin als 40 graus a Ponent i en general que superin els 30-35, sobretot a l'interior, amb algunes nuvolades de tarda al Pireu, on tampoc descartaríem alguna petita tronada local. La calor intensa, influenciada per aquesta bombolla d'aire càlid al Mediterrani Occidental, ha de persistir demà, i els propers dies sembla que a partir de dissabte començarà a debilitar-se, a viatjar més al sud i donar pas a una massa d'aire una mica més atlàntica, que farà que les temperatures al llarg del cap de setmana es normalitzin per fi, amb un descens que ens ha de permetre, doncs, poder dormir una mica millor, i sobretot també que la calor no sigui tan extrema. A més, dissabte concretament esperem nuvolades i més ruixats.
10: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
11: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes. Tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Sal. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesal.cat.
1: Això és Ràdio Vila Sacra.
2: Què, què?
3: Que això és Ràdio Vila Sacra.
4: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
2: Jo?
5: I parlant d'emocions...
6: 29.
7: De Ràdio Vila-sacra, cada dia tens la selecció de sensacions musicals, selecció de notícies, de curiositats, la selecció d'opinió, molt estructurat, tot per garantir les millors emocions del cor. Una barreja mesurada amb molta atenció, com us diem, per ajudar a la gent a raonar millor i a saber amb claretat el que hi ha, perquè no ens confongui tanta foscor que ens envolta i no ens adonem ni compte.
8: Estiu amb la gent de Ràdio Vila-sacra. On vulguis, com vulguis i quan vulguis. I és que encara hi ha diferències. Yeah, yeah.
9: En un moment com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? N'hem llegit només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
3: Le dice un amigo otro de hoy, ¿tú sabes cómo se llaman los habitantes de San Sebastián? Digo, todos no.

0: Una curiositat fascinant sobre les nectarines és el seu origen natural i la seva relació amb els préssecs. Sovint es pensa que les nectarines són una cruïlla entre préssecs i algun altre fruit, però en realitat són simplement una varietat de préssec que ha patit una mutació genètica natural. Aquesta mutació afecta a un sol gen recessiu responsable del borrissol a la pell del préssec, resultant a la pell llisa característica de les nectarines. El més sorprenent és que aquesta mutació pot passar espontàniament. En un hort de préssecs és possible que alguns arbres produeixin nectarines de manera natural sense intervenció humana. A més, les nectarines no només es distingeixen per la seva pell llisa, tenen un sabor i una textura únics que les diferencien dels préssecs. La seva carn tendeix a ser més ferma i el sabor més intens i dolç, cosa que les fa populars tant per al consum fresc com per cuinar i fer postres. El cultiu de nectarines ha permès la creació de moltes varietats, cadascuna amb les seves pròpies característiques de sabor, color i mida. Això ha contribuït a la seva popularitat global, fent que les nectarines siguin una delícia estiuenca àmpliament apreciada.
1: Sigues intel·ligent.
2: Fes volar la imaginació.
3: Sí.
4: Eternament.
1: Ai.
3: L'opció dels que en saben.

vida no és fàcil, ho sabem tots. Que tela, tela, el que hem de conèixer i veure cada dia, doncs per descomptat. Que hi ha cervells que no tenen remei i per això el mal no ens deixa estar tranquils. Què és el que et puc dir jo? Ara bé, entre nosaltres, aquí ens prenem tot amb molt de sentit de l'humor i et demanem disculpes si el nostre sentit de l'humor no és del teu estil. Entenem que per a gustos els colors i el nostre és el color de l'experimentació, la vida i l'alegria. Tu pots lliurement triar un altre color sense problema. És clar.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Si no heu entès res, no és problema vostre.
2: Quina raó mou el teu món? Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
3: Home, sí.
4: La barbacoa que sigui del rei de la rajola. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i compreu-ho. Barbacoes grans, petites, amb aigüera incorporada o sense, de diferents colors. El teu jardí, terrassa o espai exterior es mereix una barbacoa del rei de la rajola. Medinyà, el rei de les barbacoes. També a Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
5: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
6: Bonpreu i Esclat.
7: Pst, molt bé, no?
8: Ocasió Plus, llega ya con rebajas para flipar hasta 30% de descuento.
9: Ocasión Plus Fest. Más de 5.000 coches rebajados hasta un 30%. Estamos cerca de ti con tres centros en Gerona, Figueres y nueva apertura en Palafrugell. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
4: WhatsApp. Indústria de seguretat i defensa al món. En aquest món incert han aparegut amb força la seguretat i la defensa que, especialment a Europa, quedava en segon pla, al comptar sempre amb el suport dels Estats Units. Aquest lligam sorgit del final de la Segona Guerra Mundial ha quedat trencat per l'administració Trump, fet que obliga a la Unió Europea a replantejar tot el referent a seguretat i defensa. Sabem que les capacitats militars dels Estats membres de la Unió Europea són inferiors a les dels Estats Units o de la Xina. Però el que no es parla tant és sobre la indústria militar, sobre com s'organitzen els diferents estats. Els Estats Units disposen de l'anomenat complex militar industrial, que posa la defensa dins la indústria general del país, fet que no passa a Europa, on les empreses dedicades al sector ho porten amb discreció. A més, la ingent inversió dels Estats Units ha portat a que les empreses de defensa més importants del món siguin allà. Amb dades del CIPRI de 2024 amb milions d'euros, observem que de les 10 empreses que més ingressen al món en defensa, 6 són dels Estats Units. La primera russa ocupa el 7è lloc i seguidament venen dues xineses. La primera d'un estat membre de la Unió Europea és la italiana Leonardo, seguida d'Airbus i la francesa Thales. L'alemanya Rheinmetall ocupa la 20a posició. La primera de l'estat espanyol és Navantia i ocupa la 88a posició. I aquí està el dilema per la Unió Europea: si es queda com està o si avança cap a l'autonomia estratègica, impulsant la indústria i també el sector de la seguretat i defensa. De fet, actualment, el 70% de les compres dels estats europeus en seguretat i defensa es fan als Estats Units. En aquest cas, s'apostarà per la inversió en seguretat i defensa amb visió dual que garanteixi l'ús civil i militar i que superi les cotilles estatals amb empreses grans i d'àmbit comunitari que generin valor dins la indústria europea, no tant per fer la guerra, sinó per tenir capacitat de defensar la seguretat i la llibertat i l'estat del benestar de la ciutadania europea. A més de tot això, també sense descuidar la diplomàcia, que d'alguna forma és la millor manera de solucionar els conflictes en el món.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig, dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem. Escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.

García, Puig, Ferrer. No tenim els teus cognoms, però si el que et mou és salvar vides i ajudar els altres, som part de la mateixa família. Inclou Metges Sense Fronteres al teu testament per continuar estant sempre al nostre costat. Informa-te'n a lafamiliamésllunyana.org o al 900-494-275. 900-494-275. Metges Sense Fronteres.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos investiguen un apunyalament mortal que hi ha hagut aquesta nit a la platja del Somorrostro de la Barceloneta, a Barcelona. A quarts de quatre de la matinada, els agents han rebut un avís per una discussió. Quan hi han arribat, han localitzat un home ferit per arma blanca que ha quedat detingut per saltar-se una ordre d'allunyament de la seva parella. Ho ha explicat la comissària Montserrat Estruc, cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
2: Finalment, amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, doncs hem detingut en aquesta persona per un, bueno, per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Sos aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM amb el nostre acompanyament i finalment doncs ha mort a l'hospital ja.
3: Emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
4: Madre mía, ¿cómo está el mundo?
5: Educació és la paraula clau, no? Educació a casa, a l'escola, a la societat, donar informació de prevenció a les escoles, una assignatura obligatòria sobre perspectiva de gènere a la universitat i també educació per aconseguir aquest canvi social que necessitem per posar fi a aquest problema estructural.
6: Roser Giral, doctora en psiquiatria, llicenciada en ciències humanes.
7: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu. I aquí el tens.
1: Xarxa local de comunicació.
0: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
1: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.
1: Xarxa local.
3: Hi ha maneres i maneres de fer les coses. També en el manteniment i reparació de calderes i aires condicionats. Es pot estar a tot arreu. O com Roigsat, ser un servei de proximitat. Es poden fer les coses o es poden fer bé. Roigsat, des de fa 50 anys, el teu servei tècnic de calderes i aires condicionats. Informa-te'n a roigsat.com.
4: No t'ho perdis.
5: Construccions metàl·liques mitjà són finestres per decorar, per fer la vostra casa més confortable, per aïllar-vos de les filtracions d'aire i de la fred. Finestres acústicament perfectes, estèticament modernes, amb acabats llisos i granulats, amb tots els colors i tota la garantia. Demaneu pressupost sense compromís al telèfon 972 50 75 86 o bé veniu al camí de les Vinyes número 7 de Vilasacre. Construccions metàl·liques mitjà pertany a la xarxa Luminier de Tecnal i al Gremi de Serrallers de Catalunya.
6: Apuja el volum.
7: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
8: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
1: Oh, va.
2: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
3: No? Si no s'ho creuen.
4: Sí.
3: Si no s'ho creuen.
5: Ui.
2: Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
2: Lliurement.
6: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
3: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

0: hem de treure el cap a Girona.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Buenos días, compañeros de radio. Mira, ahir vaig a tocar una miqueta de tot, una mica de tot i ràpid. La vida està plena de riscos. No vagis amb moto, ojo amb qui surt de nit, ojo aquí, ojo allà, vigila, això, allò, vull dir, sí, si hem d'estar sempre patint per tot, o sigui, les coses si es fan amb seguretat i amb convenciment, no tenen per què passar. És més difícil que tingui un accident un senyor d'un castell o un enxanet o qui sigui, que no pas moltes altres coses que quotidianament. Vull dir, si mirem els nens que pateixen accidents, per exemple, en una cuina d'una casa, d'un hogar, n'hi ha moltíssims més que no pas enxanetes es facin mal, no? Llavors, bueno, tot és qüestió de riscos i de tenir-ho clar i de no patir amb excés. Llavors, jo hi vaig mirar el Barcelona-Real Madrid i vaig veure clarament la manipulació de les televisions estatals quan volen retransmetre una realitat, o sigui que cada un manipula a la societat de la manera que li interessa, vull dir, això per mi són els mitjans de comunicació i per mi, vull dir, si tu calles a l'oposició, pues, evidentment no tens rivals, llavors també he llegit pel Facebook que suposo que és veritat que el rei va clavar una gran bronca en el president de la Diputació de Barcelona a l'endemà de la diada que collons passava amb aquestes manifestacions, vull dir, com si els catalans haguessin de jupir el cap, perquè a l'endemà del dia 11 va haver una reunió a la Sarsuela de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, i llavors els presidents de les diputacions i els alcaldes més rellevants pues van passar per allà a donar la mà al senyor rei, i l'home pues, es veu que estava una mica esvalotat i li va tirar la cavalleria per sobre, i ara algun dels alcaldes que eren allà presents pues, han dit que sí, que és cert, vull dir que estem allà, que estem a la lluita. El rei sempre defensant el seu xollo, i nosaltres intentant aixecar cap dins d'aquesta tormenta que ens està caient, i que Catalunya plou una mica, però que Espanya està pedregant fort.
4: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.

0: Jo.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Ei, truqueu.
4: Agafa el telèfon i truca.
5: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aqua Brava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: La precarietat en la que viuen les persones sense sostres complica encara més a l'estiu. La manca d'espais per protegir-se de la calor els dificulta trobar espais lliures i a cobert. Per això la Fundació Arrels ha posat en marxa una nova campanya per denunciar aquesta situació. De què tracta Marc Esparza?
4: A l'estiu els ciutadans fem més ús dels espais públics i també allarguem els nostres horaris. Això fa que per les persones que dormen al carrer sigui més complicat trobar un espai per descansar. I també és més complicat trobar refugis climàtics. Bea Fernández, directora d'Arrels.
5: Que ara a l'estiu doncs és més fàcil la vida al carrer i malauradament no és així, sinó que en molts casos es dificulta, ja sigui per, ja digui, per la calor, per el descans, per bueno, la resta de nosaltres, doncs el fet d'estar més al carrer, a vegades ocupem espais que aquestes persones habitualment fan servir per descansar o per protegir-se o per deixar les seves pertinences. Tot això és un cúmul de circumstàncies que dificulta encara més la seguretat i el descans d'aquestes persones.
4: La campanya Homeless Go Home vol fer visible aquesta situació.
5: Ojalà poguéssim dir Homeless Go Home, però per dir-ho significa que abans haurien de tenir una casa per poder-los dir, i com que no la tenen, una mica és la crida que fem, no? De dir, s'ha de facilitar recursos estables, allotjament estable, no únicament solucions d'emergència, per poder fer un bon abordatge del sensellarisme.
4: A Barcelona, 1.982 persones dormen al carrer, segons el darrer recompte de la Fundació Arrels.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
6: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
7: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
8: Ràdio Vila-sacra des de la capital del món.
7: Tota la informació relativa a la teva comunitat. D'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.

0: tú cómo estás?
1: Yo no sé, Ray.
0: Imagina, crea, sorprenda.
2: I parlant d'emocions.
3: 40.
4: Anem a temes a Disney.
5: Programació més contemporània, més divertida.

0: sabies que...
1: Els queixals del seny, a diferència d'altres tipus de dents, comencen a sortir quan l'ésser humà gairebé ha passat l'adolescència. Els experts no semblen haver entès completament la raó darrere d'aquest misteri, però un nou estudi sembla oferir una resposta. A l'examinar els ossos del crani de 21 espècies de primats de models 3D, l'antropòloga i autora d'aquest estudi va obtenir una resposta sobre el perquè de l'aparició tardana dels queixals del seny. A causa de que les nostres cares són molt curtes i les nostres mandíbules creixen lentament, els dents s'ajusten amb aquesta taxa de creixement, fins que hi ha un espai mecànicament segur per emergir. El resultat de l'estudi no només ens brinda una nova forma d'avaluar les condicions dentals, sinó que també podria ajudar els paleontòlegs a comprendre l'evolució de les nostres mandíbules úniques entre els nostres avantpassats homínids.

Hola. No, no cal que et preocupis per nosaltres. Els de Ràdio Vila-sacra tenim les coses molt i molt clares. Gràcies de totes maneres.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig. Dalí.org.
3: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.

0: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
1: La carn d'un any per tota la família. Sí, vine i aconsegueix-la a la Carnisseria Tramuntana, a la Jonquera. La carnisseria més gran de les comarques de Girona. Al centre comercial Tramuntana, a només 300 metres de l'Outlet Shopping Gran Jonquera. Més informació a carnisserietramuntana.com. Si vens de compres a la Jonquera, aprofita el viatge.
2: Vila-sacra sense punxero F.A.M.
3: El món gira de pressa, molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't. Reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. Amb el Lleu Origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.
4: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
5: Però si aquesta hora la platja està buida.
4: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
5: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
4: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Val més que en busquem un altre.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: fiar-te si serà per bé o per mal, però ben segur que mai res no serà igual. I és que ja et dic jo que viure així ens amb el cor no pot ser bo.
1: Recuperant els sons de tota una vida.

0: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: Ara escolteu l'altra ràdio.
2: Vinga.
3: Som d'aquí.
4: Vivim en un món en constant transformació. Tot es mou. I és més important que mai que els engranatges que fan possible aquest moviment també evolucionin. Som el centre de la logística 4.0.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Un ecosistema d'innovació basat en 3 T's. El treball, el talent i la tecnologia. El sector ha canviat radicalment les últimes dècades, adaptant-se a les necessitats del mercat i creant nous perfils professionals. Una evolució que ha portat a la incorporació d'empreses molt innovadores al voltant de l'activitat logística. S'ha obert un món de possibilitats, però per cobrir amb les demandes del sector, cada vegada és més necessària una formació específica. Tant per atreure talent, com per fer que els i les professionals actuals adquireixin noves competències. Perquè sabem que la millor manera d'aprendre és posant en pràctica els coneixements amb els especialistes.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: És més que una evolució, és una revolució. I la vivim amb intensitat. Estem treballant activament perquè el món continuï avançant des de casa nostra.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Fins ara parlàvem de nits tropicals i de nits tòrrides, però la calor d'aquest estiu ens obliga a incorporar un nou concepte, les nits roents. És el nom que reben les nits més extremes quan el termòmetre no baixa dels 30 graus, Maria Huet.
2: Dormir malament no només provoca cansament, sinó que també pot repercutir en la memòria, la concentració i l'estat d'ànim. La neuròloga especialista en son, Ana Fernández Arcos, ha explicat les recomanacions més bàsiques per superar aquestes nits.
3: Intentar refredar l'habitació abans d'anar-hi a dormir. Se recomana a vegades ventiladors de sostre perquè faciliten aquesta pèrdua de calor del cos i la pèrdua d'humitat de la pell. Dutxar-se amb aigua tèbia o remullar-se els peus perquè hi hagi aquest intercanvi de temperatura, però no amb aigua molt freda perquè si no el cos correspon produint més calor.
2: També hidratar-se durant tot el dia, evitar l'alcohol i sopar lleuger i abaixar les persianes durant el dia per evitar que entri el sol a les estances.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.

0: sensacions positives.
1: A l'Alt Empordà.
2: No, ja.
3: Portant-vos tota la informació amb totes les ràdios de la xarxa de comunicació local.
2: Ah,

0: sabies que...
1: Els músculs més forts del cos no són els bíceps, amb el qual pots aixecar pes, o els grans quàdriceps de la cara anterior de les cuixes, sinó els masseters, que accionen els maxil·lars i la dentadura perquè puguis mastegar i esmicolar bé els aliments.

0: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?
1: Com t'agradaria que fos el futur? Imaginem un futur sostenible, on poder innovar, construir, avançar i fer-ho junts, on poder treballar en el que creiem, fent el camí amb tu. I encara que avui sabem que el camí no és fàcil, volem continuar estant al teu costat, que junts ens ajudin a construir el futur que imaginem. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Figueres estrena un bus llançadera per apropar els visitants al castell de Sant Ferran. L'Ajuntament impulsa una prova pilot aquest estiu amb una connexió directa des de la Rambla i el Museu Dalí fins a la Fortalesa per reforçar l'oferta turística de la ciutat. El bus castell circularà cada mitja hora entre les 11 hores del matí i les 5 de la tarda, amb l'última sortida des de la Rambla a les 16 hores i 30 minuts i des del castell a les 16 hores i 40 minuts. Serà gratuït per als titulars de la T menors, la T social reduïda i la T estudiant. La Generalitat destina 3,5 milions d'euros a modernitzar les instal·lacions esportives de l'Alt Empordà. La inversió permetrà impulsar actuacions de millora en equipaments esportius municipals de tota la comarca en el marc del Pla de Xoc per a la millora de la xarxa bàsica d'instal·lacions esportives de Catalunya. Girona és la província catalana on més creixen les hipoteques per comprar habitatge. El mercat hipotecari gironí registra l'estudi presentat del segon millor maig des del 2010. Amb un creixement del 16,4% interanual en la signatura d'hipoteques sobre habitatges.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: informació, música, entreteniment. ...100% Empordà. Això.
1: Doncs sí, sí. Quin repàs que li estem fotent a la vida, eh? Sí, sí, ja, ja, no, no, casolà, casolà, i a la nostra manera. Sí, sí, sí, no, no, ja, ja, ja. Però és que és així, és com fem les coses aquí a casa nostra. Casolanament, que maco. Mega maco, mega maco aquesta casolana. Paco.
2: Sí.
1: Amor a la tierra. Creo que tú de esto entiendes.
2: Se puede interpretar de muchas formas.
1: Tú has formado parte en su momento de la Casa de Andalucía.
2: Sí.
1: De la Junta.
2: Sí, exacto, sí. Mm. Sí, sí.
1: Tú naciste en Sevilla.
2: Yo tuve la suerte de nacer en Sevilla hace 65 años, era ahora.
1: ¿Vives en Cataluña?
2: 48 años en Cataluña.
1: ¿Amas Cataluña?
2: Lógicamente, es que si te diría que no, me engañaría yo mismo. Claro que amo Cataluña.
1: Por tanto, la vida conlleva en sí el amor a la tierra.
2: Sí, claro.
1: Sea bien la tierra donde has nacido o la tierra donde estás viviendo.
2: ¿Dónde vive? Es que es muy difícil eso. Es muy difícil porque ahora yo me encuentro, hago constantemente, el año pasado fui cuatro veces a Sevilla. Estoy haciendo más viajes que el Baúl de la Piqué, porque tengo tres hijas allí casadas, tengo nietos, los tengo aquí también. Y cuando voy para allá tengo una sensación, lógicamente vuelvo a mi sitio, vuelvo a mi origen, a mi tierra. Pero es que cuando estoy allí también, cuando vengo para acá, digo, ostras, vengo a mi casa. O sea que, claro que existe el amor a la tierra. Hombre, por favor. Lo que pasa es que nosotros vamos volando en el aire. Nosotros, quiero decir, las personas que tuvimos que salir de nuestra tierra o que quisimos salir, porque yo quise salir, no tuve. Quise salir de allí, ya te lo he explicado varias veces. Pero, lógicamente, claro, la tierra forma parte de nuestra vida.
1: Ahora te voy a hacer una pregunta un poco peliaguda.
2: Te la contestaré si puedo.
1: Vamos a ver, ¿crees que las personas que vienen de fuera,
2: sí,
1: a una tierra que les acepta, que les abre las puertas,
2: sí,
1: se han de adaptar a la tierra? ¿Forma parte de una vida cordial esto o no?
2: Yo siempre he opinado y opino que claro que tú vienes aquí y te tienes que adaptar, eso está clarísimo. Es con que todos los defectos y todas las virtudes.
1: Digas.
3: El problema de néixer i el problema d'on neixes. Què és la teva nació? La paraula nació ve de néixer, que és allà on obres els ulls per primera vegada i veus el món. Això és inolvidable. Això queda marcat dintre del nostre ser més profund i és nostre. No és de ningú. No ens l'han ensenyat. És una percepció directa. Però després ve una altra paraula, que és la paraula pàtria. Aquesta paraula, amb fets culturals, que és el que ens ensenyen, com hem de ser, com hem de caminar inclús, com hem de menjar, com hem de vestir, néixer i pàtria. Avui hi ha qui neix i no té una pàtria. Hi ha qui té una pàtria i no ha nascut. Estar en un lloc avui un dia, estar en un lloc és un conflicte.
2: Jo, quan se empieza a nombrar pàtria, nació, pueblo, jo, perdona, jo ante eso ya plego, como podemos. Yo ya no entraría en ese término. La tierra es de todo y nuestra patria es el mundo.
3: No, pero yo lo he dicho.
2: Y la nación, sí, no, sí.
3: Lo he dicho en el sentido más primario,
2: sí,
3: no en el sentido político.
2: Cuando vienes o cuando vas. Yo he nacido, lógicamente, en Sevilla, estoy muy orgulloso de, y además vivo en Cataluña, llevo el tiempo que llevo en Cataluña.
1: Una mica.
2: Me sabría, gracias, muy mal.
1: Gracias, no hay.
2: Formar de esto un
3: No. No, sí.
2: Pero yo, lógicamente, claro, la tierra, yo soy de la tierra, y la tierra es donde hay tierra, es mío.
3: Allí
2: yo formo parte de esa tierra.
3: Donde abriste los ojos, cada vez que regresarás a ese lugar, una emoción despertará en tu interior.
2: Lógicamente, lógicamente.
3: Esto no te lo va a quitar nadie.
2: Nadie.
3: A esto no se lo quita nadie de ningún lugar del mundo. Eso es tuyo.
2: Sí, señor.
3: También es tuyo lo que te enseñó tu padre.
2: Claro.
3: Tendrás que ir a otros lugares donde vieron cómo el sol nacía de forma distinta, y en otros lugares donde la vida se tenía que hacer para poder vivir de una forma distinta. Y aquí estás tú.
2: Formo parte de esto.
1: Aquí tenemos suerte de que estás tú, de que está él, de que estoy yo y de que estamos una gran familia de personas que vivimos en el Alt Empordà. Y otra pregunta. Solidaridad. ¿Es importante en la vida o no?
2: Sí, muy importante.
1: ¿Cuándo se es solidario y cuándo no?
2: Es que eso es muy difícil, porque se puede ser solidario con una cosa, una persona o un determinado objeto, y sin embargo está en contra de esto en cualquier momento. O sea, la solidaridad es una cosa que tú poco a poco tienes que ir definiéndola, depende de hacia dónde se dirija o a lo que se dirija.
1: Pues, ¿volies dir alguna
3: cosa? Bueno, la solidaritat està davant d'una altra paraula que tampoc és política. Però els valors individuals, personals, sempre aniran per endavant de qualsevol situació política, en la meva manera d'entendre. Uh-huh. I davant de la solidaritat hi ha una altra paraula, que és la paraula respecte. Respecte.
1: Carai. També en parlarem un dia del respecte. També dedicarem un programa al respecte.
2: Que no se puede ser solidario si no se respeta.
3: Es esencial. Exacto. He dicho que siempre iría a lo primero. A menos esta va a ser mi intención.
1: Solidarios. Solidaritat.
2: Ah, sí, bueno.
1: Espai solidari. Per ser solidaris.
4: Espai solidari.
5: El projecte FIARE és un nou banc que s'ha constituït a Espanya i que es caracteritza com a banc ètic. Això significa que és un banc que el que fa és posar la intermediació financera, és a dir, la captació de l'estalvi, al servei de projectes que tenen un impacte social positiu. Jo sóc en Jordi Ibáñez i sóc el coordinador del projecte FIARE a Catalunya. FIARE va néixer a Euskadi l'any 2005, però va néixer gràcies a l'acord i a un acord de col·laboració amb la Banca Popular Ètica, que és un banc que a nivell europeu ja fa molts anys que està funcionant i és un dels referents europeus de la banca ètica. No? I el que es va fer és signar amb ells un contracte amb el qual FIARE des de l'any 2005 pot operar com a agent de la Banca Popular Ètica i, per tant, ja pot, i de fet ho està fent, oferir els diferents productes d'estalvi i de finançament. S'alinea amb els moviments socials, s'alinea amb la societat civil per intentar transformar el món i fer-lo una mica més just a través de l'aportació de tothom, dels estalviadors responsables per una banda i per l'altra de les entitats que estan tirant endavant projectes que estan canviant el món. A Catalunya, a finals del mes de gener, s'ha constituït el que és la primera oficina de banca ètica a Barcelona i que té la intenció d'operar a tot Catalunya. Part del crèdit, el que fem és fer una valoració des de dos punts de vista. Per una banda, el que és, com és normal, la valoració tècnico-financera, no? És a dir, que quan una entitat, un projecte social, ens ve i ens demana un finançament, la primera valoració que fem és l'impacte social que té aquest projecte, no? Això ho fa una comissió independent de l'estructura tècnica de l'oficina i que és gent provenint que prové de diferents xarxes socials, no? Persones que venen des de, per exemple, l'àmbit del comerç just o de les ONGs pel desenvolupament o del cooperativisme, i bueno, totes elles reunides en aquesta comissió valora si aquest projecte coincideix amb els valors, amb els principis bàsics que té FIARE. I si això s'aprova, llavors la part tècnica, l'oficina tècnica ja fa la valoració financera, i si les dues són correctes, s'aprova el projecte.
6: Jo vaig fer xup-xup.
5: 933-689-982. I després l'altra forma de contactar amb nosaltres és a través de la pàgina web, que és www.projectafiare.cat, o bé a través del correu electrònic a info@projectafiare.cat.
7: Arriba l'estiu i arriba la Cua Brava.
8: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
7: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
8: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
7: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
8: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.

0: Com ho veus? Com ho sents tot plegat? Sabries quantes emissores i de quins tipus pots trobar en un dial de ràdio? Nosaltres t'ho expliquem.
1: 18 emissores dedicades als joves al dial de la ràdio. 12 dedicades a informació, tertúlies i programes convencionals locals i comercials. 6 emissores en francès, 2 en portuguès i només una experimental. Ràdio Vila-sacra.
2: Ho entens? O encara et costa?
3: És que és impressionant.
4: Som com som i així seguirem sent.
5: Vaig conèixer la meva nòvia i anar...

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Avui farem el joc dels gentilicis. Jo diré una localitat i m'hauran de dir com s'anomenen els seus habitants. Sant Adrià del Besòs.
1: No ho sé, mai ho he vist.
0: Mai t'havies plantejat. No.
2: Besonenc?
0: Mec.
2: Adrianenc?
0: Sí.
2: Oh.
0: O Adrianenca?
2: Ah.
1: Ja, Adri.
0: Clar. I Sant Andreu de la Barca?
3: Espera't, a veure...
1: Els barquenyos.
4: Sant Andreuencs?
0: I Sant Andreuenca?
1: Madre mía. Se parecen los nombres de castellers.
0: Palau Solita i Plegamans?
1: El Palau...
3: Palauta o Palau... No sé.
2: Palauencs?
0: Ahà.
2: Uh-huh.
0: O Palauencas?
2: Oh.
0: I de Ribes de Freser?
3: Ribencs.
2: Ribencs.
4: Riuencs?
3: Ribenc.
0: Ribatà.
3: Ribatà.
0: O Ribatana.
1: Perquè no arribin tard.
0: I Esplugues de Llobregat?
4: Espluguencs.
1: Els Estesplugues.
2: Esplugui?
0: Ahà.
2: Oye?
0: O Espluguina.
2: Oh.
0: I quina nota et posaries?
2: Ui, un 5 pelat, eh?
0: Un 5 pelat.
2: No, no, va, posarem un 7, va. Un 7.
4: Baixa, baixa, bastant baixa.
3: Un 6?
0: Un 6.
1: Un 0.
0: Un 0 patatí.
1: Un menys 0.
0: Ja em perdonareu, però jo no vull marxar d'aquí sense reivindicar el meu gentilici. Déu-n'hi-do.
5: La ràdio del record.

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Hola, sóc la Clara Carich. Us vull recomanar el llibre de Hamlet, de William Shakespeare. Aquesta obra va ser escrita el 1609 i és probablement la més famosa i representada de les tragèdies de Shakespeare. Vull recomanar aquest llibre ja que és un dels clàssics de la literatura universal i s'han arribat a escriure 36 òperes i més de 50 pel·lícules. Conté el monòleg més famós de la història del teatre, Ser o no ser. El llibre gira al voltant de la venjança del príncep Hamlet per fer justificar la mort del seu pare, el rei Hamlet, qui ha estat assassinat pel seu germà Claudi. Igual que en altres tragèdies de l'autor i el protagonista no pot lliurar-se de les catàstrofes. Finalment, podem dir que aquesta obra tracta de temes tan universals com el de la vida, la mort, la raó i la seva debilitat o la bogeria. Espero que en algun moment tingueu l'oportunitat de llegir aquesta obra, perquè val molt la pena.
1: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
2: Salut i humor.
3: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
4: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
3: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
4: 900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Un gest i tot comença. És esforç i és equip. Et porta a viure històries. Et mou per fora i et remou per dins. Obre els ulls per somiar despert i per conèixer, per pensar. És una mirada a l'infinit. I també a les arrels, als teus. Quan tu hi ets, pren vida. Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona? Menye, menye, menye,
2: menye. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: És evident que l'intent que esteu fent de crear una emissora cultural que tingui ganxo i que de fet sigui també un sistema de connexió a través d'internet em sembla absolutament encertat. Sou els primers.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.

0: Els ciberestafadors creen pàgines web que s'assemblen molt a les de marques reconegudes o bé que venen productes molt barats. Difonen les pàgines a través d'anuncis a les xarxes socials. Per tant, davant de qualsevol promoció, descompte o regal molt cridaner, desconfia sempre. Si veus una oferta que és massa bona per ser veritat, és una estafa. Revisa sempre el perfil de l'anunciant abans de clicar un enllaç a les xarxes socials. Si vols comprar el producte, accedeix a la pàgina oficial de la botiga a través del navegador. Evita fer transferències o pagar amb criptomonedes.
1: Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les onades de calor, cada vegada més habituals i més intenses, s'obliguen a replantejar-se com construïm les ciutats i les cases. Un estudi europeu assenyala que el 75% dels habitatges no estan preparats per fer front al canvi climàtic. Tot això genera més desigualtats socials que se sumen a la crisi de l'habitatge, perquè no tothom està en condicions d'enfrontar-se a aquest repte. Maria Gómez.
2: Ciutats i edificis pensats per resguardar-nos del fred que ara han quedat totalment obsolets. És una de les primeres declaracions de la Greta Tresserra, arquitecta i experta en ciutats i canvi climàtic i presidenta de l'Agrupació d'Arquitectura i Sostenibilitat.
3: Fins a principis d'aquest segle, encara la gran preocupació era protegir-nos del fred, no de la calor. I aquest augment de temperatures, sobretot en els últims anys, doncs és el que ens està deixant desprotegits.
2: És vital canviar la tendència i recuperar aquesta protecció dissenyant edificis més confortables des del punt de vista de la climatologia. S'ha d'evitar la radiació directa del sol.
3: Protegir sobretot aquelles façanes més exposades, la sud i la oest, que aquestes proteccions ja vinguin incorporades de base i sobretot que aïllar molt millor els nostres edificis. Les plantes, la vegetació, són dispositius climàtics en si, perquè amb el procés d'evaporació d'aigua de les fulles el que fan és generar una certa convecció.
2: Lluny de les noves tecnologies, les estratègies per aconseguir una bona climatització es poden basar en temps passats.
3: Una mica al principi de les masies catalanes de tota la vida, que tenien aquells murs ben gruixuts, que quan estava fresqueta a l'estiu estava fantàstic allà dins, i a l'hivern quan teníem el foc engegat durant els primers dies manteníem la calor.
2: Redefinir edificis i també l'espai públic per evitar les illes de calor, perquè l'asfalt deixa anar tota la calor acumulada durant el dia a les nits. Per això obrir les finestres s'ha convertit en un impossible.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record.

0: per d'aquest dia.
1: Estàs sentint Ràdio Vila-sacra, emissora no convencional, on busquem, seleccionem i experimentem amb tot allò que la vida ens ofereix. Per aquest motiu, només trien si tens clar que som un arxiu audiovisual de sensacions. Per aquest motiu, busca altres alternatives primer i si no trobes allò que va amb tu, aquí t'esperem, evidentment.
2: Del 23 al 26 de juliol vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ah, i no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.

0: Falta un mes per a l'eclipsi solar del 12 d'agost i la demanda d'ulleres especials per veure'l no para d'augmentar. Els fabricants treballen a ple rendiment per atendre totes les peticions. L'única que les produeix amb certificació a Catalunya avisa que la gent ha anat a última hora per demanar-les. El director comercial de Celestec és José Crespo.
1: La població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria. Sí que és cert que tenim molt d'estoc per vendre, però hem tancat ja vendes per opcions personalitzades, només venem estoc, i estem treballant a màxim ritme per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim.
0: De fet, Crespo diu que ja comencen a treballar en l'eclipsi de l'any vinent, que es veurà en part a Catalunya i completament al sud de la península Ibèrica.
1: Serà un dels eclipsis més llargs de la història, del segle, de fet. Encara que no tinguem la totalitat aquí, es podrà veure la parcialitat, amb la qual serà molt important també el 2 d'agost de l'any vinent, no? Ja tenim comandes, ja tenim volum de feina.
0: Les ulleres homologades han de permetre veure l'eclipsi sense perjudicar la vista. Per evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen al país per verificar que siguin segures.

0: Quina calor. Vens a l'aigua?
1: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vila-sacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
0: Ja, això passa.
2: I parlant d'emocions...
3: 35.
4: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
5: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
6: Ràdio Vila-sacra.

0: Ara viatja i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mod avió. Aparca al pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració. Estalvia i reserva ja des de l'app o a aenaparking.com.
1: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Unió de Pagesos posa a disposició d'ajuntaments, entitats i particulars al·legacions al Pla Territorial Sectorial per la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica, més conegut com a Plater. Denuncien que s'ha fet sense consens i asseguren que trinxa el territori. Joana Cendra.
2: El 2050, tres quartes parts de l'energia que es faci a casa nostra ha de provindre de fonts renovables, preferiblement el sol i l'aire. Per això ara la Generalitat defineix les hectàrees on es puguin implantar aquestes instal·lacions. Ara bé, la delimitació prevista no agrada als pagesos, que creuen que trinxa el territori. Carola Aixut, responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos.
3: És que ens agafa la majoria del territori. Hi ha zones de pastures, hi ha zones que fem dejeccions amb les granges, moltes finques són arrendades pels pagesos, aquí ens veuríem que la pagesia també està afectada. I dius, clar, no estem amb el mateix nivell de compensació.
2: El repartiment passa del llarg de l'àrea metropolitana de Barcelona. En el cas de l'energia solar, a Girona queda molt afectada la comarca del Pla de l'Estany. També la Catalunya Central, amb una gran franja que va des de Prats del Lluçanès fins a Igualada i s'estén cap a les Garrigues i el Baix Penedès i el Baix Camp. En el cas de la eòlica, la gran franja va des de Gandesa, la Terra Alta, fins a Cervera i Igualada, les Terres de l'Ebre i altre cop el nord de Girona.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesalt.cat.
1: Cada dia amb la cultura.
2: Jo, cultura.
3: Cultura.
4: Molta cultura.
3: Cultura.
2: Cultura.
3: Tenim una cita con la cultura.
1: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
4: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta. Sempre al costat de la cultura.
5: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
6: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure. La cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.
7: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és el llibre Intel·ligència Artificial de la prestigiosa investigadora nord-americana Melanie Mitchell.
1: L'obra ens ofereix una visió sobre la història de la intel·ligència artificial i com està transformant el món des de vessants molt diverses. El llibre resumeix algunes de les principals fites que ja ha aconseguit la IA i també els temors que envolten la seva evolució futura i planteja preguntes a debatre com fins a quin punt són realment intel·ligents aquests programes informàtics, què passa si cometen errors, fins a quin punt la IA s'assemblarà als humans o si és preocupant que pugui arribar a superar-nos. Tot plegat, acompanyat de molta informació sobre els principals models d'aprenentatge automàtic del moment i sobre els científics que els han fet possible.

0: Digues allò que has de dir o calla per sempre.
1: Contestador 972511268.
2: Ui!
1: WhatsApp i missatge de veu 656197062.
3: Sí, senyor.
4: Tu saps triar el camí. El de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
5: Llevia, escolta'm, mira, em sap que et digui una cosa. Ets una meravella. Tens una paciència com ningú. Bueno, escolta'm, jo explico que soc de la terra de mar, els pescadors fan una sopa, que és una meravella, que és la sopa de rap. I es posa el rap, ells a dalt de la barca, agafen la cassola, encenen l'olla, i fan, posen el caldo, i quan ja està quasi un bon sofregit de ceba i tomàquet, i haig bastant tall, i llavors hi tiren el pa torrat, i les, de la part del rap, la part del davant, saps? Del cap. Allò ho destrien i ho fan bullir, i al moment de menjar-s'ho i tiren una culleradeta d'all i oli. I, bueno, sopa de rap. Hem de tornar a la nostra cuina.
6: Ràdio Vila-sacra,

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.cat.

0: en el primer any de l'operatiu Campai contra la multireincidència, els Mossos han fet 613 detencions i 28.000 identificacions a persones que acumulaven en total 65.000 antecedents. Els agents també han aconseguit recuperar 2.100 mòbils robats. Miquel Jarque.
1: Els Campai van arrencar a l'abril de l'any passat a l'àrea metropolitana i últimament s'han ampliat a tot Catalunya. L'objectiu, els multireincidents, aquells delinqüents que fan del furt i el robatori la seva forma de vida. Rafael Tello, intendent dels Mossos i responsable de l'operatiu Campai, explica a aquesta emissora que la majoria ho fan en solitari o en grups molt petits. A més, la pressió policial, principalment a Barcelona, on un de cada dos delictes denunciats són furts, fa que els multireincidents es moguin a poblacions veïnes.
2: Està clar que quan pressiones i intentes fer la vida impossible a aquest que no tinguin aquest sentiment d'impunitat tan alt, la desplaces. En les zones metropolitanes on nosaltres pensem que hi ha més oportunitats, realitzem dispositius per treballar de manera simultània, sense fronteres.
1: Un efecte que els Mossos subratllen que sempre ha passat. Aquests desplegaments policials també deixen al descobert persones que estaven en cerca i captura per la justícia i han permès obrir processos i investigar 230 persones.
0: En el primer any de l'operatiu Campai contra la multireincidència, els Mossos han fet 613 detencions i 28.000 identificacions a persones que acumulaven en total 65.000 antecedents. Els agents també han aconseguit recuperar 2.100 mòbils robats. Persones que acumulaven en total 65.000 antecedents. Els agents també han aconseguit recuperar 2.100 mòbils robats.
3: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
1: A veure...

0: tú cómo estás.
1: Yo no sé rap.
0: Imagina, crea, sorprèn.
2: Les millors botigues són les que tens més a prop. Productes de qualitat, varietat i gent de confiança. Entre tots i totes, fem consum local i responsable.

0: I bé, ara arriba un dels moments més sabrosos. Obrirem les portes a la cuina i donem la benvinguda a la nostra col·laboradora gastronòmica, que avui segurament ens portarà un grapat de bones idees per omplir la taula de color, salut i tradició. Bon dia, Joana.
1: Bon dia, bon dia a tothom. Bé, molt bé, molt bé.
0: Estem ja preparats per aquests productes de proximitat.
1: Sí, frescos,
0: eh? Frescos.
1: Frescos, avui portem alguna cosa que no s'ha d'estar gaire a la cuina i vols fer alguna cosa, un àpat, que no tinguis molt de rato a la cuina.
0: Yeah.
1: I diferent.
0: Molt bé. Vinga, Joana.
1: Bueno, doncs ara, tal com us deia, portarem uns aperitius freds. Abans els hem de preparar, és normal. Però, bueno, els podem tenir una hora i pico preparats, els deixem a la nevera amb unes plates i llavors, al moment que arriben els convidats o tu mateix, la família, doncs llavors es van posant a taula. Jo vaig fer, érem 10, perquè celebràvem un aniversari, nosaltres som 10, la família sempre el pack és de 10.
0: També.
1: A vegades som 7, però normalment som 10. I llavors vaig fer uns formatges, una taula de formatges, vaig comprar una blonda d'aquestes blanques,
0: sí,
1: i ho vaig posar, el formatge llavors ja és a gust vostre. Un de més sec, un de més tou, tallat a quadrets, tallat, i llavors tot ben posat amb aquesta plata, unes maduixetes per adornar-ho.
0: Ah, mira,
1: sí,
0: molt bé.
1: Per adornar, llavors unes torradetes d'aquestes que ja venen fetes a tot el voltant de la plata, i llavors la marmelada aquella que venen uns pots petits, que és una marmelada que és especial per formatges, nosaltres en vam agafar una de figa i una de barcoc.
0: Ah, molt bé.
1: I llavors sobre el formatge t'hi pots posar, cada un agafa el seu tros que li agrada.
0: Cada un agafa i se posa el que li agrada.
1: I si no li agrada la marmelada, són uns pots petitets, que vull dir que te'ls caves, si no aquest dia amb això amb una altra cosa. No és el poc gros aquell. Llavors vaig fer uns ous de guatlla farcits de sobrassada i formatge.
0: Joana, això sí, porta feina, eh?
1: Sí, aquests ous de guatlla, l'única cosa que és, llavors vosaltres mireu, els que sou a casa, si agafeu tres per cada un, els vaig fer durs. Llavors aquests ous no és com els ous grossos, que els posem amb aigua freda i un grapat de sal a bullir i de cap de 10 o 12 minuts els tanquem. Aquests no, aquests, perquè és clar, és un ou molt delicat, l'ou de guatlla.
0: Clar.
1: Llavors posem l'aigua a bullir, una mica de sal, i amb una cullera petita els anem posant a dins de l'aigua sense deixar que caiguin.
0: Va.
1: Perquè si no es trenca la closca i llavors
0: ja queda,
1: se'ns obre.
0: Sí.
1: I els deixem just 4 minuts. I a la que fa 4 minuts els retirem del foc i els posem amb aigua freda.
0: Els vas posant d'un en un, com estan tots, 4 minuts o cada un 4 minuts?
1: No, d'un en un, si en fas 10 o 12, en un moment els tens, eh? Com comencen a bullir tots, com que no bullen fins que no hi són tots, llavors comptes 4 minuts. Després amb una escumadora al tanto els treus i ja tens un altre bol amb aigua freda i els deixes allà reposar amb l'aigua freda. Això és perquè es pelen molt més bé. Llavors aquests ous, per farcir-los, hem de tallar la part de dalt i treure la llema de dintre. I això ho xafarem amb una forquilla i posarem una mica de sobrassada i una mica de formatge d'aquest d'untar.
0: Ah, molt bé.
1: Farem una pasta que rega cada ou ni que poquíssima.
0: Rega, i tant, esclar.
1: I llavors això, o amb una cullera petita o amb una mànega, però jo no vaig agafar la mànega perquè al final te queda tot en la mànega, amb una cullera petita d'aquelles de cafè ho vas omplint.
0: Val.
1: Això ja ho tens.
0: Clar,
1: ja
0: perquè l'ou és petit i tot plegat i
1: ja ho tens a punt.
0: Molt bé.
1: Llavors vaig comprar.
0: I com els vas presentar, aquests ous?
1: Així mateix, i amb una mica de res de mel a sobre. Agafes, si tens mel a casa, una cullera i res, una mica de mel a sobre, perquè la mel amb la sobrassada és molt bona. I queda diferent. Llavors vaig agafar meló, vaig comprar mig meló, i amb aquelles culleres de buidar vaig fer boles.
0: Molt bé.
1: Boles de meló. I llavors vam comprar aquests palets de broqueta, que venen de fusta, els que fan 18 centímetres o una mica menys, i vam posar un tall de pernil, la bola de meló i l'altra punta un altre tall de pernil. I vas fent unes brotxetes. I llavors, per clavar-los i perquè quedin macos a la taula, el mateix meló aquest que has buidat, el rentes, el xugues i el poses de cap per avall. Saps que queda una barca,
0: sí,
1: com les...
0: Sí,
1: doncs
0: sí,
1: el poses al revés,
0: sí, sí,
1: i
0: sí,
1: totes les broquetes
0: clavades,
1: els vas clavant
0: allà.
1: Molt
0: bé, no? Que maco, eh?
1: Llavors això, hi poses una plata que ressalti, com que és verd, una plata blanca o una plata que ressalti el verd, I ho tens molt, no, dius, carai, tu,
0: fa, sí, fa i tant, no, i tant, no, i tant, molt bé, molt bé. Quina inspiració tens, sí, eh? De veritat, eh?
1: Per fer una mica diferent del que fem sempre. I això està molt bé perquè, bueno, i de més tipa, eh? No creguis.
0: Sí, sí. Jo, de totes maneres, vaig una mica de complicació amb això de la, dels ous de guatlla, que, esclar, és una mica d'artesania.
1: Bueno,
0: això,
1: els ous de guatlla, si no els pots fer fregits, també, d'una altra manera, que ara te diré. Llavors, jo tinc aquelles culleres de resina, no sé si en tens tu.
0: No.
1: Aquestes culleres que venen aquests supermercats que tenim, no aquests supermercats, no, aquestes botigues que tenim grans a Tordera, no cal anomenar, sí, que n'hi ha 4 o 5, sí, que allà trobes de tot. Doncs ja venen unes culleres de resina, que no és l'import, i en compres 10 o 12, o 15, i llavors aquí vaig fer una xamfaina, però una xamfaina que hi havia molta verdura, no era, no predominava la tomaca, vaig agafar carabassó, albergínia, tot tallat molt petit, ho vaig fregir, com ho vaig tenir fregit, i vaig tirar una mica d'arrel de tomaca ja fregida.
0: Ah, molt bé.
1: Ho vaig remenar i no queda una xamfaina. I llavors vam omplir aquestes culleres amb aquesta xamfaina i a sobre un ou de guatlla.
0: Apa, que maco, no? Que bo.
1: Va quedar molt, molt bo, molt bo. Llavors vam preparar una plata també d'aquesta mortadela italiana, la d'origen, la italiana, que això jo no menjo de mortadeles i tot això, no, no en soc, però aquesta italiana, tant en quant, m'agrada, doncs, un parell de talls per cada un, i un bon plat de fuet, i llavors torradetes, molt i el bé, que volia, pan tomaca, pan tomaca.
0: I tot ho vas presentar humit.
1: I tot presentat a la taula. Sí, he fet una foto, el que passa és que havia de fer una foto de cada plat, però vam fer una foto de tota la taula, i ara al portal, però bueno, es veu la taula parada i tot, però també fa goig.
0: Val,
1: també
0: val,
1: fa goig,
0: val,
1: es veurà els coberts, tot.
0: Escolta'm una cosa, però t'he dit que ha passat molta estona per preparar tot això. Són coses petitones.
1: No sé si sopàvem a les 8. Bueno, la xamfaina la tenia feta, eh?
0: Ah, val.
1: La xamfaina la pots tenir a la nevera,
0: sí,
1: el dia
0: tant,
1: abans.
0: No,
1: no, els ous els vaig bullir ben dinat. Ja estaven freds. El meló, bueno,
0: és un moment, el meló.
1: I com que érem dos, perquè el meu marit m'ajuda molt amb tot això, perquè ell li agrada molt decorar, li agrada molt tot això, doncs llavors ja som dos. No sé si a les 6 ens hi vam posar i sopàvem a 14:45, i a les 8 quan van venir tot ja estava a taula.
0: Ja estava posat, molt bé.
1: I bueno, i llavors a darrere nosaltres vam fer unes gambes a la planxa. I ja està, vull dir, un sopar. Però la gamba és d'allò d'haver d'arreglar la cuina, però és que estàs, gràcies a Déu, estem tits de tot.
0: Sí, ben cert.
1: De rostits, d'això, d'allò, de l'altre. I dius, què faràs? Bueno, doncs fem això. I això per dinar també queda bé, eh?
0: Oi tant, oi tant.
1: Un dinar d'aquests frescos.
0: A veure, jo crec que aquí s'ha d'elogiar molt a la cuinera, perquè encara que tu dius que senzill, que tal, que qual, jo hi vaig veient aquí que has d'estar el teu rato, estar tranquil, relaxar per poder anar fent tot el relleno aquest que dius, etcètera.
1: Però bueno, aquests ous els pots tenir i amb una plateta a la nevera t'acaben. Llavors els bullits també, només els bullits, l'única cosa que hem de fer és tallar-los al moment de menjar-los, perquè si no queda sec. Bueno, un moment, mitja hora abans, posem. Llavors ho tens tot a la nevera amb uns bols petits, perquè tampoc no ocupa molt, i al moment de servir, doncs vas, i la xamfaina no cal escalfar-la, perquè ja la deixes un rato estèvia.
0: I és bona, el té, natural, eh?
1: Natural, natural, sí, sí, jo sempre la faig així. I bueno, i això és l'idea que us he portat per fer un pica-pica de brandes, anar, o un sopar o un entrant per dinar.
0: Sí, jo trobo que m'agrada això per un dia de que sis festiu, que es nota una cosa doncs,
1: diferent,
0: que,
1: diferent.
0: Sí. I bueno, una cosa que és molta delicadesa.
1: Sí.
0: La delicatessa en això, eh?
1: Sí.
0: Bé, Joana, fem el repàs de tot aquest...
1: Doncs fem un repàs. Necessitarem una taula de formatges, al nostre gust, els formatges que més sec, menys, jo el combino, un de sec, un de mig tou i un de tou. Aquell blau, si us agrada també, amb aquestes torradetes que ja venen, que no són aquelles clàssiques, ara venen unes de quadrades, que són més blanques, de color, que són molt bones, no aquelles de sempre, eh?
0: Sí, que són rosetes.
1: Rosetes,
0: no?
1: Doncs aquestes torradetes que ja venen per adornar tota aquesta plata, unes maduixes per decorar, o ara que hi ha cirera.
0: Ah, també.
1: Una cirera partida pel mig i treien el pinyol. Et decora molt.
0: I bueno, són boníssimes,
1: les cireres estan molt bones ara, eh? Més que les maduixes,
0: sí,
1: ja.
0: Sí, oi tant.
1: Llavors aquests ous de guatlla farcits I per fer això, que en compteu 3 per cada un, doncs sabeu que els paquets són de 12, vosaltres mateixos. Llavors, el meló, per 10 persones, jo vaig comprar mig meló i en vaig tenir prou, o un, si sou, depèn dels que siqueu. I llavors, amb aquesta cullera, que també la trobarem, aquests postres que us he dit, per buidar el meló, que queda molt maco, perquè no queda gens fet molt bé i queden tot boles.
0: Bueno, escolta'm, i això inclús pots fer-ho servir per al gelat.
1: Per tot,
0: de...
1: per
0: sí,
1: tot.
0: Però ha de
1: ser la mida més petita que la del gelat, perquè la del gelat queda molt grossa i no, no t'hi cap a la boca. Ha de ser l'altra mida, unes que ja venen més petites. Llavors, aquesta cullerada de xamfaina amb els ous de guatlla, aquesta mortadella italiana que hem dit, una plata de fuet, més torradetes, pa amb tomàquet, si no volem res més, si volem alguna cosa més, això hi ha el gust de cada un. I llavors necessitem aquestes culleres de resina per fer això, aquests palets de broqueta, i per aquests palets els comprem i els tenim a casa, no és l'import.
0: Bueno, i per això cosa que tampoc no passa.
1: Ho tens allà i a vegades fas altres coses, em pinxo. I aquesta cullera per buidar el meló.
0: Molt bé. I a veure, sí que darrere vosaltres vau fer gamba, podem fer-hi un rostit.
1: Podem fer un rostit, podem fer una carn rebossada, pots fer un pollastre farcit tal com vam fer l'altre dia, que també quedava bé. Podeu fer el que vulgueu.
0: Molt bé.
1: O, depèn del que mengem, això hi prou.
0: Home, és que esclar,
1: això ja sembla que no, vas picant i dius, estic tip, al final.
0: Molt bé, Joana, doncs agafem bon apunt d'aquesta presentació d'aquests platets tan delicats, que jo trobo que és una delicatesa, ja t'ho he dit, i bé, t'esperem la propera setmana.
1: Doncs, au.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Estàs buscant un cafè en gra acabat de torrar per a la teva cafetera automàtica? Visita'ns a cafèslíder.cat i amb un clic te'l portarem a casa. Cafès Líder. Torradors de cafès d'origen d'alta qualitat des del 1950. Cafèslíder.cat.
3: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
4: Tota la programació a fastempordà.cat.
5: Jess? Hi.
6: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
7: Radio Vila Sacra!
6: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon, però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
7: Radio Sacra.
6: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
8: Perquè ho tinguin en compte.
9: Amb la col·laboració de BN Group.
10: Imagina,

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'administració de Donald Trump imposarà el mes que ve aranzels addicionals del 50% a diversos productes canadencs en resposta al que qualifiquen de discriminació comercial d'Ottawa. La mesura s'interpreta com una mesura de pressió de Washington en plena negociació pel pacte comercial entre els Estats Units, el Canadà i Mèxic, ara en suspens. Donald Trump ja va amenaçar d'imposar més gravàmens la setmana passada quan va filtrejar. En va afegir-hi els costos relacionats amb el fum dels incendis forestals dels que devasten al Canadà. Una amenaça que ha provocat aquesta reacció del primer ministre d'Ontario, Doug Ford.
2: En lloc de criticar i amenaçar el Canadà i els teus amics més propers, pensa que potser un dia ens necessitaràs. Em frustra sentir aquest munt d'estupideses.
1: Entre els productes afectats per aquests nous aranzels s'hi compten els estics d'hoquei, el vi o el ciment. Els gravàmens cobreixen uns 20.000 milions de dòlars en importacions canadenques anuals.
3: Dentispray.
4: Denti què?
3: Dentispray.
5: Catalunya Informa.
6: Ràdio Vila-sacra Empordà.
7: És informació.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Missatge rebut per e-mail el 18 d'octubre del 2023 a les 15:11 de la tarda.
2: Maria Albert de Vilajuïga ens escriu el següent missatge per correu. Hola. Us escolto sovint i m'agradaria saber si teniu alguna cançó de Harry James. Si la podeu posar, la dedicaria al meu pare en el seu 76 aniversari, que us escolta sempre al migdia. Moltes gràcies.

0: Radio Vila Sacra. Radio Vila Sacra. Radio Vila Sacra. Radio Vila Sacra. Radio Vila Sacra.
1: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposar.
2: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
3: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X-Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
2: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
3: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
2: T'esperem a Aquabrava, a Roses.
4: Primavera, viatge i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mode avió. Aparca el pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració. Estalvia.

0: Autotaller Joanola. Mecànica, electricitat, pneumàtics.
1: Líder europeu de taller multimarca.
0: Especialistes BMW.
2: Confiança i seguretat exclusives. Carrer Garrigàs 13, Figueres.
0: Telèfon 972 50 55 55.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara? Aquí, Ràdio Vila-sacra.
2: I és veritat allò que diuen, que les millors coses d'aquesta vida acostumen a ser gratuïtes.
3: Veniu, veniu, us revelarem un secret.

0: obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques.
1: Aquí, intentant canviar el món.
0: Que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats, on ningú sobra, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis de les moltes veus. I sempre recordem allò de l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.
2: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

Recupera't amb Estenolit Recuperació 3 en 1. Un vial diari d'Estenolit amb vitamines, triptòfan i zinc et torna la vitalitat, l'ànim i les defenses en només 12 dies. I ara també Estenolit Infantil. Estenolit, de Laboratori Zern.

0: bones. Nosaltres som l'Arnau Serra i l'Arnau Cruz.
1: Nosaltres recomanem un llibre que ens ha produït tota mena de sensacions. L'Àvia Gàngster, de David Williams.
0: Encara que el títol sembla sospitós, és un llibre recomanat per totes les edats. És emocionant, intrigant i molt emotiu.
1: El llibre tracta d'un noi que els caps de setmana va a casa la seva àvia. El noi odia tot d'ella, fins i tot la seva forma de caminar. Imagineu-vos. El cas és que a mesura que la història va avançant, es va descobrint coses de l'àvia que el nen no sabia, com per exemple joies i habitacions secretes.
0: A nosaltres aquest llibre ens ha agradat molt, ja que és molt entretingut i el recomanem molt per als que inicien a la lectura.
1: Aquest llibre ens ha ensenyat moltes lliçons, entre elles a no jutjar per l'aspecte.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Les centrals nuclears d'Ascó, a la Ribera d'Ebre i Vandellòs, al Baix Camp, van produir la meitat de l'energia consumida al país l'any passat. Totes dues van produir més de 22.800 milions de quilowatts hora durant el 2025. Això segons la memòria anual de l'entitat que la gestiona. Tarragona, Jordi Barranca.
1: Les dades d'ANAP, l'Associació Nuclear d'Ascó i Vandellòs, indiquen que el 50,6% de l'electricitat que es va consumir a Catalunya durant el 2025 es va produir a aquestes dues centrals. Una xifra que puja gairebé el 59% de l'energia produïda al Principat i del 9% del sistema elèctric peninsular. L'informe del gestor indica també que la producció conjunta va permetre estalviar 8,4 milions de tones equivalents de diòxid de carboni. Durant el 2025 també s'ha avançat en la construcció dels futurs magatzems de residus nuclears. Un cop estiguin actius, allotjaran tot el combustible gastat que s'haurà generat durant l'operació de les plantes. A les centrals d'Ascó i Vandellòs 2, recordem-ho, hi treballen 864 persones de forma directa i unes 1.000 més de forma indirecta.
2: La xarxa de comunicació local. Vespres de gala, Dalí de nit.
3: Visites nocturnes da es gala.
4: Castell Gala Dalí Púbol, del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost, de les 21:30 a les 24.
3: Visites nocturnes da es gala.
2: Reserves a Salvador Guiomig, dalí.org. Informació, música, entreteniment.
5: Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar.
2: Ràdio Vila-sacra.
5: Les coses d'una altra manera.

0: Propostes en xarxa.
1: L'explotació de les mines de carbó d'Ogassa entre finals del segle XVIII i l'any 1967 va ser clau pel progrés del municipi. Una de les conseqüències directes va ser l'arribada del ferrocarril al Ripollès, una novetat que va permetre traslladar material cap a Barcelona de manera ràpida. Teniu el frontal a punt? La història minera d'Ogassa es pot visitar a través de diferents mines i també del Museu Miner, on es recull l'impacte que va tenir en el dia a dia d'aquesta població la vintena de mines que van funcionar durant un segle. En altres paraules, podreu fer un viatge al passat, a una època de creixement econòmic i industrial, a través d'objectes i materials relacionats amb el món miner, alguns d'ells cedits per veïns d'Ogassa. Però no us conformeu amb el que trobeu dins del museu. Sortiu a explorar. I és que el patrimoni miner s'estén per tot el terme d'Ogassa i encara més enllà. De fet, la conca minera va d'oest a est, tot seguint el traçat de la Serra Cavallera. Com a anècdota, a causa de l'acció dels pòrfirs, les capes d'hulla, que és un tipus de carbó mineral, poden passar de cop a ser verticals o fins i tot a invertir-se. I què vol dir això? Doncs que l'extracció del carbó era més aviat complicada perquè no eren jaciments continuats. Si voleu conèixer més detalls sobre el patrimoni vinculat a les explotacions mineres d'Ogassa, en trobareu tota la informació al web municipal ogassa.cat.
2: ¿Sabes que hablar idiomas desarrolla el cerebro? ¿Sabes que el catalán es el idioma oficial de Cataluña y hablarlo es un prestigio por la elegancia de su fonética? Pues así es según la Universidad Yale de Estados Unidos. Dale prestigio a tu cerebro y habla catalán. Cataluña, terra d'acollida i cultura.
3: Radio Vila Sacra.
4: Radio Vila Sacra.
3: Radio Vila Sacra.
4: Radio Vila Sacra.
5: I parlant d'emocions.
6: 13.
7: Tiquidí!

0: No escoltar aquesta emissora sinó raons prou. Al quedar enganxats sentint sensacions, podries entendre més i millor tot plegat.
1: Atenció! Des del nostre oasi particular.

Ràdio Vila-sacra. Un pessic de pensament.

0: Sabies que Montserrat també és un nom d'home? Avui en dia tots coneixem Montserrat, la mítica muntanya de Catalunya. I també coneixem a moltes dones que porten aquest nom al seu document d'identitat. Però fins al segle XIX també era habitual que Montserrat fos un nom d'home. I de fet, no és estrany si tenim en compte que Mont és una paraula masculina. Actualment encara podem trobar alguns homes que es diuen Montserrat, especialment si els busquem a Mallorca.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
2: Digue'm.
3: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
2: Dispensem?

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament. Ai. L'opció dels que en saben. Tens una nau industrial i no vols pagar per tenir fotovoltaica? Coverfy te la instal·la gratuïtament. Sí, ho has escoltat bé. Gratuïtament. I a més et paga per cedir l'espai. Si vols cedir la teva coberta industrial per a la instal·lació de panells solars i rebre un lloguer a canvi, truca al 673 21 25 53 o visita coverfy.com. Coverfy.com.

0: Propostes comercials sensacionals.
1: A Jardineria Martí portem més de 50 anys assessorant i oferint tot el necessari per tenir cura del teu jardí. Comptem amb el més ampli assortit en fruiters, flors de temporada, arbustos, arbres, plantes aromàtiques, testos, jardineres i ara també un gran assortit amb gespa artificial. Us esperem de dilluns a diumenge a la carretera de Roses. Jardineria Martí, més de 50 anys cuidant dels jardins de la comarca. Telèfon 972-51-0452.
2: Tanca els ulls.

0: El Festival de Peralada enceta la seva edició del 40è aniversari que se celebrarà entre l'Església del Carme, el claustre, el mirador del castell i el celler, amb el desig de tornar als jardins ben aviat. Agnès Batlle.
1: L'esperit d'aquestes 4 dècades de trajectòria tindrà en forma d'experiència escènica o gastronòmica gestada per Joan Anton Reggi. Oriol Aguilar és el director artístic del Festival de Peralada.
2: Vivim aquest 40è amb un caire de celebració, celebració de l'estiu, de la vida, i en una segurament certa nova tesitura de Peralada, on l'aposta per la nova creació cada vegada volem que prengui més relleu com a expressió d'un fet diferencial.
1: En aquest sentit, amb la lírica i la dansa com a pilars fonamentals, i com a colofó final, el 29 d'agost, Peralada portarà l'orquestra del Festival de Bayreuth, que rarament surt del seu fossar, al Palau de la Música de Barcelona, amb batuta de Pablo Eras Casado, per commemorar aquest 40è aniversari del Festival Peraladenc.

0: ser part del canvi. 100% Empordà.
1: S'acaba un altre dia i comença a viure en el nostre record. En el meu, en el vostre i en el de les més de 20.000 persones que avui han creuat les meves portes. En els records de qui garanteix cada dia que tot funcioni perquè la resta s'ho pugui passar d'allò més bé. O de qui es pensava que no podria pujar enlloc per la seva diversitat funcional i va acabar gaudint com el que més. Ai, com podríem oblidar això? Si aquí sempre passen coses increïbles a cada racó, i el que encara és més increïble és que tota l'energia que fem servir per crear aquests moments és totalment sostenible. Com aconseguir dibuixar el somriure més necessari, oferint experiències úniques a famílies amb infants que pateixen malalties greus. O aconseguir que el record que t'emportes sigui l'única empremta que quedarà per sempre. Un dia així esgota qualsevol. Què puc dir? Gràcies a tots els que m'habiten, a tots els que veniu i a les persones que sempre hi sou. Gràcies per donar el millor de vosaltres. Espero cuidar-vos tant com vosaltres em cuideu a mi. I ara arriba el meu moment preferit. Un altre dia per davant per seguir creant records infinits. Estic orgullós de ser un avicord i d'haver signat l'Agenda 2030 per garantir que el meu impacte repercutirà positivament en les persones i el planeta. PortAventura World. Made to be. Made to remember.

0: del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen mojinos escocíos, al·lèrgiques al polen, jo suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesalt.cat.
1: Ara escolteu La Història Secreta.
2: Doncs imagina.
3: Ma mare és molt alegre, per això no li agrada res el color negre.
4: La meva mare és feliç i em compra un pastís.
5: La meva mare és sociable i amable.
6: La meva mare és molt amorosa i és molt preciosa.
7: La meva mare és alegre amb els animals del pessebre.
8: Ma mare és molt treballadora i molt observadora.
9: La meva mare és alegre i somiadora, canta, balla i treballa com una balladora.
10: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra, i ja està.

0: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
1: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
0: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
1: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
0: Important, en un refugi climàtic natural.
1: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
2: Quants ocells! He vist tortugues!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les més de 7.500 hipoteques signades al maig és la segona xifra més alta aquest mes des de 2010 i suposa un augment del 10%, el tercer més important d'Espanya. A més, es dona en un context de frenada de les compravendes en un mercat impulsat per les famílies, que requereixen de més finançament que els inversors, destaca el gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
2: I això explica que, malgrat que les xifres de venda sembla que s'estiguin estancant, el nombre d'hipoteques augmenti i també augmenti l'import mitjà d'aquestes hipoteques.
1: La quantitat total que han concedit els bancs es dispara per sobre del 20% i l'import mitjà supera ja el llindar dels 200.000 euros, després de créixer un 11%. També repunta l'interès mitjà fins al 2,98%, la taxa més alta de l'últim any. En contrast amb el que passa a Catalunya, al conjunt d'Espanya la signatura d'hipoteques trenca 22 mesos consecutius a l'alça i cau una dècima al maig.
3: Vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

Senzilla, senzilla, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre, cultural, cultural, musical, musical, diferent, diferent. Si vols sentir,

0: truques i ens dius alguna cosa?
1: 972-51-12-68.
2: Tu recordes on eres fa 20 anys?
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Si vols estar més sa, les dents t'has de rentar.
5: Deixa un missatge.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
8: Nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
7: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
9: Miralls de memòria.

0: viatge en el temps.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: És que té de tot.
3: Bueno, sempre ho diuen, no?, que tot el que val la pena costa.

0: tele, guerres, desgràcies contínues, draps bruts d'aquell i l'altre famós o polític, segons quin partit financia el col·laborador o programa, i propaganda sense parar. A la ràdio convencional, igual, dia a dia. Ens volen amargar la vida? Res. A Ràdio Vila-sacra només sensacions.
1: I molts ànims des d'aquí, una abraçada molt gran.
2: Quan ets davant d'un expert, de seguida te n'adones. Per això, quan comptes amb la teva gestoria, saps que estàs en bones mans. Siguis empresa o particular, la nostra experiència és la teva tranquil·litat. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats. Mirem per tu.

0: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
1: En el 107 de la FM.
2: Apunta bé.
3: La música de la teva vida.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: A Bonpreu i Esclat et posem les coses fàcils. Descobreix els nostres menús estalvi. T'oferim una solució per cada paladar al millor preu. Consulta tots els menús a bonpreuesclat.cat. Gaudeix dels menús estalvi de Bonpreu i Esclat. Preparats? Llestos? Bon
2: Cuina
1: profit!
2: Amb la Maria.
3: Però ara parlarem una mica de les confitures, perquè ara aquest temps és el temps més ideal per fer-ne, perquè, esclar, hi ha melons, hi ha, bueno, tota mena de fruita. I els melons que, bueno, n'hi ha que els tenen i n'hi ha que els tenen que comprar. Jo, com que me'ls tinc, ara els... La primera florada van ser molt i molt bons, ara que no han crescut tant, i llavors, mira, aprofitem el que no surt bé per fer confitura. Els pelo, trec lo de dintre, allò que sembla que és sucre, allò ho retallo, i trec la clova més negra, però encara que n'hi quedi algun bocinet, allò es treu ben prim, ben prim, es fa una pela ben fineta, que quedi lo dur, doncs que quedi la closca del meló ben dura, i es treu la molsa aquella del cim i la grana i tot allò, i llavors es talla amb uns talls allargadets i ho deixo tot en una cassola. Després hi poso confitura, van les fruites que es tenen, meló, xíndria, i es fa un barrejat. Jo llavors hi poso sucre, no sé, per 5 o 6 quilos de meló, quan és net això, hi poso un quilo i mig de sucre, la pela d'una llimona o de dues llimones, un canó o dos de canyella, un broc d'aquells de canyella, i ho deixo tota la nevera fins l'endemà. Llavors l'endemà el sucre s'ha desfet i també s'ha desfet una mica el meló, ha deixat una aigua, i la xíndria també es fa igual que el meló, també es treu tot el vermell, com que ara de vermelles no en són més aviat roses i no són bones per menjar així crues, doncs les aprofitem per fer la confitura aquesta. Traguem tot, que només hi quedi un dit i mig entre la clova i el bo, diguéssim. També trec la pèl·lut de la part de fora, i també faig uns talls igual que el meló, i també ho barrejo aquí, si es vol fer de confitura sola, i si no, una barreja. Però tot això a la nevera, i l'endemà, com ho estic dient, fa com una aigua, fa un líquid, perquè el sucre s'ha desfet i el meló també ha fet suc. Llavors ho poso tot al foc, que bulli força estona, que es ve a menys de la meitat. Després ho deixo reposar unes estones, i si hi vull afegir pera, la pera és l'últim que s'hi posa. Si s'hi vol afegir alguna altra mena, la poma o el préssec o així, s'ha d'esperar que sigui ben cuiteta el meló i la xíndria, perquè això amb un tres i no res està cuit. Després li barrejo, que acabi de coure, que va vinguent amb aquell color torrat, aquell color fosquet, amb una olor que fa que allò és boníssim, boníssim, que vingui ben fosquet, i ja es veu. Esclar, jo no us puc pas dir l'estona que s'hi està coguent. Depèn de la quantitat, depèn dels talls gruixuts que es facin, depèn del foc, tampoc es pot fer bullir a trotxi-motxa. Ha de ser, quan arrenca el bull, llavors amb un foc petitó, que vagi fent a poquet, i si pot ser deixar-ho reposar, que diuen que queda envidriada la fruita, i després quan és freda tornar-li a fer arrencar el bull i que vagi fent

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Soc innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
3: És Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 8 de cada 10 economistes consideren que la governança de les administracions catalanes té un impacte negatiu sobre l'economia, limita la productivitat i frena el creixement, segons l'última enquesta de situació econòmica del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Malgrat que l'economia catalana creix, el degà de l'entitat, Carles Puig de Trevi, alerta que s'han de resoldre alguns problemes estructurals.
2: Necessitem més productivitat, necessitem institucions més eficients, necessitem habitatge, necessitem infraestructures i necessitem continuant generant confiança.
1: El dèficit fiscal amb un 42,1%, les infraestructures amb un 37,2% i l'accés a l'habitatge amb un 35,6% són els tres principals problemes de l'economia catalana segons els enquestats. L'habitatge puja més de 4 punts i els economistes reclamen seguretat jurídica per abordar el problema. Pel que fa als pressupostos, l'enquesta assenyala que el traspàs de Rodalies i les inversions ferroviàries són el punt més rellevant dels comptes públics amb un 44%.
3: Ai! Dentispray.
4: Denti què?
3: Dentispray.
5: Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vila-sacra.
6: És molt divertit, s'ho passen molt bé.
7: Escolta.
8: I aquí, pues, hacer la memoria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
9: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
10: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.
11: Pot ser part del canvi.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: On les cançons lliguen amb la història.
2: Cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
3: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
4: Com?
5: Uf!

0: Jardineria Martí portem més de 50 anys assessorant i oferint tot el necessari per tenir cura del teu jardí. Comptem amb el més ampli assortit en fruiters, flors de temporada, arbustos, arbres, plantes aromàtiques, testos, jardineres i ara també un gran assortit amb gesp artificial. Us esperem de dilluns a diumenge a la carretera de Roses. Jardineria Martí, més de 50 anys cuidant dels jardins de la comarca. Telèfon 972 51 04 52.
1: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon a través de les ones.
2: Sentiràs la diferència.
3: Has sentit a parlar de Terrazó, espai gastronòmic?
4: Ei, què dius? Què aporta de nou?
3: És un espai gastronòmic únic on pots menjar. Et pots comprar vins de tot el món, menús per a totes les butxaques i un entorn molt agradable i festiu. I a més, la cuina està oberta tot el dia. Què esperes a conèixer-lo? Està al polígon Empordà Internacional, a Vilamalla.
5: Pareu bé l'orella. Viu l'estiu perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia amb Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a PortAventuraWorld.com.

0: La pregunta.
1: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: No escoltar aquesta emissora si s'està cuinant. Al quedar enganxats, sentint sensacions, s'us podria cremar el sofregit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a Passarel·la.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A només 73 dies per l'eclipsi total del dia 12 d'agost, avui, diferents experts de la Universitat de Lleida ens ajuden a desmentir alguns dels mites que més ressò estan tenint sobre aquest fenomen astronòmic. El repassem amb la Júlia Albacar i el muntatge musical de Toni Subirats.
2: L'eclipsi i les persones pot afectar dones embarassades?
3: No, el mite sorgeix perquè durant l'eclipsi només arribaran a la Terra els rajos X del Sol perquè la resta de la radiació la taparà la Lluna. Gemma Villorbina és la coordinadora del grau de biotecnologia de l'UdL.
4: L'anell solar, i com que és l'única part del Sol que es veu en el moment que hi ha l'eclipsi total, doncs hi ha la creença de que es rep molta més radiació solar, cosa que és mentida.
3: La radiació, per tant, és la mateixa que rebem cada dia i no té cap conseqüència sobre el desenvolupament del fetus ni pot provocar malformacions.
2: L'eclipsi fa primar?
3: No, tot i que amb matisos. L'eclipsi provoca una petita alteració de la gravetat i el pes es mesura tenint en compte esta variable. Si canvia la gravetat, podria canviar el nostre pes, però això serà pràcticament imperceptible.
2: L'eclipsi pot fer caure la producció dels cultius?
3: No, el que pot fer és abaixar una mica la taxa de fotosíntesi d'aquell dia, però només dura uns minuts, per tant serà una variació mínima. Víctor Rescós, catedràtic d'Enginyeria Forestal.
5: Els boscos, pues sí, tens menys sol, creix, deixaran de fotosintetitzar una miqueta, però poca cosa més.
3: No tindrà cap conseqüència a llarg termini per a la producció dels camps i tampoc les flors plantades durant este moment naixeran amb colors més vibrants.
2: L'eclipsi fa malbé els aliments?
3: No, per la radiació tampoc s'enverinen ni la carn ni els làctics i també és completament segur menjar durant l'eclipsi. Albert Ibarz, professor catedràtic d'Enginyeria i Ciència d'Aliments.
6: La radiació que arriba ha de ser menor que la que arribaria directament del sol, per la qual cosa, l'efecte que pot fer sobre els aliments no està demostrat científicament.
2: L'eclipsi altera els animals salvatges?
3: No els altera, però aquell dia sí que podem notar que les orenetes o els pardals deixen de cantar o les vaques que pasturen poden tornar a l'estable. Això és pels nivells de melatonina, que pujaran i els faran anar a dormir. Irina García, catedràtica de Ciència Animal.
7: Es queden quiets, pausen, diu què passa, no? Perquè se comença a secretar melatonina, però no passa res. Al cap dels 4 minuts que duri, doncs es tornen a reactivar.
3: Tenint en compte, però, que l'eclipsi passarà una estona abans de la posta de sol, senzillament s'avançarà una mica este procés.
2: I les mascotes?
3: Tampoc l'eclipsi no afectarà les mascotes, tot i que si tenim animals com gats o gossos hiperreactius, en cas que hi hagi una alteració de la rutina aquell dia, poden posar-se nerviosos, però només és perquè els afecta el nostre comportament. No cal tampoc que portin ulleres perquè els animals no miren al sol de forma instintiva.
8: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Això és Food Freedom. Que et portin el menjar que vulguis. On vulguis. Quan vulguis. Deliveroo. Food Freedom.
1: Cuplejant. A Ràdio Vilasacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.
2: I parlant d'emocions.
1: 31.
3: Vale.
4: Entra la música i tu.
5: Ràdio Vilasacra, molt més que ràdio.

0: Creiem que és moment de moure's. Per les nostres comarques. Per la nostra costa. Per les nostres muntanyes. Però, sobretot, és moment de moure's pel petit comerç. De moure's per les nostres cases rurals. I pels nostres restaurants. Ara, mou-te per casa nostra. Mou-te amb nosaltres. 107 de la FM.
1: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
0: Bon preu i esclat us ofereix aquest espai.

Sabies que tenim un top 10 de les paraules catalanes més boniques? Al maig del 2018, la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya va recollir en una votació quines eren les 10 paraules més boniques del català. Són aquestes: xiu-xiuejar, aixopluc, caliu, tendresa, llibertat, moixaina, amanyagar, enraonar, ginesta. I la més maca de totes, atzavara. És la planta que popularment coneixem com a aloe, però que tenint un sinònim tan bonic i abocador, potser podríem referir-nos a ella només com a atzavara, oi?

0: Matricula't ja a la UNED, al web uned.es.
1: Més de 30 graus universitaris, 16 idiomes, màsters oficials i postgraus.
0: A Salt, Olot, Figueres i Sant Feliu de Guíxols.
1: UNED, 972-21-2600, info@girona.uned.es o al WhatsApp 689-800.

0: avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Uf. Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
4: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
3: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
4: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
3: Important, en un refugi climàtic natural.
4: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
5: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
6: Bé, no?
7: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
8: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: Show de luz tarde. Show de luz tarde.
1: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
2: I parlant d'emocions.
3: 67.
4: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo, o que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
5: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
6: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
7: M'interessa.

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.
2: Propostes en xarxa.
3: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al Castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre emmurallat i podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Cap Xic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al Castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.

0: La música uneix generacions.
1: Per aquest motiu, dissenyar blocs musicals sense barreges estranyes és tan important.
0: Permet trencar estereotips i fer que generacions molt diferents comparteixin també gustos musicals diferents.
1: A Ràdio Vila-sacra, la intel·ligència artificial ens ajuda a crear barreges al detall per millorar les neurones de grans i joves i cada cosa a la seva hora.
2: I és que el futur ja el tenim aquí.

0: del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen mojinos escocíos, al·lèrgiques al polen, jo suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesalt.cat.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. Així de clar.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'estat espanyol a Catalunya i ha demanat als partits catalans que ajudin a revertir-ho. Marta Corbalan.
2: Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes, el percentatge més baix des del 2015. Davant d'aquestes xifres, la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha acusat el president de la Generalitat de callar i acceptar-ho. Illa ha reconegut que hi ha un problema i ha defensat instruments com el Consorci d'Inversions pactat amb Esquerra per intentar revertir-ho.
3: Si aquest estiu torna a anar de vacances amb el seu amic Pedro Sánchez, en lloc de demanar-li fotografies, el que ha de demanar-li és que pague allò que ens deu.
4: Efectivament tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
5: En el 107 de la FM.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
7: Cançons que són vacunes.

Si buscas una emisora clàssica, busca el dial. Tens Futimer per triar. Si buscas un arxiu audiovisual de sensacions, aquí estàs al teu lloc.

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.
2: Ep, ep, ep, ep, ep, ep, ep, ep.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Xoc de luz tarda.

la sensibilitat és un art, potser l'únic que ens fa concentrar sobre nosaltres i que ens fa créixer allò que no hauríem de perdre mai, la capacitat de pensar i de sentir per nosaltres mateixos.

0: per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Quin plaer arribar a casa i no a una sauna, perquè l'aire condicionat no pensa.
2: Airtone és un sistema que s'afegeix a la climatització de casa o de la feina i que es pot, per exemple, encendre des del mòbil abans d'arribar-hi. Algú havia de repensar la climatització? Airtone.
3: Sona bé.
4: La teràpia metabòlica per al càncer ja té càtedra. Cetira Ceres i la Fundació Quaes s'han unit a la Universitat de Barcelona per impulsar conjuntament aquest innovador tractament oncològic. La teràpia metabòlica revoluciona la forma de combatre alguns tumors. S'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient, augmentant l'efectivitat terapèutica i la qualitat de vida. Cetira Ceres, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guió mig. Dalí.org.

0: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
1: Què vols dir?
2: Ràdio Vilasacra.
3: Això sí.
4: És així i ja està.
5: Ui, quina joia que ve ara.
1: Tant, tant, tant, que Déu-n'hi-do.
6: Sí.

0: Frases Dan Ramón.
1: Banyes i cabells blancs no surten per anys.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Sol de luz tarda. Sol de luz tarda.
3: Truques i dius la teva?
4: Hola, em dic Nel Arqués i avui us explicaré un acudit. Va un senyor en una botiga d'animals i diuen al botiguer: vull 100 pollets. El botiguer els hi dona els 100 pollets. L'endemà tornen a la botiga d'animals i diu: vull 100 pollets més. I el botiguer d'animals li torna a donar els 100 pollets. El tercer dia torna a anar a la botiga d'animals i diu: vull 100 pollets més. I el botiguer li diu: que estàs fent una granja o què? I el senyor diu: no, el que passa és que no sé si els rego malament o els planto malament o no sé què els hi passa.

0: Voilà! Déu-n'hi-do, ens hem de relaxar una mica i no cal que intentem imitar els alemanys que poden pronunciar moltes consonants seguides. De vegades, no es pronuncia la R de determinats mots. Es tracta de casos com ara arbre i marbre, en què generalment no es pronuncia la R de la primera síl·laba. Abre, mabre. De la mateixa manera, és habitual no pronunciar la primera R del verb prendre i derivats en les formes d'infinitiu, futur i condicional. Prendre, aprendre, comprendré, sorprendríeu. I ara me'n vaig a halar, que amb això de menjar-se tantes erres m'han tret gana.
1: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
2: D'amor?
1: Sí.
2: Quan?
1: Aviat.
2: Aviat?
1: Molt aviat.
2: Molt aviat?
1: Ja.
2: Ja?
1: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
1: Ja ho sé.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: silenci. Potser t'ho han explicat, però ho has de viure. Gran Jonquera. Les millors ofertes i totes les marques que vols juntes en un espai més ampli i renovat. Troba tot el que necessites. Moda, complements, supermercat, restauració, amb més de 3.000 places d'aparcament gratuït i pet-friendly. Vine al Gran Jonquera. Vine al País del Shopping.
1: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
2: Tria Ràdio Vila-sacra.
1: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.

0: El forn artesà i de qualitat té un nom.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Tota una selecció de pa per triar per als gustos més exigents i fet artesanalment a mà. Barres, rodons de tota mida, barrots, llonguets, xapates o el popular pa d'olives o el tramuntana, elaborats amb farines de casa. També és imprescindible tastar la seva brioixeria, croissants, ensaïmades, pastes de full farcides de xocolata, crema o cabell d'àngel, el seu pa de pessic, magdalenes... Tot un gran assortiment, saborós i realment sensacional.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Ha estat reconegut amb una estrella per la ruta del bon pa i anomenat mestre artesà.
2: Ens trobarà a la plaça del Carme 4, Peralada. I també al carrer Vilamaniscle 3, 9, Figueres. On podrà gaudir d'un establiment amb terrassa per degustar les nostres especialitats amb total comoditat.
0: Vine i gaudeix-lo.
1: Qualsevol informació al telèfon 972-53-89-89.
3: El Llonguet de Peralada, parlem de qualitat.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Gent que és feliç fent feliços els altres.
3: Supermercat online de bon preu Esclat. Hi trobaràs tots els productes amb la mateixa qualitat que els nostres supermercats i amb la garantia de bon preu i Esclat. Des del teu mòbil, tauleta o ordinador i recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o te la portem a casa en algunes zones. Tria el dia i l'hora d'entrega i valida la compra. Pots anar modificant la cistella al llarg dels dies, afegint-hi o eliminant els productes com si fos la teva llista de la compra. Podràs modificar la comanda fins a unes hores abans de l'entrega. A més, pots compartir el mateix usuari entre tots els membres de la llar. Així, cadascú podrà afegir a la cistella els seus productes preferits i controlar el que teníeu previst gastar. Revisa els productes quan rebis la compra i si en vols retornar algun, pots fer-ho en el mateix moment de l'entrega o a qualsevol dels establiments de Bon Preu i Esclat sense cap cost. Entra a Bon Preu Esclat i gaudeix de tots els avantatges de la compra online per recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o entrega a domicili en algunes zones. Clic

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: I parlem ara de música.
2: Avui repassarem la vida de Bill Gates. Coeficient intel·lectual 160. Creador del gegant informàtic Microsoft. Una de les persones més riques del món. Juntament amb la seva dona Melinda, impulsor de la Fundació Gates, que lluita arreu del món contra la pobresa i malalties. Fan de la lectura, del bridge, del tennis i de passar temps amb els seus tres fills.
3: Entre les dècades del 1980 i 1990, la música de Nirvana i d'altres grups de l'anomenada música grunge van contribuir a situar la ciutat de Seattle al mapa mundial. En aquesta ciutat nord-americana de l'estat de Washington, que fins aleshores no era gaire coneguda, hi havia nascut el 28 d'octubre de 1955 William Henry Gates, a qui des de petit tothom va anomenar Bill. Bill Gates. El piano de Roger Williams triomfava aleshores a les llistes d'èxit i segur que sonava a la ràdio de la família Gates, que va apuntar el petit Bill a la prestigiosa escola privada Lakeside, que era de les poques que a finals de la dècada del 1960 ja tenia minicomputadores. El Bill s'hi va aficionar de seguida i diuen que en una setmana ja en sabia més que el professor. Amb 13 anys, doncs, va començar a programar i es passava els dies i les nits aprenent informàtica amb el seu company Pau Allen. Bill Gates i Pau Allen van anar a la Universitat de Harvard. Allà van compartir moltes experiències, però sobretot compartien les ganes de desenvolupar les seves idees. Tots dos van deixar les classes i es van traslladar al Albuquerque, a Nou Mèxic, a treballar per a l'empresa Alter, creant software informàtic. Però sobretot allà van crear el projecte de la seva vida. El 4 d'abril del 1975 fundaven Microsoft, una empresa que havia de revolucionar el món. Es començava a complir la profecia que va fer Bill Gates a un professor de la universitat. Abans dels 30 anys seré milionari. Només es va equivocar d'un any i de xifra. De milionari res, mil milionari. Tot i que de tant en tant anava a la discoteca i ballava cançons com aquesta de David Bowie, per a Bill Gates el més important era la feina. Alimentats de fast food i de les ganes de menjar-se el món, Bill Gates i Pau Allen tenien un objectiu: introduir el sistema operatiu que estaven creant a tots els ordinadors del món. En Bill Gates deia:
4: quasi no dormíem, menjàvem menjar escombraries i treballàvem hores i hores. No creien les vacances, no creien els caps de setmana. Em sabia les matrícules de tots els empleats. Així, quan arribava, sabia qui estava a l'oficina i qui no.
3: A més, demanda la velocitat, que fins i tot va provocar que el detinguessin en alguna ocasió. Bill Gates tenia fama de ser un cap molt exigent i força malcarat. Aquesta frase que deia un i altre cop a les reunions es va convertir en llegendària.
4: És la idea més estúpida que he escoltat a la meva vida.
3: Microsoft va començar a créixer. Per cada ordinador IBM que es venia, cobrava un tant pel sistema operatiu que havia desenvolupat. Però Microsoft va voler anar per lliure i es va centrar en desenvolupar un sistema operatiu que pogués ser instal·lat a qualsevol ordinador del món. Naixia el sistema Windows, que a la dècada del 1990 ja estava instal·lat. Atenció, el 90% dels ordinadors personals de tot el món. Bill Gates guanyava aleshores $250 per segon. Això són quasi $1 milió cada hora. A aquest ritme, Gates es va convertir en la persona més rica del món i Microsoft creixia i creixia. L'any 1994, el tímid Bill Gates es va casar amb Melinda, amb qui tindria tres fills, Jennifer, Rory i Phoebe, i amb qui també compartiria un projecte filantròpic revolucionari, la Fundació Gates. Després d'anys de domini total en el món del software i també després d'haver viscut nombroses polèmiques judicials que l'acusaven de monopoli perquè vinculava el seu sistema operatiu amb navegadors, sistemes de missatgeria o programes de tot tipus, Bill Gates va decidir fer un gir radical a la seva vida. Is it getting better? L'any 2008, quan només tenia 53 anys, Bill Gates va deixar el seu càrrec executiu a Microsoft i des d'aleshores s'ha dedicat a la fundació que va crear juntament amb la seva dona Melinda. Juntament amb el seu amic Bono, el cantant d'U2, Gates s'ha convertit en un personatge que reclama la implicació directa de la societat per resoldre els problemes més greus del món. Bill Gates deia:
4: he estat molt afortunat, per això tinc l'obligació d'intentar reduir les desigualtats del món.

Un exemple és fer coses concretes, com anar a cedir bona part de la seva fortuna a causes solidàries. Per això ha donat més de 35.000 milions de dòlars a desenvolupar projectes per lluitar contra la pobresa, per erradicar malalties com la poliomielitis o la malària i per lluitar també contra el canvi climàtic. I segons ha afirmat, en més d'una ocasió, quan mori, la major part de la seva fortuna no anirà als seus fills, sinó a continuar fent possible tots aquests projectes.

visionari, geni? Sigui el que sigui, aquest amant de la ciència-ficció i d'imaginar el futur serà recordat com una persona que va contribuir a revolucionar la història de la humanitat. I és que, com diu la cançó més coneguda de la pel·lícula El Mago de Oz, la pel·lícula que de petit el va fer estimar al cinema, en algun lloc damunt de l'Arc de Sant Martí, els somnis que et vas atrevir a somiar realment

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: no tens el teu Marcelinus?
1: Marcelinus és un jersei dissenyat i confeccionat íntegrament a Olot, amb una producció limitada. El jersei de tota la vida, amb un aire renovat i contemporani, però accessible, com tu.
0: Que no se t'escapi cap detall. Mira't la pàgina web marcelinus.cat i veuràs com fem els nous Marcelinus i on pots trobar-los.
1: Marcelinus, jerseis amb nom propi.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig. Dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment.

Sabies que la ràdio desenvolupa les neurones del cervell i alimenta l'imaginació i la creativitat? Et fa imaginar, suposar, pensar, raonar tot el que escoltes mentre fas altres coses o simplement tanques els ulls i descanses. Si no ho sabies,

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.
2: Papa, m'expliques un conte?
3: Pues mire usted que estoy un poco enfadada porque el otro día estaba sacando dinero en un cajero, tuve un problemilla con el coche y cuando me di la vuelta vi aquello todo lleno de gente y de policías, que parecía aquello las reuniones estas de los hippies indignados, cuando aquí la indignada soy yo, sí, sí.
4: Canal 25 Radio.
5: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.
6: Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant, fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
7: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
6: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades. Go.

Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.

0: Ciao de luz tarde. Ciao de luz tarde.
1: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba.
2: Hola, te'n recordes? Ara farà un any que em vas agafar el telèfon. Ho donava tot per perdut. Volia deixar de patir i va ser l'única persona que em va saber ajudar. Gràcies, perquè la teva ajuda va evitar que acabés amb la meva vida. I tot i que no sé el teu nom, mai oblidaré el teu número.
3: Si tens pensaments suïcides o coneixes algú en situació de risc, truca al telèfon d'atenció sanitària 061 Salut Respon. El suïcidi s'evita parlant-ne. Triu la vida.
4: Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
5: Radio Vila Sacra, l'emissora de l'Empordà.

T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a ites.es.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: On les cançons lliguen amb la història.
2: Tot el que s'ha treballat des de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és d'accés públic i es troba recollit al portal lingüístic i qualsevol persona hi pot accedir i fer-se seva la normativa que s'hi recull.

0: Abans.
1: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla.
0: Ara.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Una experiència plena de diversió i enriquiment cultural per a tota la comarca.
4: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
0: Ràdio Vila-sacra. Live Music Cuba Café, el bar de moda d'Empúria Brava. Fages de Climent 5, Empúria Brava.

0: I parlant d'emocions.
1: 4. Propostes en xarxa.
2: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades. És una de les dades més destacades de l'enquesta sobre salut sexual que ha publicat el Ministeri de Sanitat, la primera en 15 anys. L'estudi també revela que un de cada 4 homes ha pagat per sexe alguna vegada a la seva vida. Anem cap a Madrid. Dani Sainz de Aja.
2: A l'enquesta que ha fet el CIS per al Ministeri de Sanitat s'observen diferències entre homes i dones al voltant del consentiment. Un 28% de les dones declara haver-se sentit forçada a realitzar pràctiques sexuals que no volia davant d'un 13% dels homes. I a la pregunta de si s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions, la meitat dels homes es mostren d'acord davant del 60% de dones que no. També hi ha diferència entre els que diuen consumir pornografia, del 71% dels homes al 25% de les dones, i entre els que consumeixen prostitució. Un 31% dels homes admet que ha pagat per sexe un cop a la vida, només 4 punts menys que fa 15 anys.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.

0: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los amb pròpia veu, és tota una garantia que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Tan carregada, amb tanta esperança, de diversió, companyia, records i plans plens d'idees, experiències, imaginació, els millors de la nostra història.
2: Infants, joves, grans i més grans, tothom pot enviar els seus missatges. El 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
4: 107 de la FM.
5: De tota la vida.
6: Buscadeu, oi?

0: No et creguis tot el que es faci viral a les xarxes. Sigues intel·ligent i verifica la realitat del que raona poc i només vol fer mal.
1: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.

0: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: Persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
2: Gent Ràdio Vilaseca.
3: Gironit.com.
4: Agenda, notícies, consultes, novetats musicals.
3: Gironit.com.
4: Concursos, entrevistes, fotos, vots de treball.
3: Gironit.com.
4: IMAP3, xat, fòrum, directori local, locals i municipis. Tot el que busques ho trobaràs a...
3: Gironit.com.
5: Iaia.
6: Mana.
5: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa.
6: Beneit, que no saps que hi ha un eclipse?
5: Un eclipse?
6: Sí.
5: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
6: Esclar, home, el 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya.
5: I a quina hora?
6: A 8:45, que no ho sabies?
5: Doncs fas bé de dir-m'ho, ja estaré al cas.
6: Aquesta canalla, sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
5: I anirem junts, iaia?
6: I tant que sí. Ja pots preparar la fogoneta... que el 12 d'agost hi anirem junts.
5: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
6: Mira, quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
5: Ah, sí?
6: Però era molt petita, petita, que no me'n recordo molt gaire. El plan va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.
7: costabravaculisports.com, que ofereix informació actualitzada sobre els serveis portuaris i atractius turístics de Palamós i Roses. costabravaculisports.com, que involucra entitats com els Ports de la Generalitat, els Ajuntaments de Roses i Palamós, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i les Cambres de Comerç de Girona i Palamós. costabravaculisports.com,

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Xoc de luz tarda. Xoc de luz tarda.
3: Ràdio Vila Sacra.
4: Ràdio Vila Sacra.
3: Ràdio Vila Sacra.
5: Ràdio Vila Sacra.

0: La vida sona bé. Escolta-la.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: informació, música, entreteniment. Primer el van voler eliminar i després el van intentar col·lapsar. La realitat és que segueix més viu que mai. Més viu que mai. És
1: Cavity Sea.

All By Myself és una de les balades romàntiques de més èxit dels anys 70. Escrita per Eric Carmen el 1975, va ser el primer senzill de l'àlbum de debut d'aquest músic de Cleveland després d'abandonar Raspberries, la banda amb la qual tocava des de 1967.

cançó va arribar a la segona posició de la llista dels Billboard Hot 100 i en les dècades posteriors ha estat versionada per diferents artistes que han fet descobrir aquest All By Myself a diverses generacions.

Frank Sinatra, Tom Jones, Celine Dion o Sheryl Crow, la cançó ha estat adaptada a diferents estils, però en tots s'hi manté sempre l'ombra d'un dels grans compositors romàntics de la música clàssica europea. Un músic que és considerat un dels pianistes més influents del segle XX, Sergei Rachmaninoff.

I reconeixeu la melodia, oi? I és que la cançó de Carmen està clarament basada en aquest adagio sostenuto del concert per a piano número 2 que l'autor rus va compondre entre l'estiu de 1900 i la primavera de 1901. Rachmaninoff va començar les classes de piano quan només tenia 4 anys. Ja des de molt jove va demostrar tenir un gran talent i abans d'acabar els estudis al Conservatori de Moscou ja havia compost algunes peces orquestrals per a piano i fins i tot una òpera breu. Però la seva carrera es va veure truncada el 1895 quan va escriure la seva primera sinfonia. L'obra no va ser gens ben rebuda per la crítica i Rachmaninoff va caure en una profunda depressió que el va tenir 3 anys bloquejat sense ser pràcticament capaç d'escriure cap nota. Tots els intents dels seus familiars per mirar d'ajudar-lo eren inútils i no aconseguien fer-lo sortir del pou on havia caigut. Desesperats, finalment el van convèncer perquè se sotmetés a un tractament d'hipnoteràpia i psicoteràpia amb el neuròleg i psiquiatre Nikolai Dahl, que a més era un gran aficionat a la música. Durant 4 mesos, Rachmaninoff va tenir sessions diàries amb aquest especialista, gràcies a les quals finalment va aconseguir millorar els seus patrons de son i l'estat d'ànim, i el més important, recuperar el desig de compondre. L'èxit de la teràpia es va veure complert quan la primavera del 1901 va acabar aquest concert per a piano que esteu escoltant, una obra que va rebre tota mena d'elogis i que en un gest d'agraïment va dedicar a Nikolai Dahl. When I was young. És evident que Eric Carmen es va inspirar en el segon moviment d'aquesta peça de Rachmaninoff quan va escriure All by Myself. De fet, ell mateix se'n va adonar mentre la componia i per això, ja en aquell moment, va buscar assessorament per saber com havia de gestionar el tema respecte als drets d'autor. Segons va explicar, la resposta que va rebre va ser que la melodia de Rachmaninoff formava part del domini públic i que, per tant, no hauria de tenir problemes per publicar la cançó. El cas és, però, que tan bon punt va llançar-la, Carmen va rebre la trucada dels representants del compositor rus i es va veure obligat a pagar-los un percentatge dels beneficis de la cançó. Així, cada cop que algú interpreta o fa sonar All by Myself, a banda d'omplir el compte corrent d'Eric Carmen, també omple el dels hereus dels drets d'autor de Sergei Rachmaninoff.

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Jazz Radio Will as Acra.
1: De oca a oca y tiro per quien toca.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Oh, no, apuja el volum. No,
4: com ser un expert?
5: Fem una pregunta. Us en recordeu d'allò que fèiem abans? Parlar per telèfon?
6: Uf, parlar per telèfon, quina mandra.
5: I d'allò que fèiem encara més abans? Parlar per telèfon fixe?
6: No,
5: això no sé.
7: Primer pas, saber què és. Albert.
5: Albert.
7: Albert,
5: què?
7: Què fas reflexionant amb aquesta cara de reflexió?
5: Que coherent. Doncs mira, estava pensant que hi ha coses a la vida que és millor dir-les de viva veu, perquè... Roger... Roger, que no m'escoltes.
7: Que encara estàvem parlant?
5: Sí.
7: És que estic mirant el mail, ja saps, per si hi ha alguna cosa important.
5: Roger, deixa l'iPad i fes-me cas, que no ho veus que estava dient una cosa profunda?
7: Ai, és veritat, que ara poses la teva cara de profunditat. Digue'm, amic.
5: Doncs et deia que a la vida hi ha coses importants que s'han de dir de viva veu.
7: Admirable.
5: Espera, que no he acabat. He decidit que avui faré una trucada telefònica.
7: Oh, hashtag... Què? El què faràs avui?
5: Una trucada per telèfon.
7: Digue'm, amic.
5: Què? Parlar per telèfon.
7: Ah, xat de veu, d'acord.
5: Que no, parlar per telèfon.
7: Que sí, que ja ho he entès, amb el telèfon. Mira, tinc una app que et aniria molt bé.
5: Roger, que no, que em refereixo a fer servir el cablejat telefònic, el de tota la vida, el del carrer.
7: Ah, la fibra òptica.
5: Que no, Roger, que vull dir que faré una trucada telefònica. Mira, espera, vine amb mi, sortim al balcó. Ho veus?
7: Digue'm, amic.
5: Mira, veus, aquests cables negres penjim-penjam, aquests que hi ha aquí, els que l'Ajuntament no soterra mai.
7: Sí.
5: Què són?
7: Internet.
5: No, amic meu. Són una cosa molt més antiga.
7: Ah, clar, ja me'n recordo. Com al principi de la peli, hasta que le llegó su hora. Són els cables del telègraf.
5: Que no, que és la xarxa de telèfon. Mira, ara t'ho ensenyo. Porta'm l'inalàmbric.
7: Té.
5: Que no, però què fas? Que això és el comandament de la tele.
7: La què?
5: La tele. Allà ho miràvem les sèries abans.
7: Ah, allò.
5: Sí,
7: ara me'n recordo.
5: Luz de Luna.
7: Em sembla.
5: Twin Peaks. Però escolta, però on és el telèfon fixe? Me'n recordo que quan ens vam mudar...
7: No,
5: quan fa que ens vam mudar?
7: No sé.
5: Fa molt, ja.
7: A veure, estàs una mica raro avui.
5: El vaig posar en alguna banda.
7: Però aquest telèfon fixe, què és?
5: Mira, Albert.
7: Digue'm, amic, calma't. Vols jugar amb el meu jardí zen de tota la vida, de l'iPad?
5: No, no, no, no. Vull fer una altra cosa, Roger. Saps quina? Anem a comprar un telèfon fixe.
8: Segon pas, anar als Encants.
7: M'encanta venir als Encants. Paradista, paradista.
8: Digue'm, amic,
7: que té el cromo de Wakasso Mubarak, de la selecció de Ghana.
9: És dels més buscats, amic meu. Li costarà car.
7: Doncs li canvio per tota la pila de repes de la nostra veïna.
9: Jo no canvio, només venc. Sóc un professional.
5: Va, Roger, no t'entretinguis, que tenim pressa.
7: Ah, sí, doncs això, miri, paradista, el meu amic, aquest, o company de pis, aquest d'aquí, vol un audífon o un telefèric.
5: Un telèfon. Roger, un telèfon. Es diu senyor paradista.
8: Digue'm, amic.
5: Posi'm un telèfon, i ben clàssic, i amb molt d'estil, sobretot.
9: Com aquest. Miri, miri, pesa 7 quilos. És el telèfon que va fer servir Thomas Edison per trucar a Graham Bell i dir-li LOL i OUNET.
5: Jo no sé si se les inventa, aquestes coses, o si són de veritat, però m'ha convençut. Ens l'enduem. Bon dia tingui, noble paradista.
7: No, espera, Albert, no marxem encara.
5: Què?
7: Un sobre, que vull un sobre de cromos.
5: D'acord, paradista, posi'ns un sobre del Mundial.
8: Tercer pas, marcar.
5: Doncs mira, Roger.
8: Digue'm, amic.
5: Sí. Primer s'han de girar els números. En aquesta mena de rosca, veus?
7: Quins números?
5: Quin número? I l'agenda?
7: On és l'agenda?
5: On té d'agenda? Ho hauré de mirar al mòbil.
7: Ah, vaja, que útil, això del telèfon fixe. No m'estranya que s'enfonsés el Titanic.
5: Però què dius? No té cap sentit això que acabes de dir, Roger. Però tampoc perdré temps en replicar-te. Mira, veus? Miro l'agenda del mòbil, m'apunto el número en un paperet, aquest d'aquí...
7: Que llarg.
5: Sí, sí, és molt llarg. I ja puc fer servir el telèfon fixe.
7: Encara et sortirà una operadora amb aquest trasto.
5: Però, Roger, vols callar? Deixa de dir anacronismes, que he de fer una trucada molt important.
10: A qui operadora? Amb qui li poso?
5: Hola, senyoreta.
10: Com, senyoreta? Què passa, que per ser operadora ja ha de ser soltera?
5: Ah, no. Perdoni, que està casada.
10: No, sóc soltera.
5: No m'estranya. Deixa'm, Roger. A veure, senyoreta, vull dir, senyora, operadora, com li dic, Roger, dona treballadora.
7: Va, Albert.
10: Això, va.
5: Va, posi'm...
10: Esperi, que m'encenc un piti, aquí en plena feina. Boníssim.
5: Però quin segle estàs trucant, Albert? Deixeu-me pensar, a veure. Posi'm en merda, ara he perdut el paperet. On és el paperet?
10: Que no tinc tot el dia, eh?
5: Sí, sí, sí, ja ho sé que està molt ocupada i ja ho noto.
10: Clar, com que sóc una dona i operadora, ja se suposa que m'estic tota la jornada xerrant amb les amigues, oi?
5: Però perquè jo no ho he dit, això, eh?
7: Va, Albert.
10: Va.
5: Va. Un momentet, que li dic el número. A veure, que aquí l'agenda. Posi'm amb el 93.
10: Ho sento, només cobreixo Cincinnati.
8: Últim pas, parlar.
11: Canvi.
5: com canvi? Què diu Roger?
0: No ho sé, Albert, és que no entenc res del que ha passat avui.
5: Però que tens telèfon fix.
0: No ho sé, pensava que això era per controlar el ventilador.
11: Qui mana?
0: Mare, no veus que ja l'he agafat jo? Penja, penja.
11: Ah, que estàs parlant amb una noia, eh?
5: Què més voldria, senyora?
0: Calla, Albert. I va, mare, penja i vés a fer-me els túpers, que si no, per què vinc a casa teva?
5: I per mi també, eh? Ah, que em moro de gana.
0: Ben dit, Albert.
5: Gràcies, amic.
12: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert dos esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
2: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts de la URB i de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
3: Allí hi havia un llac i de sobte apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen sobretot una sèrie de dos rinocerons, un adult i un subadult gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament enlloc del món.
2: Fins ara només es tenia constància de dues troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
3: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan a dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
2: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta amb os, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Moià ha cedit un espai per guardar-les.
0: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.

0: la.
1: Podria ser, no dic que ho sigui, eh?
2: Però aquesta sensació
1: que a casa nostra tenim...
3: Cavity sí.
4: La meva.
5: Que estigui...
4: La què?
5: Llarga i densa. Ha quedat clar?
6: En B alta, no?
5: En D.
7: Guai del Paraguai.
5: No, en T.
7: Cafè?
5: T.
7: Cafè?
5: Oi que m'heu sentit dir això?
7: N'és cafè?

0: Si teniu coses a parlar, més val que ens hi posem, eh? Ja podeu trucar pel que vulgueu.
1: 972-51-12-68.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que pensa.
3: Sí, hola, bona tornada. Vale, adéu, bona nit, bona nit.
4: Deixa un missatge.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant. Fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
7: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
6: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.

0: la nit.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: A vegades busquem fora el que ens falta. I sí, ja ho tenim aquí.
4: Sí.
3: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. Amb la col·laboració del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. No deixis escapar la marieta. Aposta per l'agricultura sostenible. Més informació www.producciointegrada.cat.
5: Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la peixatera del teu mercat, els qui cada dia organitzen la subhasta de la llotja del peix, l'armadora, que fa que el vaixell surti al mar cada dia, els pescadors que naveguen a trenc d'alba, i tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Campanya cofinançada per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Necessites un advocat? Inverlegal Advocats. Confiança i resultats. Inverlegal.es.

0: Gràcies per sintonitzar-nos i convertir aquest espai en el teu lloc preferit. Ràdio Vila Sacra, sempre amb tu.
1: I és que de Ràdio Vila Sacra, només Ràdio Vila Sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: I parlant d'emocions...
2: 76.

0: xerrac.
1: Imagina, crea, sorprèn-te.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola, Javier. Jo estic tan d'allò amb tu perquè a les 5 del matí et escolto. Bueno, adéu.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca.
1: Repetiràs. La música, a les discoteques, llibres, a les llibreries, menjar, a la cuina, fantasmes als castells o cases encantades, llestos a les xarxes socials, cracs als esports, paranoies, als psiquiàtrics, medicaments a les farmàcies, gasolina a les gasolineres, savis a les universitats, mala sang a les presons, espectacles als escenaris, però sensacions només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.
6: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

La cultura és la vacuna contra la intolerància, contra el totalitarisme, contra el pessimisme, contra també una manera de veure el món tancada. I per tant ens agrada ser la capital d'aquesta cultura que obre d'il·lusió, d'esperança, que cura l'ànima i que ajuda a fer millor el món en què vivim.

0: Vespres de Gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol, del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost, de les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves a Salvador, Guiomig, Dalí.org.
3: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. GranCasinoCostaBrava.com.
4: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.

0: bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra enamora.
2: Fas un sopar amb nosaltres?
3: Sí!
2: Seleccionat i mirat de ben a prop.
4: Programació especial centrada en el benestar físic i mental.
5: Però això què vol dir?
6: Com més siguem, més farem, per descomptat.
5: Carai.
7: Per evitar l'efecte tafani.
8: És impossible fer-ho tot.
9: Ara,
10: ara, ara, ara, ara, ara, ara.
11: Això és de riure. No.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Quina raó mou el teu món?
3: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
4: Home, sí.
5: Pablo Alborán, Niña Pastori i Laxan Bustó aterren aquest estiu a Roses amb els Sons del Món, que se celebrarà del 25 de juliol al 21 d'agost entre la Ciutadella i diversos cellers de la Déu Empordà. Ens ho explica el director del festival Sons del Món, Xavi Pasqual.
6: Hi ha artistes que repeteixen, que he dit el cas de Sergio Dalma, Joan Dausà, Good Save the Queen. Clar, que repeteixin per nosaltres és un orgull, perquè com a festival hem aconseguit que quan aquests artistes surten a la carretera novament i hagin de triar a on presenten el seu disc dels festivals que tenim a la Costa Brava, trien Sons del Món.
5: El cantant Pablo Alborán serà l'encarregat d'obrir el festival amb l'únic concert que farà aquest estiu a Catalunya. El cartell també inclou artistes com Rosana, Sergio Dalma, Joan Dausà o Niña Pastori, així com actuacions especials amb unions inèdites com Laxan Bustó i Gossos, o els Amics de les Arts amb Blau Mut i Ramon Miravet. El Sons del Món també programarà concerts als cellers de l'Empordà i activitats al Village de la Ciutadella amb música, podcast i festes temàtiques.

0: Emma!
1: Quin plaer arribar a casa i no a una sauna, perquè l'aire condicionat no pensa.
2: Airzone és un sistema que s'afegeix a la climatització de casa o de la feina i que es pot, per exemple, encendre des del mòbil abans d'arribar-hi. Algú havia de repensar la climatització? Airzone.
3: Avancem junts.
4: Pare, vull que em portis al lloc més divertit del món on puc jugar tot el dia sense parar. Visitar els meus amics de Sésamo.

0: aventura, pujar a la muntanya russa més alta d'Europa, a les atraccions més divertides, descobrir mons exòtics.
1: PortAventura, més del que imagines. Consulteu les condicions al 902 20 22 20 o a portaventura.com.

0: tu, que vius i estimes la música en català?
1: Vull mullar.
0: Tens casa teva? A musicalitat.cat i discos.cat. Les botigues en línia amb tota la producció musical de casa nostra. Troba el CD o LP que més t'agradi i el tindràs a casa teva en només dos clics. No deixis que s'aturi la música en català. Entra a musicalitat.cat

0: per a qualsevol incidència en l'enllumenat de la via pública cal adreçar-se al telèfon
1: 800 760 909.
0: És el número que Endesa ha posat a disposició de la ciutadania per tal de solventar qualsevol tipus de problema d'una forma àgil i ràpida. Aquest telèfon cal utilitzar-lo en cas de detectar alguna incidència a qualsevol punt de llum de l'enllumenat públic, ja sigui pel mal funcionament, avaria general o manteniment pels fanals.
2: Moderna, genial, universal. L'alta velocitat s'ha convertit en un dels nostres béns més exportables i universals. El somni d'arribar més lluny. La realitat que ens connecta. Alta velocitat Barcelona-Figueres. La genialitat ens acosta al món.

0: Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Abacus patrocina aquest espai.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bueno, primer un bon dia a tothom. Mira, dissabte estàvem dinant i truquen, perquè truquen molt sovint, que si un matalàs, que si l'aigua, que si, bueno, de tot t'ofereixen. I dic, lo siento, pero tenemos un difunto en casa. Ah, ja, perdonen. I pengen. Buenos días, hablo con la señora de la casa, sí. Mire, mire, lo siento, tenemos un difunto en casa. Ay, ay, disculpe, y pengen, ya está. I en rei, en 20 segons ho esbandeixo. Difunts a casa en tinc dia sí, dia no. Ja estem truquen de Cofidis, que si vull, que em poden deixar, jo què sé, 6.000 euros, em sembla que és, que es diu Cofidis. Em truquen de tot, no ho entenc, d'on te treuen les dades. I bueno, doncs, res més, que tingueu un bon dia i un bon cap de setmana.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
7: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
6: Un kit d'emergències?
7: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
8: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.

0: Quina calor. Vens a l'aigua?
1: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vilasacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
0: Ja, això passa.

0: Bona nit.
1: El món es mou a milions de somriures per segon. El de bon dia, el de m'agrades molt. Tu no abaixis el ritme. Que sigui fàcil és cosa nostra. Somriure és fàcil.
2: Connecta amb ràdio.
1: Abans. Ara.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Una experiència plena de diversió i enriquiment cultural per a tota la comarca.

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Play.
1: Associació Ramplam Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: Informa César que hi ha aturades ja a la P7, a la... perdó, a la C58, dos trams aturades i també aturades a la...

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Kaulanit i neix un nou ritme de vida, univers màgic de sensacions i emocions. El moment de deixar anar la ment, de fer volar la imaginació. Tot es veu més clar.
1: Visites guiades de la Ciutadella de Roses que consisteixen a fer un passeig per la història, que recorre més de 12 hectàrees de recinte amb més de 25 segles de vestigis. Transporteu-vos fins a l'època on grecs i romans es van establir en tan privilegiat indret. L'horari d'obertura és de 10 del matí a 5 de la tarda, de dimarts a dissabtes i diumenges i festius de 10 del matí a 2 del migdia, mentre que l'horari de les visites guiades és a les 11 del matí en castellà francès i a les 12 del migdia en català, i la durada estimada a una hora. Si esteu interessats en aquesta activitat, podeu aconseguir les entrades i més informació a rosescultura.cat.

0: 22.
1: Un somriure, una il·lusió.
2: Des de l'Alt Empordà al món. Avui a Avinyonet de Puigventós.
3: Poble d'Avinyonet, per trenar pactes amb el passat viscut, se't fan presents les estelades de records intactes per fer-te'n jardiner i encara tens els cels brunyits, arrebatats i abstractes, i un Puig Ventós, hereu de tots els vents, pedreres d'ull de serp en blocs compactes i ancorats en l'oblit els monuments. Encerclat de conreus i de masies, Helena suaument mentre confies renovellar-te en l'esperit més pur. Entre dos rius, al flanc de la Garriga, prop de la dus campanar que hissa l'espiga, esperes les collites del futur.

0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: De mitjans de comunicació n'hi ha tants i de tantes qualitats i possibilitats avui dia al món als quals accedir simplement amb un mòbil, que qui et digui que és líder d'alguna cosa t'enganya. No et deixis enganyar més. Raona i tria el mitjà que més t'identifiqui, sense necessitat que et vulguin convèncer perquè són líders de res. Comencem a utilitzar el cervell correctament que falta fa al món.
2: Del 23 al 26 de juliol vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com.

ja que no podem tornar en els millors anys de la nostra vida, els anys passats els farem perquè possiblement en vindran de millors també, doncs podem recordar en la música, aquella música que, com sempre diguem habitualment, ens hi va acompanyar. I avui us portarem per començar una sèrie de veus, i comencem en veus de l'Ivan. Per tots vosaltres comença aquí la nostra ràdio nostàlgia, recordant aquelles veus que van intervenir en aquells vells vinils. Ivan, qui no recorda aquella fotonovel·la? Per tots vosaltres.

recordant l'èxit de la nostra ràdio Nostàlgia més recent. I ara anem a gaudir d'un altre tema d'Ivan. Baila entre tots vosaltres recordant els temes i les intervencions en el món discogràfic d'aquesta veu, la veu d'Ivan.

de l'any 1985 que acabem d'escoltar la veu d'Ivan en aquest Baila. I ara recolem en el temps, l'any 1981, un tema que va formar part de la llista de los 40 principales. Te quiero tanto.

0: un programa de Joaquim Pijuan.
1: La ràdio nostàlgia, recobrant emocions i sensacions que alimenten novament amb ells record els nostres sentiments, quasi quasi una poesia. Un altre tema de l'any 1979, que també va formar part de la llista de los 40 principales de la SER, concretament el tema és Sin Amor.

Un dels grans èxits d'Ivan l'any 1986, concretament el recordareu la majoria, aquell Hey, Mademoiselle.

Y continuamos la veu i la música d'Ivan. Ara te agradezco. Temes i èxits de tota una vida del món de la cançó.

0: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.
1: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
0: I bé, amics, hem arribat a la mitja part del nostre programa, bueno, passada ja una miqueta la mitja part, i escoltarem l'últim tema que estem preparat per acomiadar-se del programa d'Ivan. Concretament, la seva veu i la seva manera de fer, i els seus èxits que van constar en los 40 principales, doncs han format part majoritàriament d'aquest programa. I per acomiadar-nos escoltarem un dels últims èxits d'Ivan, que recordem nosaltres, Soñarte.

Amics, i fins aquí la selecció musical que han fet dels èxits d'Ivan. I la ràdio continua, i la música també, en èxits dels anys 70 i 80. A través del teu sintonia, la ràdio nostàlgia, recordant passos de la nostra vida a través dels anys. Aquella música que, sens dubte, ens hi va acompanyar. Aquella música possiblement molt entranyable per tot, però que sap tornar almenys a la nostra vida.

0: un programa de Joaquim Pijoan.
1: Us hem de recordar una vegada més que treballem sobre el suport de vinil i algun disc que us oferim, degut a la seva antiguitat, possiblement no té la perfecció sonora que hauria de tenir. Us demanem disculpes, però la major part d'aquests vinils no han estat ni remasteritzats, són tal com van sortir de fàbrica pels anys 60 i 70. I aclarit això, continuem en el nostre programa. Camilo VI, què serà de ti?

I el nostre recull de música dels 60, 70 i 80 ens arriba la veu de Nico Fidenco, aquest italià que recordava Contigo en la playa.

Mientras no se radio nostalgia, Sergi Estivali, d'aquest matrimoni que ens cantaven així, a duet, Cantinero de Cuba.

ell durant la seva vida musical van ser rivals. Estem parlant de dos grups de Barcelona, el Sírex i el Mustang, però al final van unir les seves forces i la seva música i van fer compact disc conjunt. Concretament d'aquests us llegirem una cançó, San Francisco.

Amics, ha arribat al final del nostre programa. Com sempre, ens recomanem de tots vosaltres. Avui hem pogut escoltar a l'Ivan, els seus èxits, i després hem fet un repàs general a la nostra Ràdio Nostàlgia, saltant de veu en veu, veu important dels anys 60, 70 i 80. L'últim ha estat l'amic Diango, si la veiessis en els meus ulls. I res més, tan sols desitjar-vos a tots que sigueu molt i molt feliços. I, si voleu, ens podem trobar la propera setmana a la mateixa hora i al mateix punt del dial. Que sigueu molt i molt feliços i felices. Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem amb il·lusió la ràdio que vàrem viure.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Bona nit.
2: Ràdio Vilasacra 107 FM, la de tota la vida.
3: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
1: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
2: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: A Matlleu Origen ens ofereix aquest espai. Participa-hi.

0: Benvinguts a l'última setmana d'aquesta temporada de Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa hem analitzat durant tots aquests mesos les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens hem fet moltes preguntes. Durant segles, guerres, conquestes i el colonialisme van permetre que nombroses obres d'art i peces de patrimoni cultural acabessin en museus occidentals, lluny dels seus llocs d'origen. Avui aquest llegat continua generant un debat intens sobre la restitució, la memòria històrica i la justícia cultural. Per això, Joan Salicru dedica la conversa a debatre si les obres d'art han de mostrar-se allà on van sorgir amb Anna Capella, directora del Museu de Mataró, i Albert Velasco, doctor en Història de l'Art. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Concha per Ramon i avui anirem fins al cementiri de Vilassar de Dalt per escoltar l'últim capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. Per acabar, dedicarem el like al llibre Sin Rencor, d'Elena de Juan García, qui amb només 22 anys ha relatat l'assetjament escolar que va patir quan en tenia 17. Editat per Dièresis, l'assaig afronta aquesta experiència traumàtica des de la comprensió dels seus agressors i la voluntat d'entendre el motiu que els ha portat a fer-li la vida impossible. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies, a so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera i última parada, com hem fet cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què parlarem avui?
2: Hola, Laura, com estàs? Últim capítol de la temporada, últim anàlisi de l'actualitat. Em sento una mica com quan era l'últim dia de l'escola, que a mi no em queda tant.
0: Rauxa.
2: Tu potser sí.
0: No, a
2: sí,
0: mi sí, molt sí. Més que tu, segur.
2: Si em permets dir-t'ho, durant aquest any he parlat de molts fets que em semblen criticables o qüestionables, també hem parlat d'iniciatives i fins i tot dels canvis al Zoo de Barcelona.
0: Cert.
2: Així que avui volia repassar molts temes que hem tractat per veure si les coses han canviat i si anem a millor, a pitjor o tot està igual.
0: Sospito que millor no, però bé, m'has parlat de molts temes diferents, com deies, jo no sabria per on començar, però no farem.
2: Doncs mira, si vols podem començar per la voluntat de Milei d'explotar les glaceres de la Patagònia, on hi ha una de les reserves d'aigua dolça més importants del món. L'objectiu és treure'n un rèdit econòmic i uns mesos després de parlar-ne i tot i les protestes dels ciutadans, la llei que permetia que es treballés al terreny s'ha aprovat. Així que de moment no anem a millor.
0: Fantàstic. Primer suspens. Què repassem ara?
2: Fa molt que es va tancar Collserola a causa del brot de pesta porcina. Que hi va haver, no sé si te'n recordes, perquè ara ens queda molt lluny, però en aquell moment moltes persones no van respectar les restriccions i van provar d'entrar a la zona acordonada. Doncs això em porta a analitzar el comportament que molts catalans van tenir amb l'incendi de les Gavarres. Tot i que s'estigués cremant la zona, molts estaven preocupats per si podien anar o no a la Costa Brava. Quin greu que em sap, no poder anar a la Costa Brava. I molts d'ells hi van anar igualment. Em sembla que mai deixarem de saltar-nos les recomanacions.
0: És que la diria grossa, eh? Però som egoistes els humans. Jo crec que per naturalesa. Va, tercera notícia.
2: Vinga, va, a veure si millorem. Els recordes els camps de deportació que vaig parlar tant d'ells, dels camps de deportació d'immigrants que, impulsats per Giorgia Meloni, volia implantar a la Unió Europea?
0: Sí.
2: Doncs bé, al desembre s'havia acordat avalar la seva obertura i fa ben poc va entrar en vigor el pacte de migració i asil de la Unió amb la promesa de reforçar el control de les fronteres exteriors, accelerar els procediments d'asil i augmentar les devolucions de persones sense dret a pertànyer en territori europeu. El pacte més restrictiu de la història de Brussel·les, així que tampoc anem gaire millor.
0: No sé si haurem d'acabar repetint curs. Sabíem si tenim sort amb la quarta notícia.
2: Doncs em sap greu dir-te que no.
0: Sorpresa.
2: Sorpresa. Quan vam parlar dels arxius de Jeffrey Epstein, et vaig avisar que les xarxes s'havien omplert de memes i que segurament tothom ho oblidaria i es convertiria en un mem més. Doncs ha estat més o menys així. Fins ara poca repercussió pels qui sortien a la llista i sembla que la majoria només ens en recordem quan veiem alguna broma a internet.
0: Sembla que ha passat el temps, però tot continua d'alguna manera igual o fins i tot pitjor. Per què ho has volgut enfocar d'aquesta manera, plantant-nos la realitat a la cara?
2: Em sembla interessant analitzar analitzar com passa el temps, però les coses no canvien. Portem molt de temps enquistats en una guerra entre Rússia i Ucraïna que no sembla tenir fi. Cada dia rebem notícies terribles de Palestina i d'exemples com aquests te'n podria posar molts. Sento que vivim en un món que ens sobrepassa i que gira ràpidament, però que canvia menys del que ens pensem. A veure si tornem a prendre en la direcció i a canviar tot el que ens fa pitjors com a societat. Jo crec que no està tot perdut, però n'hem de tenir ganes.
0: Acabem optimistes. Molt interessant tot plegat, Carles. Moltíssimes gràcies per haver-nos dut l'actualitat a l'estudi durant tota la temporada. És moment ara de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: El Mundial de Futbol més llarg de la història ja ha baixat el taló. I més enllà dels més de 100 partits que s'han fet, un dels protagonistes fora del camp ha estat Patrice Lumumba, malgrat que el primer ministre de la República del Congo va morir assassinat fa 65 anys. Feia més de 50 anys que el Congo no participava en un Mundial, i en el segon partit dels Lleopards a la Copa del Món, a l'estadi de Guadalajara de Mèxic, a la graderia enmig de l'alegria i el moviment dels aficionats, hi havia algú completament quiet. Michel Nkukambo Dibanga, un aficionat congolès de 49 anys, segueix des del 2013 una peculiar rutina quan mira els partits de la selecció del seu país. Es queda dret a la grada, immòbil durant tot el partit, imitant la posició de l'estàtua de Patrice Lumumba que hi ha a Kinshasa. L'aficionat, conegut com a Lumumba Bea, no va poder viatjar als Estats Units per les restriccions arran del brot d'Ebola que hi ha al seu país, però la seva aparició a Mèxic va trasbalsar mig món. Simbòlicament, 65 anys més tard, el líder anticolonial tornava a estar a primera plana, en un mundial en què un dels països organitzadors era, precisament, un país que va estar implicat en el seu assassinat. Segurament, l'estàtua humana de Lumumba d'aquest mundial haurà fet que molts que no el coneixien ara sàpiguen qui va ser el líder congolès. El problema és que, després del partit a Mèxic, el Congo tornava a jugar als Estats Units i Lumumba Bea no hi podia entrar. Però va trobar un substitut. Enoch Kabwende, nascut al Congo però que viu als Estats Units des que era adolescent i no està afectat per les restriccions actuals. D'aquesta manera, fins que va acabar la participació del Congo amb la derrota contra Anglaterra, la selecció va tenir el suport de l'aficionat més cèlebre d'aquest Mundial. La fama de Lumumba Bea encara va tenir un altre capítol. Durant el Mundial, Michel Nkukambo Dibanga va signar un acord de patrocini amb la marca de desodorant Rexona, que també és patrocinadora oficial de la FIFA. En una estranya quadratura del cercle, l'imitador del líder anticolonial rebia el patrocini d'una marca vinculada amb Unilever, que a principis del segle XX va participar en l'espoli del Congo mitjançant treballs forçats i esclavitud durant el domini belga. El capitalisme sempre guanya, podríem pensar. O potser la victòria definitiva de Lumumba ha estat aconseguir tornar a fer famós el líder anticolonial i que, a més, li hagin pagat diners. Com el futbol, encara que sembli impossible, a vegades tothom diu que ha guanyat.

Les obres d'art espoliades s'haurien de retornar al seu territori d'origen? És la pregunta que avui ens plantegem i de seguida ens hi endinsem. Però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: M'agrada molt i m'agradaria que la gent pogués veure les mirades que us feu Pere Sánchez i Carles Valls.
1: Sí, perquè crec que he posat un artista que no li agrada gens.
2: Bueno, has posat Caixió, a mi m'agrada molt el rap i, per exemple, jo crec que fa poc va treure un disc que jo crec que se'l podria haver guardat i que no calia que ningú l'escoltés ja.
1: A vegades s'accedeix, potser, en treure coses. Però bueno, he posat Repartiendo Arte perquè parlem de les... d'això del tema de l'arc, de que si...
0: Les obres han de tornar.
1: Han de tornar o no han de tornar. I com ell és de Saragossa, que és aragonès, doncs mira, lliga tot una mica. Jo em pregunto si les peces de Xixena que tenen en altres museus del món les també les reclamaran els d'Aragó. M'ho pregunto, no sé.

0: art avui, Carles?
1: Doncs parlarem d'art, perquè així també ho ha decidit una mica Joan Salicru, qui dedicarà la conversa a parlar si les obres d'art haurien de retornar-se als seus llocs d'origen. Ho farà parlant amb Albert Velasco, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida, professor associat del Departament de Geografia, Història i Història d'Art de la mateixa universitat, i amb Anna Capella, directora del Museu de Mataró i, interessant aquí, un dels primers museus catalans que va organitzar una exposició en l'entorn de les obres d'art que conserva el museu procedent dels moviments d'objectes espoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil Espanyola.
0: Doncs això va avui la conversa amb la que us deixem de seguida amb Joan Salicru, però aprofito abans per desitjar un bon estiu a Carles Bancs, perquè no ens retrobem, em sembla, ja, a Pere Sánchez, per una temporada més d'haver posat banda sonora als temes principals de la Dors a l'Alça, i evidentment a Joan Salicru, amb qui us deixem a continuació.
2: La pregunta de si els museus han de retornar peces adquirides durant períodes colonials, guerres o contextos de desigualtat és un dels grans debats ètics del moment, més ara que s'acosta la temporada turística. No és només una qüestió jurídica, sinó també de memòria històrica, justícia, patrimoni cultural i accés universal al coneixement. Hi ha, com tot, arguments a favor i arguments en contra. No és prou un debat que tingui només un àmbit internacional. També a casa nostra tenim exemples de disputes entre, podríem dir, els propietaris històrics d'obres d'art i els que, a vegades, per atzars de la història, són qui mostren realment aquest patrimoni al públic. De tot això en volem parlar amb Albert Velasco, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida i professor associat del Departament de Geografia d'aquesta universitat, també de la Universitat Oberta de Catalunya. Albert Velasco, benvingut a Valors a l'Alça, gràcies.
3: Hola, què tal? Gràcies a vosaltres.
2: I amb l'Anna Capella, que és llicenciada en Història de l'Art i màster en Gestió Cultural i actualment directora del Museu de Mataró, un dels primers museus catalans a fer una exposició a partir d'objectes expoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil Espanyola. En parlem també. Anna Capella, gràcies per acceptar la nostra invitació.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Doncs començarem amb l'Albert Velasco, que a més a més acaba de publicar Les pintures de Sixena, un foc encara crema, que tracta un dels grans conflictes, una expressió d'això que estàvem parlant, doncs a nivell espanyol entre Catalunya i Aragó. Li volia preguntar primer, Albert, és un debat incòmode aquest encara, o depèn de si parlem de Sixena o del British Museum?
3: Home, jo diria que no hi ha debat més incomodíssim en el món de la museologia mundial, el de les restitucions i les reclamacions prèvies, naturalment. Efectivament, el que passa és que sempre s'ha de discernir o s'ha de diferenciar sobre quin tipus de reclamació tenim entre mans, perquè no és el mateix el cas aquest de Sixena que tu comentes i que jo he estudiat darrerament, i altres casos que segurament avui en aquesta conversa en parlarem. El cas de Sixena és un cas molt peculiar, molt condicionat per un determinat context polític, per, diguéssim, la relació també que han mantingut històricament, o com a mínim durant bona part del segle XX, dues comunitats autònomes, i també per la relació que han mantingut sobretot en els darrers anys arran del procés Catalunya i Espanya. I crec que això ha condicionat d'una manera molt important la resolució del cas, i és evident que la manera com s'ha tancat el cas, o com estem en vies de tancar-lo, és una resolució que va molt més enllà del que és una reclamació patrimonial i una restitució, perquè, per exemple, un altre cas que està directament relacionat amb aquest, que és el de l'art de la Franja, que no, és un altre procés judicial, en aquest cas, tot i que se parla de restitució, no és una restitució, perquè el que s'ha fet és agafar unes obres d'un museu, del Museu de Lleida, i traslladar-les a un altre museu, al Museu de Barbastre Montsor, i per tant aquí no estem parlant d'una restitució.
2: Uh-huh. En tot cas, en aquesta línia d'una primera pregunta per escalfar, com citàvem al principi, el Museu de Mataró és un dels primers museus catalans a fer una exposició a partir d'objectes expoliats, dèiem, expoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil. Era expedient 26-19, Art en Dipòsit, Mataró, 1936-2023. És encara una línia que fa una certa basarda a abordar, Anna, aquest tema d'aquestes obres, doncs, que no són d'aquí, les ensenya en aquest moment, i per tant, no?, sempre hi ha una sorta nebulosa. Fa por encara abordar aquest tema des de la museologia?
4: No, jo crec que ara ja no fa por, però sí que n'ha fet, més que por, ha fet com una certa mandra, o ha petit de poca atenció, diguem-ho així, perquè, però bàsicament perquè era bastant difícil rastrejar i seguir doncs, els trasiegos, per dir-ho en llengua castellana, doncs, d'aquestes peces i de com t'havien arribat a les institucions. Teníem molt poca història a l'entorn d'això. Els museus públics catalans, almenys que tenien peces en dipòsit, però clar, en el nostre cas a Mataró era un dipòsit molt gran, era, de fet és un dels que ens consten doncs, gairebé més grans de l'estat espanyol, per dir-ho així, o sigui, d'un volum de peces importantíssim, que també hi ha medalles i monedes i joies, eh? Vull dir que és una cosa, bueno, o sigui, no tots són grans obres d'art ni molt menys de primera fila o categoria, perquè també hi ha mobiliari, també va, moltes coses, però és veritat que era un fons molt gran i molt important, i aquí evidentment es coneixia d'on venia, però com que no teníem la documentació completa, aquesta és la deducció a la qual vam arribar després quan vam aconseguir fer l'exposició, no teníem les dues actes. De fet, a hores d'ara sabem que n'hi ha tres d'actes, però en aquell moment que vam fer l'exposició en coneixíem dos, nombroses i grosses, i no teníem el coneixement de les dues. O sigui, una estava dipositada al museu i, per tant, se la coneixia, l'altra era els arxius del Museu Arqueològic, en un lloc on s'hi podies anar a consultar i saber que hi havia aquestes dades, però que estava tot molt mal estudiat i indexat. O sigui, anava gent, estudiava, traia la informació que volia, però diguéssim, no s'avançava massa amb això. Total, que realment fins que no vam descobrir aquestes dues actes també no va ser el moment de dir, va, doncs posem-nos i revisem-ho tot. Ara, interès principal durant aquests anys que hem tingut aquests dicollos per posar en primera fila, ni sí ni no, o sigui, les peces han sortit, havien funcionat, se sabia que hi eren, però no s'estudiava exactament l'origen. Però per què? Perquè tampoc venia dingú del Ministeri, això són dipòsits del Ministeri, en realitat tampoc venia dingú del Ministeri mai a dir-te, que tenim aquestes peces i que són dipòsits i per tant per allò que no ho revisem o estem estudiant, o sigui, era com un bueno, com un cert allò estat així als llims, per dir-ho alguna cosa, d'aquestes col·leccions que hi havia en els museus, i que recentment s'ha fet molta més feina, entre d'altres coses perquè s'han escanejat i s'han digitalitzat molts dels materials d'arxiu que han pogut ser consultats, que això ha facilitat molt la feina, vull dir que també està bé posar-ho a vegades en els contextos possibles de recerca o investigació, que si canvien i es pluralitzen més i hi ha més gent que pot accedir a aquests documents, doncs és molt més fàcil treballar aquests temes.
2: En tot cas, tornant amb la línia que et preguntava abans, Albert, no? Se'ns fa més fàcil, com que és més genèric, fer aquest debat sobre les grans peces i els grans repartiments de peces que hi ha a nivell mundial i, per tant, no abordar els de casa nostra? Tens aquesta sensació?
3: No sé si la tinc, perquè darrerament sembla que hi ha una sèrie de grans institucions, tant espanyoles com catalanes, que estan encapçalant aquest procés, i em refereixo en concret al Museu del Prado i al Museu Nacional d'Art de Catalunya. També hi ha grans projectes vinculats a importants universitats, com a la Universitat de Barcelona, vinculats amb aquestes idees de reclamació i restitució, i per tant jo crec que ja és un debat que ha deixat de ser incòmode, com deia fa un moment l'Anna. El que passa és que és evident que hi ha molta feina per fer, això és innegable, eh? Hi ha moltíssima feina per fer perquè ens hi acabem de posar. És a dir, pensa que jo les primeres restitucions que recordo de peces del franquisme, diguéssim, exceptuant les que va fer l'autoritat franquista, l'SDPAN, exceptuant això, les primeres restitucions són dels anys 90, crec recordar, si no m'equivoco, tot i que hi havia reclamacions ja serioses d'anys enrere, però és que és una disciplina molt jove aquesta, i per tant és evident que encara se n'ha de parlar més, perquè encara s'ha de fer molta feina, eh? Per exemple, exposicions com la que es va fer a Mataró, diguéssim promoguda per l'Anna, o altres que s'han fet en altres museus. Ara, per exemple, n'hi ha un al MNAC sobre temes d'aquest tipus, encara se n'han de fer moltes. Per exemple, a Lleida, que és on jo he treballat el tema, encara no n'hem fet cap, Jo ja he fet una proposta per fer-la, i és això, és a dir, perquè aquestes exposicions el que acaben, o diguéssim, un dels objectius o missions d'aquestes exposicions és fer feina, és, diguéssim, fomentar que si s'han de fer aquestes restitucions, que es facin. Però atenció, és a dir, això hem de tenir-ho clar també, que les restitucions, per exemple, han d'estar molt vinculades a determinats contextos. És a dir, tot això no ha de servir per dir, ei, tot el que està fora del seu lloc d'origen ha de retornar al seu lloc d'origen. No. Aquí no s'està dient això, i això ho hauríem de tenir clar com a premissa bàsica.
2: Bé, de fet, aquesta és la pregunta del milió de dòlars que estava a punt de formular-vos després d'això, com que ja has obert el meló, i vols, ja hi podem entrar de ple, Anna. Com ho veus tu?
4: Jo veig que segurament s'ha de... No és que s'hagi de fer absolutament cas per cas, però que sí que s'han d'analitzar molt bé els contextos i les situacions. Una cosa és potser el suposat retorn de peces arqueològiques que estan potser en el Museu Nacional, però que en un moment anat al lloc d'origen té un jaciment i tot un museu a l'entorn, i llavors perquè no s'hi ha interès, un relat, un discurs o el que sigui, doncs les peces poden anar d'un lloc a l'altre i poden suposadament no tornar amb un... O sigui, saps? Sinó canviar de museu perquè tots ho pensem, això, que a vegades les peces doncs poden circular, o sigui, no són absolutament propietat d'un lloc i de l'altre, en tant que són peces d'art que ja els han donat un valor patrimonial i estan en un context d'institucions públiques, no? I l'altre gran tema, clar, és la restitució també dels propietaris privats que van tenir aquestes peces a les seves mans, que per raons mil, diguéssim, bueno, mil vull dir molt diverses, no? Doncs van deixar de ser-ne propietaris, no, els seus contextos no les van poder reclamar, tot i que la intenció està documentat i el rastre, o sigui, el rastre tant les persones que van treballar, els funcionaris que van treballar fent recollida, diguéssim, fent concentració i després dispersió d'aquestes doncs, peces, tant del govern de la República com del govern després franquista, no van perdre el traç. O sigui, no van perdre les notes i la història del traç. El que passa és que, per si cas, s'havien de tornar les peces. Entenc que era una de les intencions, tot i que també n'hi havia hagut alguna altra intenció en un moment inicial, que és de, com es diu això, doncs de passar-les a domini públic, d'escopiar-les, però dic així, perquè formessin part de museus que passessin al bé comú, no? O sigui, que passessin a ser de propietat de l'Estat o propietat institucional. Amb tot això... Jo és el que dic, els rastres hi van a ser. El que passa és que després la informació ha quedat molt dispersada i també sabem de casos que les intencions de restitucions del govern franquista van ser molt minces, molt amagadetes i molt dissimulades. Inclús van arribar a fer estafes i restitucions a persones que no havien sigut mai els seus propietaris. O sigui, va haver-hi també un cert tràfic d'influències per arribar a tenir propietat de peces i coses que no, bueno, que no, a persones que no eren els legítims propietaris. Per tant, aquí sí que jo penso que és molt important que reconèixer que la voluntat hi ha de ser, també reconèixer que durant molts anys els museus han fet un paper bé o més malament, però de custòdia i de conservació d'aquests objectes, i que els hem exhibit i tampoc els hem amagat sota d'un... Però hem de reconèixer també d'on venen, la seva història, i si en el cas que hi hagi d'haver restitucions, doncs llavors sí que és un tema, jo penso, que d'anàlisi de poder seguir unes certes traces per arribar a verificar doncs aquesta legitimitat de propietaris.
2: Anava a dir que està clar que en termes internacionals hi ha una corrent, no?, que sembla que d'una forma molt, molt clara defensa la idea de la restitució sí o sí, no? És a dir, que ha de primar aquesta línia en relació a un rescabalament vinculat al colonialisme, no? I per tant que la premissa principal ha de ser aquesta. Entenc que tots dos hi pugeu peròs, no?, en aquesta qüestió, o no hi veieu una premissa clara de sí. Això, de forma general, ha de ser així, no, Albert?
3: Clar, perquè és que no tot és colonialisme. Nosaltres, per exemple, hi ha molts museus que no, del nostre país, de Catalunya, que no estan afectats per aquesta premissa colonial. I això no vol dir que és una... Aquesta és una línia que jo pretenc, diguéssim, explorar en els propers anys. Això no vol dir que no puguem aplicar, per exemple, als nostres museus de patrimoni artístic, museus diocesans, o el mateix Museu Nacional d'Art de Catalunya, o el Museu de Lleida, o els museus de Sitges, o el Museu de Reus, a tota una sèrie de museus que tenen patrimoni religiós. Això no vol dir que no puguem aplicar determinades premisses que s'han fet servir per a aquests casos colonials. I vull explicar-me bé, perquè això és un tema complex. El tema del colonialisme sempre es basa en una qüestió primordial, que és la desigualtat, les relacions desiguals entre les metròpolis i les colònies, no? És a dir, les metròpolis van aprofitar-se de la seva situació de domini polític i de poder per extreure tota una sèrie de recursos patrimonials de les colònies. Ens hem de plantejar debats similars, per exemple, si quan la Junta de Museus de Barcelona comprava peces pel Pirineu en aquestes esglésies i parroquietes a principis del segle XX i que han ajudat a configurar totes aquestes adquisicions, per exemple, la col·lecció del Museu Nacional d'Art de Catalunya o del Museu del Disseny o d'altres museus, i dic el mateix per als museus diocesans de la resta del país, Hem de pensar si aquestes adquisicions Radio es van fer en una relació d'igualtat. Jo crec que moltes vegades no, eh? És a dir, per exemple, la Junta de Museus era un instrument poderós, que tenia al darrere diners, que tenia al darrere la burgesia barcelonina que ostentava el poder a la ciutat, i aquesta gent que a més tenien el poder cultural i una gran base cultural que no existia en aquestes parròquies del Pirineu, hem de veure si aquesta relació, aquestes transaccions comercials, que no ho oblidem, van ser legals, van ser absolutament legals. Hem de mirar-nos si des d'un punt de vista ètic aquestes relacions comercials que van establir-se van ser en base a una igualtat. Jo estic segur que moltes vegades no. Què vol dir això? Hem de restituir tot el patrimoni del Pirineu que està al Museu Nacional d'Art de Catalunya, al Museu Episcopal de Vic, al Museu de Lleida, a les parròquies d'origen? No, no, jo no estic dient això. Estic dient que hem de reavaluar aquests negocis i veure com es pot compensar amb aquests pobles, parròquies, etc., que potser es van veure perjudicats per relacions desiguals. És una línia que encara, diguéssim, jo vull explorar en els propers anys a nivell de recerca, publicar alguna cosa, perquè no n'hem parlat gaire, però jo crec que el resum seria que hem d'aprendre d'aquestes experiències vinculades al colonialisme, extraure algunes idees o conceptes que puguin ser aplicables al nostre cas, però insisteixo, no en els mateixos termes d'una manera exacta.
2: Anna, ara sí que hi ha el diàleg i el debat és obert.
4: Sí, sí, clar, jo estic bastant d'acord amb el, bueno, vaja, pràcticament d'acord amb el que diu l'Albert. O sigui, una relació de colonialisme és sempre una relació de poder. Vull dir, quan ella ha dit la paraula, no, van extreure recursos patrimonials, sí, sí, al costat dels naturals, els humans i el que sigui. O sigui, l'extracció d'elements patrimonials no deixa de ser la punta de l'iceberg de tota una relació de desigualtats amb els països d'aquests d'origen, no? Llavors, és veritat que quan et penses en les grans icones artístiques, clar, penses que s'extreu una cosa o es ven una cosa per un valor petit, com ara ell diu de les relacions d'igualtat, és perquè, de desigualtat, perdó, és que a vegades, si jo t'ho vull comprar, bueno, clar, però jo estic necessitat i per tant t'ho ven per 4 duros perquè tu saps que em val més. Vull dir, al final estem parlant de mercat, de negoci, tot i que acaben siguent després icones, evidentment qui fa més famoses i mundialment reconegudes les grans peces històriques de la història de l'art de països de l'Orient Mitjà és Europa, no són els propis països de l'Orient Mitjà, perquè bueno, van passar per davant els altres, diguéssim, per fer això. Necessites una societat de benestar, per dir-ho així, per poder generar instruments de valor, de símbol, de custòdia de patrimoni, tots, clar, les col·leccions de les primeres meravelles del món i aquestes coses les fabricaven els reis i els poderosos, després les vam anar passant a la institució pública en tant que vam ser governats socialment. Vull dir que són moltes coses que tenen tota una història llarga darrere, i evidentment quan parlem de restitució i colonització tothom també està pensant en aquests valors, però clar, són casos molt diferents. El d'aquest de la guerra que estàvem analitzant té un context, els altres en tenen uns altres. Va, jo penso que és molt important això, anar analitzant des de tots aquests punts de vistes diferents actuals, les nostres pròpies revisions dels fets històrics que fem, històrics i culturals, no pensem el mateix que abans, clar, aquesta, com dius tu, bueno, jo potser sí restituiria les pintures o les esglésies en tant que hores d'ara potser ja les podríem custodiar i vigilar i no ho perdríem. En aquell moment hi havia aquella cosa, i m'ho crec, no?, que s'estaven, bé, m'ho crec i penso que és cert, no sé si t'ha d'arreu, vull dir, si no guardàvem els claustres marxaven cap a Estats Units, era una altra relació de desigualtat, per dir-ho així, no?, i les pintures el mateix, suposadament es feien malbé. Però bé, llavors ve aquest concepte paternalista de les vam salvar. No, érem uns quants que érem els lletrats, no, els il·lustrats, i els que fèiem aquesta feina. Vull dir que jo crec que a hores d'ara tot això és molt important que ja ho podem revisar-ho i que no tardem gaire a fer-ho, però dir-ho així, no? Cobrim aquests debats que en parlem, però que també ho fem amb una consciència una mica més generalista i social, perquè a vegades ara el que passa és que hi ha gent que pensa d'una manera molt diferent i llavors encén, diguéssim, incendis, o sigui, provoca incendis amb localitzacions de peces petites o fons molt concrets, o bueno, casos tan paradigmàtics, evidentment, com el de Sixè.
2: Molt bé, doncs fins aquí la conversa que hem mantingut amb l'Albert Velasco, que és doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida, professor associat del Departament de Geografia, Història i Història de l'Art d'aquesta universitat, també professor a la Universitat Oberta de Catalunya. Gràcies, Albert, i amb l'Anna Capella, i doctor en Història de l'Art i màster en Gestió Cultural i actualment directora del Museu de Mataró. Moltes gràcies per les vostres reflexions, per la vostra passió en el debat, i fins la propera.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
5: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Josep Gordi, molt bon dia, com estàs?
6: Molt bé, molt content d'estar aquí, a l'aire lliure.
0: Per fi ho hem aconseguit, perquè tota la temporada que diem que sortim metafòricament de l'estudi per visitar santuaris naturals, avui sí. Va de bo, això.
6: Sí, avui som a la intempèrie de veritat.
0: I a quina intempèrie ens has portat?
6: Estem en un turó on conflueix l'església, o millor dit, la capella de Sant Sebastià amb el cementiri de Vilassar de Dalt, un lloc molt especial.
0: Per què és especial i per què has volgut acabar secció, perquè és l'últim capítol d'aquesta secció de santuaris naturals, aquí?
6: Perquè és un espai sagrat per un doble motiu. Primer, perquè hi ha una capella on des de temps seculars la gent hi venia a pregar, i després perquè hi ha un cementiri on actualment la gent segueix venint a despedir-se dels seus difunts o fins i tot a parlar amb ells. I en tercer lloc, perquè som a l'aire lliure, ja no som a l'estudi.
0: I a més el Maresme, sí, una comarca que ens estimem molt, tant tu, sí, com jo, que deia que jo no coneixia aquest raconet. De Vilassar de Dalt, entre Vilassar de Dalt i Cabrils, podem
6: dir? Sí, a més, per aquí passava el camí antic que unia Vilassar de Dalt amb Cabrils, per tant, és un lloc de pas, un lloc de pas per molts motius, eh? Hem dit un lloc de pas de peregrinatge a la capella, un lloc de pas per arribar al cementiri i un lloc de pas també per connectar amb aquesta calma i natura que hi ha aquí.
0: Aquest és un espai que també els lectors de la revista Valors trobaran en l'últim número, oi?
6: Sí, perquè m'agrada molt el número que parla de la intempèrie. En la revista es manlleva de l'obra poètica de Joan Margarit aquesta idea d'estar a la intempèrie, que és, no només és el sentit de sentir-se com ara, que ens toca l'aire a la cara, el sol, sinó també del que representa de pèrdua de comoditat, d'estar sense cap mena de protecció. És una idea que lliga molt amb el que després parlarem, que és el sagrat. Per tant, doncs, aquest espai, des de temps seculars, ha sigut un indret on les persones han vingut a buscar refugi o aixopluc d'aquesta intempèrie que, en el fons, tots tenim en algun moment o altre de la nostra vida.
0: Això és molt bonic i em sembla que molta gent s'hi sentirà reconeguda, no?, i representada. Expliquem una mica més aquest concepte, sí, que és el refugi, sí, de l'aixopluc, sí, suposo que amb la capella, no, també.
6: Bueno, perquè hi ha aquí aquest doble element, no? La capella ens parla del passat, és una capella del segle XVI, lligada a Cabrils, i per buscar protecció davant de les epidèmies que n'hi havia en aquell moment. Pensa, la població que vivia en aquesta zona segles enrere, cada cop i volta podia veure's afectat per una epidèmia de tifus, de còlera, que no sabien per on venia, què passava, què havien de fer. I llavors pujaven a encomanar-se a un sant o en altres llocs amb una mare de Déu, a pregar, els mateixos gotxos sempre ho diuen, doneu-nos protecció, protegiu la nostra vila. Això tots els gotxos de tots els indrets parlen. Per tant, és un indret secular on la gent ha vingut a buscar aquest aixopluc per sentir-se protegit, i aquesta protecció la buscaven en un sant, en una mare de Déu. Per tant, això ens parla del passat, d'un lloc d'on la gent venia a fer els aplecs, a pregar, a demanar, a deixar exvots sobre la seva família. Per tant, és un passat que és important tenir present.
0: I és habitual que hi hagi cementiris a tocar d'una capella?
6: Abans, la majoria, fins al segle XVIII, tots els cementiris estaven al costat de les esglésies, Precisament aquí al Maresme, Sant Andreu de Llavaneres, el cementiri de Sant Andreu de Llavaneres encara té la vella església dins del cementiri, no? Però amb el pas del temps i per qüestions d'higienisme, doncs van anar sortint ordres que calia expulsar. Per exemple, a Barcelona, el primer cementiri que surt de la ciutat emmurallada és el del Poble Nou. Després vindrà Montjuïc, per tant, i a poc tots els cementiris se'n van fora de la ciutat. I aquest seria també un exemple.
0: I aquí diu que els cementiris són terra sagrada.
6: Sí, en aquest sentit m'agradaria recordar un episodi de la sèrie Natura Sagrada, que es pot trobar al portal de la xarxa, recuperar, visionar, molt interessant. Us recomano el de Sant Llorenç del Munt, on parla l'escriptor Vicenç Villatoro, no? Que és un agnòstic confés i que diu que els llocs de dolor, de pèrdua, són llocs sagrats. Per tant, això del sagrat no és només una apreciació dels que diríem de la gent religiosa, de la gent de qualsevol tradició espiritual, sinó també dels agnòstics, Aquí hi ha dolor, hi ha pèrdua, per alguns hi ha esperança, però no deixa de ser un espai sagrat on et retrobes totalment a la intempèrie, com dèiem abans.
0: I aquests dos conceptes, intempèrie i sagrat,
6: sí,
0: relació?
6: Home, clar, que tenen relació, no? O sigui, sempre... jo sempre penso que en qualsevol moment de la vida ens podem sentir a la intempèrie, és a dir, desprotegits, sols, sense... perquè el dolor, les desgràcies, no?, que a vegades ens poden colpejar, mai saps quan venen, ni saps per què. I moltes vegades no tenen ni explicació. Per tant, doncs, a la capella, al cementiri, doncs a vegades pot venir la gent a buscar simplement consol, no? I tenen tot el seu dret, un consol que pot ser resultat de simplement sentir-se aixoplugat per una tradició espiritual, religiosa, la que sigui, o el consol de sentir-se tocat per aquest airet, per aquests ratxos de sol, pel so dels ocells que per aquí passen, per aquestes mil coses, no? Per tant, doncs, tant aquesta espiritualitat la tenen en aquests llocs més que en uns altres, com el simple contacte amb l'aire, no?, amb el que ens envolta, ens pot donar aquest consol que implica sentir-nos a la intempèrie, sentir-nos sols, sentir-nos a vegades desconsolats, i això pot ajudar.
0: Jo no sé si trobarem consol avui nosaltres aquí, però crec que sí que podem fer una cosa que tu ens has animat a fer des de fa moltes temporades, que és badar.
6: Ah, sí, sense cap mena de dubte. A més, aquí tenim un passeig envoltat per xipresos, que...
0: Acostumen a ser cementeris.
6: Sí, fins i tot existeix un llibre que es va reeditar fa uns anys, de botànica funerària, i esmenta, tot i que els xipresos tenen moltes altres simbologies, no?, aquest caire, diríem que té el xiprer com d'espelma, no?, que és un arbre vertical, que és un arbre de fulla perenne, és un arbre que ens fa enlairar la mirada, que la seva fulla simplement es renova. Per tant, té moltes significacions, i en el cementiri és un arbre, això, que no només dona ombra, sinó que fa aixecar la mirada, fa mirar cap al cel, i doncs és molt, molt reconfortant.
0: Doncs escolta, ens quedem per aquí, fem un vol, no? A més, tenim ara mateix el luxe d'estar sols en aquest cementiri de Vilassar de Dalt, on contrasta molt aquest silenci, sí, sepulcral, sí, amb el so de la natura.
6: Sí, sí, sí, és un petit santuari natural, on el verd contrasta amb aquest cel lluent de juliol, que ens dona això, una pau, una calma, i em sembla que és la millor manera de tancar aquest cicle de santuaris naturals que tant m'ha agradat fer amb vosaltres.
0: Ha estat un plaer descobrir-los. Llàstima que ho hem hagut de fer la major part de la temporada de l'estudi. Avui ens ha tocat una mica l'aire, però marxem amb una bona llista de santuaris naturals per descobrir.
6: Ah, sí, sí. Això...
0: Bueno, el moment.
6: Sempre penso que cal gaudir del que tenim més a prop i de tant en tant donar-se un regal i sortir a veure espais que estan més lluny, com el Montsant, Montserrat, Núria, Montgarri, tants que hem visitat, que no deixen de ser també invitacions a gaudir de la natura i de tots els valors que aquesta natura atresora.
0: Josep Gordi, ha estat un plaer que ens hagis donat la mà per descobrir aquests indrets, aquests santuaris naturals. Moltíssimes gràcies i que tinguis un bon estiu.
6: Igualment, bon estiu a tots vosaltres.
0: L'últim like de la temporada el volem dedicar al llibre Sin rencor, el acoso y los límites de la resistencia. L'ha escrit Elena de Juan García i està publicat per l'editorial Dièresis. Lluny de ser només un relat autobiogràfic, l'obra el que fa és transformar una experiència de patiment per assetjament escolar en una profunda reflexió filosòfica sobre la dignitat, la identitat o la llibertat. A partir de la seva pròpia vivència, l'autora recorre al pensament de figures com Hannah Arendt, Jean-Paul Sartre o fins i tot Nietzsche per analitzar les dinàmiques que hi ha darrere de l'assetjament i plantejar una idea tan provocadora com alliberadora, que és que comprendre no és justificar, sinó recuperar el control sobre la pròpia vida. De seguida en parlem amb l'autora mateixa. Elena de Juan García, benvinguda a Valors a l'Alça, com estàs?
7: Hola, molt bon dia, molt bé. Encantada d'estar aquí.
0: Igualment, d'entrada, aquest títol, Sin rencor, jo crec que ja és tota una declaració d'intencions, no? Com es perdona als teus agressors després de patir aquest assetjament escolar?
7: Bueno, més que una declaració d'intencions, és que plantejo l'abandonar la rancúnia com una pràctica que va molt de la mà del perdó. Està superlligat i penso que és quasi bé un acte d'amor cap a tu mateix, perquè... Vull dir, en un primer moment, quan algú pateix una situació traumàtica, és inevitable que ens sorgeixi el rancor, però ens sorgeix pràcticament com un acte de dignitat cap a nosaltres mateixos, com una protecció. Però amb el temps es converteix en un miratge de protecció. Realment, l'únic que fa és mantenir-nos lligat al passat que volem deixar enrere. I crec que això no ens fa bé.
0: De fet, tu dius que durant aquell temps analitzaves tot el que tu feies per trobar el motiu, no?, pel qual et tractaven d'aquella manera. Com et va afectar això en la construcció de la teva identitat?
7: Això, bueno, em va afectar moltíssim perquè sí, evidentment, en un primer moment, més que mirar els arquers, mirava la Diana, i crec que és un error que acostumem a cometre moltes persones, sobretot quan analitzem situacions, en el meu cas, doncs, d'assetjament escolar, sempre ho dic, no? Però que acostumem a dir, ostres, doncs aquesta persona malauradament va patir assetjament escolar perquè... I després posem sobre aquest perquè una explicació sobre la víctima, no? Doncs, o perquè era molt alt, o molt baix, o molt gras, o molt prim. I tractem de trobar-hi un perquè que, encara que sigui, en certa manera, explicatiu, pot semblar a vegades justificatiu. I no m'agrada. A mi m'agrada girar l'enfocament i posar-lo sobre l'agressor i dir, doncs mira, potser aquesta persona va patir assetjament o va patir el que fos que patís perquè la persona que ho va provocar, doncs, tenia alguna carència, alguna qüestió que havia de sanar, perquè una conclusió a la que he arribat amb el llibre és aquesta, que ningú que se senti joiosament ple necessita mai rebaixar un altre per sostenir-se.
0: I en quin moment passes tu de pensar que el problema el tens tu mateixa a pensar que és ell, no? És a dir, deixar de justificar que ets tu qui dona motius perquè hi hagi uns agressors, sinó que aquests agressors tenen alguna carència.
7: Clar, és una situació difícil, no? Perquè quan ja t'has culpat a tu mateix tantes vegades i tractat de buscar les falles en tu mateix, vull dir, ningú és perfecte i tots tenim errors, però pel fet de no ser perfectes no ens mereixem, ningú es mereix passar per una situació d'assetjament. Vaig adonar també en part en el moment en què, ostres, quan jo tenia temps lliure... Mai se m'ha ocorregut, amb el meu temps lliure, en comptes de dedicar-me a llegir un llibre, a veure una pel·lícula, a fer esport, veure, quedar amb alguns amics, en comptes de fer això, doncs dedicar-me a crear grups de WhatsApp o per insultar una persona, vull dir, o crear-li perfils falsos a xarxes com ara Tinder o així. És una cosa que m'ha passat pel cap. Llavors jo penso, si algú li ha passat pel cap fer això... cap a una altra persona, potser no, vull dir, no crec que ningú es mereixi això, i no sé, va ser una mica aquest el punt d'inflexió de dir, ostres, potser el problema no està en mi sinó en l'agressor, en els agressors.
0: De fet, ara parlaves de les xarxes, aprofito per preguntar-te com es conviu amb, no sé si amb l'angoixa, si em permets, de saber que no hi ha cap espai segur, sí. No? Fins i tot quan surts de l'escola continua aquest assetjament a través de les xarxes socials.
7: No, totalment. Jo això ho he comentat moltes vegades perquè penso que el tema de l'assetjament escolar ha existit des de sempre, tot i que abans no se li anomenava com se li anomena ara, o no hi havia termes com els que utilitzem de bullying i de més, però sí que és cert que existia com una realitat. Però penso que amb el pas del temps ha evolucionat molt a formes quasi bé més perverses, en el sentit de que més pertorbadores, de que abans era una cosa que es quedava dins dels murs de l'escola. I ja, doncs, quan acabava l'horari escolar, un marxava a casa seva i almenys tenia, doncs, un altre espai on sentir-se tranquil, un refugi o el que sigui. Però avui en dia és això, que hi ha pocs casos que conegui jo que m'hagin explicat d'assetjament que es limiti únicament a l'àmbit escolar, però per aquest tema, perquè en el moment en què tots portem un mòbil a la butxaca, fem que persones que ens puguin fer mal s'infiltrin en els llocs més íntims o on s'hauria de sentir més segur, com és ara, doncs, jo que sé, la seva habitació a casa seva. Llavors, jo penso que és molt perillós i s'ha d'intentar controlar i limitar al màxim possible.
0: Abans que... Perdona.
7: No, pel tema de les xarxes, per això, perquè estem sobreexposats constantment i és, ho dificulta.
0: I tant, i suposo que també planteja reptes a l'hora d'afrontar aquest bullying. Un bullying que abans parlava, no?, de tombar la truita, d'enfocar-nos cap als agressors, no sempre en la víctima, a l'hora d'intentar trobar el motiu, no?, pel qual es fa. Creus que algunes de les persones que et feien bullying a tu te'n feien per por a patir-ne a ells?
7: Sí, de fet ho explico en un dels capítols, perquè la manera en què està estructurat el llibre és una manera una mica particular. Cada capítol es dedica a un dels agressors, mostrant una mica un arquetip, perquè m'he adonat que he trobat diferents patrons que s'identifiquen a diferents històries que he escoltat sobre el comportament humà. Llavors cada arquetip, cada persona em deixa una lliçó de vida. I en un d'ells, justament, crec que diria el capítol 6, no vull equivocar, sí, el 6, és un en què tracto aquest tema justament. El tema de la soledat, i és que seguint la corrent de pensament de Simone Weil, l'ésser humà, en tant que és un ésser social, no?, com ens vislumbrava Hobbes, doncs estem destinats a unir-nos a éssers socials, a juntar-nos amb altres persones, i moltes vegades d'això pot néixer una por, que és la por a estar sol, perquè sempre ho escoltem, no?, i ho diuen a tot arreu, que és diferent estar sol que sentir-se sol, i un moltes vegades pot tenir por a que amb dues coses es juntin, suposo. Llavors, una persona que no sap estar sola o que no està còmoda en la soledat amb si mateix, diguem, pot arribar a fer coses terribles només per encaixar en el grup, i entre elles està abandonar valors o principis que eren bàsics per a la persona o que se li havien inculcat. Llavors és una de les coses que tracto, cap a la por a quedar-se fora, o inclús a convertir-se ells en la següent víctima. Un està disposat, no tothom afortunadament, però un pot estar disposat a fer el que sigui, i en aquest cas doncs col·laborar de l'assetjament i participar-hi.
0: Ara que parles d'aquesta estructura, no?, tan curiosa del llibre, també hi ha un capítol que està protagonitzat per una persona que en un inici era amiga teva. No sé si fa més mal la traïció que el rebuig a vegades.
7: Bueno, molts d'ells en inici eren amics. És que succeeix molt el que és la teoria del boc expiatori de René Girard, que és molt comú en la filosofia, en la psicologia, s'ha utilitzat moltes vegades s'ha utilitzat de fet moltes vegades per parlar de l'Alemanya nazi, però en aquest context, que és òbviament totalment diferent, no? Però és una teoria que ens explica que passem per diferents etapes a nivell social en què, encara que siguin amics teus, o persones amb les que ets molt propera, per la pròpia naturalesa de l'ésser humà, per lo que René Girard anomena el desig mimètic, perquè tots estem orientats a tenir aspiracions similars, totes sempre envoltant els pilars fonamentals que són l'èxit, la fama, el que sigui, com que tenim aspiracions això similars, acostumem a generar conflicte o tensions internes dins de tota mena de grups socials, de tal manera que la crisi sempre evoluciona fins a un punt en què es converteix en un tots contra tots. L'única manera de salvar l'estabilitat social és passar a una fase de polarització unànime en què el tots contra tots es converteix en un tots contra un, i per fer això és necessari arbitràriament assignar una víctima. La víctima pot estar dins del grup o fora. Si està fora, simplement se li castiga. Si està dins, se li expulsa del grup i se li atribueixen tots els mals que es perceben. I això ho dic perquè no era només una, sinó que eren varis. Per tant, o sigui, la sort en la qüestió literària que m'ha ajudat a escriure el llibre és que, com que eren molts d'ells propers a mi, tinc molt context de d'aquestes persones, exacte, de les seves situacions familiars, de les seves situacions més personals, que evidentment no les exposo perquè no és el meu lloc exposar-les, però el fet de conèixer-les em fa tenir una visió més completa i més detallada del que pot estar portant aquestes persones a actuar com actuaven, o de quines eren les seves carències o incoherències, i per què tenien els buits que tenien, que potser altres vegades quan ve d'una persona menys coneguda potser no resulta més inexplicable.
0: Elena, acabo preguntant-te breument per una altra visió de la situació, que és la de la teva mare. De fet, la podem llegir en certa manera en el pròleg del llibre. Com va gestionar ella tot el que et passava?
7: Bueno, ella ja ho exposa molt bé al pròleg, però sentia moltíssima impotència, perquè des de... Jo, clar, jo no soc mare, no? Però des d'una visió d'una mare m'imagino que ella únicament volia que parés tota la situació, volia posar-li un punt i final, i l'única manera que ella coneixia o sabia, o i amb tota la raó, era parlar amb els pares, parlar amb l'escola, però desafortunadament en el meu cas no va tenir sort en aquest sentit, perquè doncs el centre acadèmic no va impulsar els protocols que corresponien, no es mobilitzava, no feien res, i el mateix amb els pares d'aquestes persones, pues, o ho negaven, o no sé. Llavors, evidentment, sentia molta impotència amb la situació, però jo de tota manera agraeixo moltíssim tot l'esforç que hi va posar i el fet de que sempre em recolzés i estigués al meu costat i pogués ser l'ombro, diguem, en el que plorar i en el que recolzar-me.
0: Tot això i molt més és el que trobareu a Sin Rencor, El acoso y los límites de la resistencia, el llibre publicat per l'editorial Diéresis, que ha escrit l'Elena de Juan García. Elena, un plaer compartir aquests minuts amb tu. Gràcies per les teves reflexions i per escriure
7: igualment
0: aquest llibre. Una abraçada. Abans d'acabar, us regalem una última també recomanació literària de la mà de Concha Parramon.
8: Zweig, un dels escriptors i pensadors més lúcids del segle XX, torna a interpel·lar-nos des de Missatges d'un món oblidat. El volum recull textos del període d'entreguerres que, tot i tenir més de 80 anys, ressonen amb una actualitat inquietant. El primer assaig, escrit el 1914, colpeix per la seva vigència. Descriu angoixes col·lectives i lògiques de guerra que recorden massa el conflicte d'Ucrània, malgrat referir-se a la Primera Guerra Mundial. Zweig hi detecta ja els símptomes d'una Europa fracturada. Brillant és la seva relectura del mite de la Torre de Babel. Per l'autor vienès, la discòrdia neix quan ningú no capta la veu dels altres, i de la incomprensió neix la fúria entre els homes. D'aquí extreu una tesi central: la humanitat només assoleix grans fites quan fa pinya. Aquesta idea vertebra els dos articles que dedica al 1934 a la història europea. Zweig defensa la unió dels pobles del continent com a única via per evitar noves guerres i garantir el progrés. Segons ell, nacionalisme i internacionalisme s'han neutralitzat durant segles, ajornant la germanor pendent. La seva crítica a les pàtries és frontal i cita a Goethe: la pàtria, per al pensador imparcial, per aquell a qui sap enlairar-se per damunt del seu temps, no es troba enlloc i es troba arreu. El paisatge més provocador, però, és la seva visió sobre l'ensenyament de la història. Per Zweig, res no defineix millor la posició política, personal i moral dels joves que estudiar el passat. Reclama menys glorificació de guerres i conqueridors i més èmfasi en les grans fites civilitzadores de la humanitat. Zweig no defrauda. Cada pàgina és un repte intel·lectual. Els seus textos no només es llegeixen, obliguen a pensar i a qüestionar-se. Més de 8 dècades després de la seva mort, els deures que ens posa continuen pendents.
0: I fins aquí aquesta temporada de Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa quan vulgueu a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i, finalment, a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornarem. Ho farem al setembre, com sempre, amb nous temes, amb més protagonistes. Així que només ens queda agrair-vos que ens heu acompanyat al llarg d'aquesta temporada i desitjar-vos que passeu un molt bon estiu.

0: Bona nit.
1: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Come on, turn the radio
0: on, it's Friday night and I won't be... Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: Ganga, descompte, rebaixa, promoció, energia a bon preu. Contracta fàcilment energia a bons preus. Amb Bon Preu Esclat Energia i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Sense permanències i amb energia verda. A més, et donem facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i et compensem el 100% de la producció. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos han detingut un home de 37 anys com a presumpte autor de 3 incendis forestals al paratge de les Palmeres, al terme municipal del Prat de Llobregat, aquest cap de setmana. El foc va posar en risc alguns habitatges de la població. Les investigacions dels agents rurals van permetre identificar un veí de la zona com a presumpte responsable d'aquests incendis. Segons informen els Mossos, l'home va reaccionar de manera violenta i va amenaçar els agents que el van identificar. El detingut té antecedents i està pendent de judici per altres incendis forestals suposadament provocats, entre els quals un foc a l'espai natural protegit de la reserva del Delta del Llobregat. Els Mossos han detingut un home de 37 anys com a presumpte autor de 3 incendis forestals d'aquest cap de setmana. Segons informen els Mossos, l'home va reaccionar de manera violenta i va amenaçar els agents que el van identificar. El detingut té antecedents i està pendent de judici per altres incendis forestals suposadament provocats, entre els quals un foc a l'espai natural protegit de la reserva del Delta del Llobregat. El detingut té antecedents i està pendent de judici per altres incendis forestals suposadament provocats.
2: Y hay cerebros que no tienen solución. Y que marrón, chin chin pom, porom pom pom.
3: Esto es el problema.
4: Zona d'Olot, 15 graus a hores d'ara. Parlem del cap de setmana perquè els embassaments a hores d'ara, aquests núvols baixos, aquestes boires força espesses a hores d'ara, a poc va remuntant, 4 graus a hores d'ara. Doncs aquest divendres que aquest front que ens va creuant i que a hores d'ara, aquestes bandes de pluges han deixat fins a hores d'ara la Bisbal d'Empordà amb aquests 17 graus a hores d'ara, amb restes d'inestabilitat a hores d'ara, alguns dels registres a hores d'ara, amb un cel força de pat a hores d'ara. Avui, però, pendents a hores d'ara. Avui sí que plou i està plovent a hores d'ara. 2 graus sota zero a hores d'ara cap a les comarques lleidatanes, hores d'ara. Temperatura força baixa, hores d'ara. A la cota 2100, hores d'ara. 6 graus, hores d'ara. Imatges en directe, hores d'ara. Aquestes temperatures, hores d'ara. Núria, a la cota 2000, hores d'ara. 6 graus, hores d'ara. Aquest termòmetre, hores d'ara. 7 graus, hores d'ara. 6 graus, hores d'ara. Sí, a hores d'ara. Encara hores d'ara. Perquè a hores d'ara. Hores d'ara. Encara hores d'ara. Hores d'ara. Però hores d'ara. Hores d'ara. I encara hores d'ara. Encara hores d'ara. Hores d'ara. I a hores d'ara. Hores d'ara. Hores d'ara.
5: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
6: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
7: Som Terra, amb Pili García.

0: Avui al Som Terra posem la mirada en les segones jornades de municipis rurals de la Generalitat de Catalunya que van tenir lloc ara fa molt pocs dies i en la qual hi havia, a més a més, com a representant d'una de les taules, l'Agustí Jiménez, que és alcalde de Torre-serona, al Segrià, i també vicepresident primer de la Diputació de Lleida. Agustí Jiménez, benvingut.
1: Molt bon dia, moltes gràcies per estar aquí.
0: Què tal? Com anem?
1: Bé,
0: De municipis rurals, ben saps.
1: Home, un niu. Sí.
0: A més a més, Torre-serona va acollir doncs fa ben poc, a finals de l'any passat, sí, la quarta fira de micropobles. Com va anar aquesta segona jornada dels municipis rurals, que també va lligat amb l'Estatut dels municipis rurals?
1: Va molt lligat.
0: Ha sigut una de les vostres exigències, també, no?
1: Sí, en principi, si me deixes parlar 30 segons, la fira de micropobles va ser un esdeveniment també municipalista i rural del territori, no? O sigui, aquesta fira se fa en un format anual a tot el territori de Catalunya i va ser la quarta... A més, has de concursar perquè triïn, has de fer un projecte de fira amb uns esdeveniments perquè surtis qualificat, i van tindre la sort de poder desenvolupar aquesta fira de tot un dia sencer, amb la presència del conseller de presidència, també l'honorable Albert Dalmau, i vam gaudir d'una jornada molt, molt especial, perquè també és una petita trobada municipalista en la qual passen molta gent per allà, no tants càrrecs com alcaldes i tal, que també, però sinó gent d'altres municipis que s'atansen, no?, a veure les característiques del Segrià, de la seva població, els seus monuments, i és un dia també va ser un dia important també per Torre-serona, no?
0: Aquestes trobades són importants,
1: sí.
0: No només també per desvirtuar actualitzar-vos i conèixer-vos, sinó perquè s'acaben produint coses, no?
1: Clar, evidentment, o sigui, al final aquesta trobada, com la que vam fer dissabte passat als Comtals, allà amb una pedania de Cervera, és la segona trobada. La primera va ser a Montsant Benet també l'any passat, també, amb la qual el president Guilla doncs va voler iniciar, no?, aquesta ronda de contactes amb molts alcaldes de tota Catalunya per explicar el que està passant al món rural, no? El món rural té la seva importància, té la seva capacitat, o sigui, està molt bé, o sigui, comptar amb les capitals, perquè també perquè tenen el seu potencial, però no hem de perdre la visió, no?, del món rural, que també té la seva importància per a tota la seva tipologia de gent que té i l'extensió que té de persones al territori, amb la qual aquesta segona trobada, amb la qual vam poder compartir també aquest caliu entre els alcaldes i càrrecs que érem allà, doncs pues també aquestes noves propostes que ara comentarem, que va fer el president també allà en directe.
0: Fent la comparativa amb el Kosovo, podríem dir, no?, les ciutats, les grans ciutats són les artèries i les venes, però la capilaritat ha d'arribar a totes les parts del cos, i no, se'ns moren els dits, vull dir que...
1: Sí, no.
0: De les mans i dels peus, per tant, ha d'haver municipis rurals i ha d'estar el territori viu.
1: Jo penso que compte tot, no?, o sigui, sense els municipis petits no hi hauria les capitals grans, amb la qual cada vegada la ruralitat, que dic jo, està de moda, no?, la paraula rural, rural, o sigui, cada vegada cobre més importància, i està bé, no?, que al final el govern s'hagi fixat amb aquesta capilaritat, com tu dius, no?, de focalitzar també el focus, també una mica mediàtic, amb els municipis rurals.
0: Doncs anem a aquesta segona jornada, que és el més destacat, que ens podria, doncs, això destacar d'aquesta segona edició, d'aquesta segona trobada.
1: Sí, com a dada destacada, no?, o sigui, doncs aquest pla de pobles, no?, que repercutirà en una inversió de 400 milions d'euros, amb una partida de 100 milions de forma anual, que beneficiarà més de 800 pobles, no?, això és molt, molt important. Al final, si fas una mitja, és possible que municipis puguin tenir entre 200 i 300 mil euros de partida pressupostària, vale, que si ho juntes també amb la partida que van tindre, doncs, l'any passat o fa un any i mig, del tema del PUOS també, doncs també si tot això juntes són recursos econòmics que beneficien molt a les nostres poblacions, de les quals molts municipis petits el seu pressupost ordinari, que és molt, molt baix, doncs amb aquestes ajudes donen aquest impuls per poder treballar polítiques de tota mena, perquè al final és una petita barra lliure, perquè tu consideres una miqueta en què pots agafar i gastar aquests diners per poder fer atractiu el teu municipi.
0: Deixa'm fer un incís, sí, perquè nosaltres al Som Terra fem periodisme slow, intentem explicar les coses bé. El PUOSC, perquè segurament hi haurà molta gent que ens escolte que n'ha sentit a parlar, però no sap exactament què és. Aprofitem.
1: El PUOS és un pla d'inversions que treu la Generalitat cada 4 anys, en el qual, per un tema d'extensió territorial i per un tema de nombre d'habitants, pues te toque una quantitat de diners, no? O sigui, en principi, la majoria de municipis que estem entre, si parlem, per exemple, de municipis petits, no?, entre 500 i 1.000 habitants, pues mantenen una partida de vora 400.000 i pico d'escacs d'euros, no?, si parlo aquesta població com va tindre, per exemple, Torre-serona, amb el qual pues, tens una mirada àmplia per poder pues, agafar, pues, en aquest cas, pues, per arreglar carrers, per ficar serveis, amb el qual 4.000 euros. Sí, quan ho passes a obra pública, que aquests diners no semblen tant, no? Perquè al final tot val molts diners, no? Però és un impuls molt important.
0: Clar, i sobretot per a municipis petits, eh? Això per una gran ciutat és una ridiculesa, però un clar. Poble petit és una quantitat important, clar. Sumada a aquesta altra que ens deies, eh? Respecte a la jornada, es va dividir en tres taules?
1: Sí, va, el format de la taula, una vegada fet les presentacions del president, no? amb aquest pla que t'he comentat, uh-huh. Pues es va dividir en una taula d'habitatge i mobilitat, vale? Una segona taula de seguretat i justícia i una taula d'ensenyament. Totes les taules van estar presidides per consellers i conselleres, amb la qual, o sigui, la primera d'habitatge i mobilitat pues, havia la consellera de territori, pues, l'honorable Sílvia Paneque, la segona taula, la que jo hi era mateix, com a ponent també pues, hi havia el conseller de justícia, Ramon Espadaler, i també hi havia la Núria Parlon, també de seguretat, i a la taula tercera hi havia la consellera d'ensenyament.
0: Doncs que és el que més destacat va sortir de cada una de les taules, perquè per exemple en habitatge, Agustí, vosaltres heu fet molta feina, sí. També ja.
1: Jo penso que les tres taules van estar molt ben estructurades i dintre les tres taules molt, molt, molt important i que visualitzin la importància del territori dels municipis petits. Evidentment també allí pues, era una trobada també en la qual havia alcaldes de municipis grans, no? Però també està bé ficar el focus, com he dit, en municipis petits. Una de la primera taula, que era el tema de l'habitatge i la mobilitat, en el qual pues, la diputació de Lleida, a través de la línia de repte demogràfic del seu equip, pues ja treballem aquestes polítiques de forma més directa aquí al territori, aquí a la província de Lleida, no? A línies de subvenció per poder arranjar i reparar pisos o edificacions que tenen de titularitat municipal per poder adaptar-les i ficar-les en un lloc assequible, uh-huh. Perquè pugui vindre gent a viure als nostres municipis, no? Que això va lligar també pues, amb el pla 50.000 de la Generalitat també per poder crear habitatge, però clar, aquests plans d'habitatge de la Generalitat, que estan, evidentment també estan molt bé, però estan més enfocats a ciutats i pobles més grans per poder crear edificis. Als nostres pobles no, la idea no és crear edificis.
0: Recuperar les cases
1: que estan buides o que es poden arranjar per poder trobar noves persones. Sabint que les tenim, la demanda de les persones hi és, i moltes.
0: Sí. Ja hi ha casos d'èxit? Comença a veure...
1: Sí. Jo, nosaltres amb tot l'equip de Diputació i de Repte hem anat a visitar durant aquest any prop de 40 habitatges que han estat reformats amb aquesta línia de subvencions, no? O sigui, i tinc que dignificar molt la importància de la bona feina que han fet els alcaldes juntament amb el seu arquitecte municipal, perquè entre 80 i 100.000 euros poder fer un arranjament en el qual fas de tot, no? L'electricitat, l'aerotèrmia, la climatització, ho fas una mica tot, i això pues, dius, ostres, que ben aprofitat que estan aquests diners que s'ha donat al municipi. Hem vist més de 40, la línia d'aquest any també permetrà també arranjar quasi 40 habitatges més, amb la qual tens un parc mòbil d'habitatge sí. molt, molt important, perquè la demanda hi és, o sigui, aquests pisos se cobriran
0: ràpid, molt ràpid.
1: S'estan fent les bases, els alcaldes que jo parlo més molt directament, estan fent les seves bases per poder canalitzar aquests pisos d'una manera correcta i social, i estan contents per aquestes ajudes. El que volen és que fiquem més diners, més recursos per poder arranjar encara més habitatge rural.
0: I després això com es gestiona a municipis petits, perquè sabem que hi ha l'altre escull enorme, que és la part burocràtica, la part administrativa, amb ajuntaments, com dèiem, petits, amb pocs recursos també de personal.
1: Sí, clar, d'això també és el que anava aquesta segona trobada una mica, no? És significar l'estatut de municipi rural. Partint de que la primera trobada de municipi rural que es va fer a Montsant Benet ja era justament, o sigui, quan se va aprovar l'estatut, uh-huh. I aquí estàvem amb un any vista, no?
0: Sí.
1: Era el que vam reclamar molts alcaldes, no? que aquest estatut no es quedés en un calaix, no es quedés, sinó que es desplegués, que sortigués damunt de la taula, i aquí vista pues, la prioritat d'aquests diners que està portant la Generalitat per aquest estatut. Aquest estatut és molt important per la ruralitat, perquè el que permetrà és adaptar totes les normatives, totes, o sigui, siguin de mobilitat, de seguretat i tal, pugui-les adaptar a les persones que tenim als nostres municipis, a l'equip tècnic que tenim, o sigui, un ajuntament petit com pot ser el meu, sí. Vale? Jo tinc un secretari d'interventor...
0: Torre-serona, quants habitants?
1: 420.
0: 420 habitants.
1: Sí.
0: Com us organitzeu? Pues interventor, que ve cada quan?
1: Ve dos dies a la setmana, ve matí i tarda, això sí que és una cosa especial que tenim a Torre-serona com a causa de que potser som l'únic ajuntament
0: que
1: cobrim per les les tardes, inclús amb atenció al públic, o sigui, des de fa molts anys, és una casuística especial, però que la gent l'acull de molt bona rebuda, i després tinc una administrativa que està tots els matins de dilluns a divendres. Clar,
0: i ximpum.
1: Sí, després hi ha dos peus de la brigada i els regidors que fem el que podem i ajudem com podem.
0: Sí.
1: Però sí que és veritat que, clar, l'alt grau de burocràcia que tenim, això ja m'ho estan dient, Agustí, que a vegades no arribem a tot el que es genera cada mes dia a dia, com per després tindre que tramitar llicències, subvencions, per intentar no perdre cap recurs econòmic. No, això és molt, molt important, sobretot a nivell de secretari interventor. Amb la qual cosa, què reclamem a l'administració en aquest cas? Aquesta flexibilització, aquesta reducció administrativa, perquè, clar, és que Terrassa tingui que fer els mateixos passos burocràtics que un Barcelona, que un hospitalet, que un municipi molt gran, no té cap tipus de sentit, no? O sigui, els municipis no volen fer cap cosa que no es pugui fer, ni molt menys. Simplement adaptar aquestes normatives perquè siguin més flexibles, o si més no, que tinguem més termini per poder desplegar, a vegades, aquestes subvencions que surten en 10 o 15 dies, que, clar, és molt complex, no? I això ens dificulta molt el nostre dia a dia.
0: Per tant, aquí hi ha d'haver-hi alcaldes, sí, alcaldesses i equips molt motivats.
1: Molt motivats i molt treballadors, no? També, sí, és que se sumen una mica a les dificultats també que tenim d'aquest tipus de personal, no? Dels secretaris interventors, que tenim una plantilla molt, molt baixa i que a vegades cobrir tots els municipis, sobretot els petits, que són els que tenim aquestes figures de forma itinerant, doncs tenim una mica les dificultats, no? I des d'aquí, doncs, la Diputació sí que està ficant recursos i està ficant persones per poder atendre de forma alternativa també amb aquestes persones quan truquen també a l'Ajuntament, des de l'Ajuntament truquen a la Diputació, troben a gent qualificada molt per poder intentar ajudar amb aquestes persones administratives o secretaris interventors a el seu dia a dia si troben alguna escull amb alguna documentació que han de tramitar.
0: Anem a la segona taula, perquè a més és una taula que tu presidies i, sí, per tant ens ho pots explicar de primera mà.
1: Una taula de Seguretat i Justícia, la part de Justícia també, que es va parlar una miqueteta, va significar el tema de les agrupacions dels petits municipis en tema de jutges de pau. Uh-huh. O sigui, nosaltres tenim ara cada ajuntament té un petit jutjat de pau amb recursos molt, molt mínims, i el que fem és agrupar-nos, doncs, per Torre-serona com a exemple, doncs, s'agruparà amb Rosselló i Torre-Farrera, no?
0: Ah,
1: llavors, el qual compartirem els recursos dels tres municipis.
0: Que té sentit.
1: Clar, o sigui, anar sols, o sigui, amb un jutge de pau que jo tinc allò a Torre-serona, que és una persona de 84 anys, que imagina't si s'ha de ficar damunt de l'ordenador a fer algun registre del jutjat, no? Doncs és complex, no? I d'aquesta manera, doncs, també, doncs, optimitzarem els recursos també d'ordinadors, de plantilla, de material, amb la qual cosa té sentit que els municipis petits ens puguem agrupar amb altres municipis més grans, fins a formar una plantilla de 8.000 habitants, que és el que busca el Departament de Justícia de la Generalitat per poder tindre aquests recursos de forma organitzada i controlada al territori.
0: 8.000?
1: Sí, o sigui, cada unitat de...
0: Sí, poden ajuntar-se municipis fins a 8.000.
1: Sí, 8.000 dintre del seu partit judicial, el mateix partit judicial, o sigui,
0: d'acord,
1: en principi, quasi la mateixa, el que diríem el Segrià o algun municipi més, perquè el partit judicial a vegades no,
0: sí,
1: estan,
0: no,
1: tots agrupats.
0: Sí, no, no sempre, no? Per exemple, hi ha la casuística d'alguns pobles del Segrià, depenen del,
1: correcte,
0: de la Noguera,
1: correcte,
0: no? De Malaguer. Pues això deu passar a altres llocs, també.
1: Sí,
0: no?
1: Passa molt lloc, amb el qual fins a 8.000 persones se considera, uh-huh, que es poden agrupar municipis, perquè així també per la conselleria és més fàcil destinar els recursos i les persones per poder treballar de forma adequada. I la taula de seguretat, no, que vam estar parlant amb la consellera, a grans trets el que vam voler reivindicar una mica les persones que estàvem allà en aquella taula és una mica la flexibilització del marc jurídic que tenim amb el tema de per exemple, la instal·lació de càmeres de videovigilància per intentar, de forma preventiva, o sigui, buscar aquestes alternatives als cossos de seguretat, que com ja sabem, doncs, evidentment també tenen recursos també limitats i a vegades no poden fer la seva feina de forma òptima perquè no tenen els recursos. Amb la qual cosa, com volem fer nosaltres? Pues ajudant, fent, instal·lant càmeres allà on sigui necessari, on hagin detectat que hi ha un focus de problema, de forma inclús amb recursos propis de l'Ajuntament. Però clar, ens trobem que després, pel tema de les polítiques de protecció de dades, pues no hi ha un marc normatiu que defineix qui ha de visualitzar de forma legal aquelles gravacions davant d'un incivisme, no? Uh-huh. Clar, nosaltres vam demanar a la consellera, pues, primer, que flexibilitzi aquesta normativa i també inclús que arribi a incentivar algunes línies d'ajuda per econòmicament per poder instal·lar-les també, però, bueno, s'ho va apuntar com a deures perquè, clar, aquest marc normatiu, on un municipi, per exemple, com el vostre o municipis més grans, que sí que disposen d'agents municipals o policia local que han anat a fer els seus cursos a l'ISP de Catalunya, uh-huh, pues sí que tenia aquesta autorització, els municipis petits,
0: per posar càmeres,
1: els municipis que no en tenien aquesta tipologia de persones d'agents municipals, volem ficar els recursos per ajudar amb aquests cossos de seguretat, no es poden ficar, no? Sembla una mica el món al revés, no?
0: Clar, o sigui, és que és allò que...
1: Clar, al final...
0: És que xoquen.
1: Clar, dius, la potestat de l'alcalde per pugui visualitzar les càmeres o no? Bueno, pues l'alcalde...
0: Perquè aquí estaria amb la... És a dir, amb la llei de protecció de dades,
1: sí,
0: no? De qui pot veure aquesta càmera.
1: Ni més ni menys.
0: Hauria de ser un... policia, una policia,
1: sí,
0: o...
1: Sí, sí, sí.
0: Podria ser l'alcalde o l'alcaldessa.
1: Podria ser l'alcalde o l'alcaldessa quan la normativa ho requereixi, perquè al final tenim l'autoritat màxima del municipi, al final és l'alcalde, no? Però és igual, podríem agafar, fer un conveni amb, si calgués, amb Mossos d'Esquadra, perquè siguessin ells els que avui tècnicament...
0: Anessin a mirar.
1: O remotament, inclús avui en dia la tecnologia podria perfectament des de la seva comissaria accedir, clar, al nostre gravador,
0: clar,
1: i mirar les gravacions sense moure's ni de la taula, no? O sigui, per poder detectar aquestes coses, no? Això és possible que ara, dintre del marc de l'Estatut del Municipi Rural, se pugui canalitzar i se pugui rebaixar, no? Uh-huh. O sigui, és una de les tasques que m'han demanat a la consellera per poder arribar amb aquest petit consens, no? De poder instal·lar aquestes càmeres de forma, sobretot, ho recalco, o sigui, no és una manera, una forma sancionadora, sinó que busquem una tasca preventiva, una tasca dissuasòria.
0: Però de quin tipus de delictes parlem-ne, eh? Perquè
1: sí,
0: realment... A veure, tret d'algunes excepcions que pot passar de tant en tant, tipus anecdòtic, com a mínim la meva sensació, a veure si és la teva, Agustí, i la de més gent. Jo em deixo la porta del garatge oberta tot el dia, moltes vegades, el cotxe obert també moltes vegades. No hi ha una sensació de por, aparentment. Vull dir, si pot passar alguna cosa, és evident, eh?
1: Ho vaig remarcar moltíssim. Nosaltres, els micropobles nostres, no són insegurs, ni passen coses greus, no?
0: Sí que volen... passar,
1: poden,
0: això,
1: poden passar, però... no? Un dels principals problemes que tenim, sobretot els municipis que tenim el sistema d'illes, el tema de la recollida selectiva, doncs és aquest una mica incivisme o... deixi-m'ho remarcar, el turisme d'escombraries, no? O sigui...
0: Expliquem això del turisme d'escombraries, perquè molta gent que no...
1: Sí.
0: Nosaltres al Segre ho sabem perfectament, eh? Però molta gent que ens pugui escoltar que no acabi d'entendre.
1: Sí, aquí, per exemple, Torreferrera, per exemple, i Benavent, i tot això és la que estem més a prop, no? Pues tenim el sistema d'illes, perquè al seu dia així es va triar, no?
0: Sí.
1: Així es va triar a nivell de la població, no? Però, clar, tenim aquests altres municipis, tampoc no cal donar noms, que sí que van...
0: Que fan el sistema porta a porta.
1: Que fan el sistema porta a porta, i que, clar, ells tenen la recollida selectiva, un dia tenen una fracció, un altre dia tenen una altra fracció, i clar, què passa? Moltes vegades la gent que circula, en aquest cas per la nostra via de carretera,
0: sí, pues sí, que se'n va cap a Lleida a treballar.
1: Cap a Lleida, pues, si passen per Torre-serona o passen per Benavent, pues, agafen la bossa i la deixen al contenedor. Si la deixen al contenedor, encara gràcies.
0: Si la deixen al contenedor, que
1: encara,
0: toque.
1: Encara gràcies. Però a vegades moltes, pel tema de que es poden vigilar o es poden tal, te la deixen allí terra de qualsevol manera, i això és un greu problema. Sumat al greu problema de que al final el sistema d'illes, paguem per tones d'això.
0: Clar,
1: si això se suma a que estem absorbint tones o escombraries d'altres municipis, es penalitza de forma molt directa, que després tens que repercutir als teus habitants. Mm. Clar, això crea un malestar, i a nivell d'Ajuntament és molt complicat de gestionar. Aquí seria un dels llocs on els sistemes de videovigilància de forma preventiva podrien ajudar molt importantment a canalitzar aquest turisme d'escombraries, o aquesta gent que no fa bé, no fa bé. A vegades te deixen runa a costa dels contenedors, o te deixen grans matalassos, quan tu tens un servei també de voluminosos, com tenim els municipis.
0: Exacte. I les deixalleries. I el servei de voluminosos que ja es facilitar tu al màxim, és un cop al mes, però escolta, t'esperes.
1: Clar, doncs...
0: És inclús... molta pedagogia.
1: La pedagogia ha de començar per les escoles, que ja s'està fent, ja s'està fent. La gent gran cada vegada ho està fent més bé. Llavors, clar...
0: Hi ha uns reductes.
1: Quan tu fas aquesta pedagogia que funciona al teu municipi, des dels petits als grans, però després passen aquestes altres coses, que és per culpa d'uns altres veïns que fan aquest acte cívic i te perjudiquen a tu, doncs és una mica aquí on volem intentar arribar, i és on la consellera, doncs, bueno, va voler prendre nota per poder flexibilitzar. També vam estar parlant del sistema, clar, la consellera diu, no, però també teniu el sistema Lectio, que aquest sí que està permès per als municipis petits, mitjans i grans, que és el de lectures de matrícules a l'entrada i sortides del poble, no?
0: Uh-huh.
1: Això és el que fa és detecta la matrícula i si aquella matrícula d'aquell vehicle està dintre d'una base de dades que tenen ells declarat com a vehicle perillós o vehicle amb incidències, els hi surt un avís de que aquell vehicle està passant per Torre Girona en aquell moment, no?
0: Clar, o sigui, però això amb escombraries o...
1: L'incivisme no...
0: Aquest negoci, diguéssim, no. Que també és un tema,
1: sí, també,
0: els incivismes en aquest sentit, les brutícies i les pintades, etc.
1: Amb la qual això, clar, això és un complement que està bé, també els mateixos, quan jo vaig preguntar també, clar, el sistema electro tampoc no vol dir que em pic un vehicle que està declarat, passi per allà, envien una patrulla de forma immediata al municipi, no, simplement observen si aquell, si aquell vehicle passa un dia, passa un altre, no, per intentar declarar a veure què passa. Clar, el que parlàvem ara, no, per detectar les incivismes de les caques de gos o de les escombraries, pues no és la utilització. Tot i que és un sistema també complementari, que està bé, també està bé, també, que pot passar, pues, que a nivell dissuasori, aquells persones, aquells infractors que saben que estan controlats per aquestes matrícules, pues igual se van a un altre municipi que no tinguin aquest control perquè sàpiguen que han entrat per allà. Però, bueno...
0: També vas parlar de ciberseguretat i m'agradaria també doncs, apuntar també que potser sí que hi ha furts al camp, no?
1: No, els furts al camp...
0: de les ruralitats és
1: sempre
0: això.
1: Sempre hi han sigut, no? A petita escala o a major escala, però sempre hi han sigut. Clar, quan se donen aquestes temporades ara, en la qual els agricultors pues, estan treballant al camp i a les nits descansen, pues, passen aquests petits furts o robatoris que també els ajuntaments pues, hem de declarar, hem de sumar estadístiques als municipis amb els Mossos d'Esquadra i el que instem a tots els pagesos agricultors i a gent que treballa amb o masies que pateixen aquests robatoris és que sobretot que vagin a denunciar-ho. Uh-huh. Que vagin a denunciar-ho perquè així també això crearà que hi hagi una forta més incidència policial als nostres municipis en base a les denúncies que pugui haver, no? És el que parlem a vegades a les reunions trimestrals amb els responsables dels Mossos d'Esquadra, dius, no, qualsevol cosa que sigui ni que sigo pesat una comissaria o si és més gran que vingui la patrulla aquí al municipi al moment, però tot això suma a l'hora de que les valoracions de lo que és el triatge de patrulles al Segrià pues incideixen ja en els focus on hi ha més incidències.
0: I per acabar, perquè voldríem fer un apuntament de la tercera taula, així ni que sigui breu, de què es va parlar?
1: D'ensenyament dels recursos també, que la consellera, pues, com ja sabeu, últimament ha estat una mica al focus mediàtic, no? El tema de les negociacions amb els docents, no? Però no, allí més que es va parlar més en clau infraestructura, no? En clau de millora de les escoles, climatització a les aules, mm-hmm. Perquè clar, l'efecte climàtic abans fa 20 anys, pues, igual al juny quan paràvem, totes nosaltres, pues, no, ja, però era aguantable, però ara ja passes des del maig i després quan te reincorpores al setembre també, perquè ara ens reincorporen la canalla una mica abans, pues pateixen aquestes altes temperatures a les aules, que és una cosa que s'ha de... I també la millora d'escoles que fa molts anys que estan construïdes i que no tenen accessibilitat o falten moltes millores, pues aquí és la conselleria pues ficarà molts recursos econòmics. De fet, ha fet un pla de xoc fa no gaire, que es diu RAM, en el qual totes les escoles, a través dels alumnes que tenen i el tipus de ruralitat, de municipi on està ficada pel tema micropoble, pues tenen unes ajudes entre 30 i 50 mil euros per poder fer alguna petita actuació, no? Uh-huh. Però a vegades pues, la conselleria el que diu és que, clar, escoles que són molt antigues i que tenen, continuen tenint aquesta capacitat de tindre alumnes i sobretot a l'escola rural, clar. Pues s'ha d'ajudar. L'escola és un focus totalment clar de la ruralitat i cap a on anar als micropobles.
0: Doncs, Agustí Jiménez, hem parlat d'un munt de coses. T'emplaço que vinguis un altre dia també aquí al Somterra a tindre una conversa tranquil·la i
1: esclou
0: per entendre millor què està passant, no? Gràcies per ser-hi i bon estiu.
1: Gràcies a vosaltres i bon estiu.

0: Som Terra, amb Pili Garcia. El programa sobre el sector primari de Munt FM Ràdio a la xarxa.
1: Som Terra, a la teva ràdio de proximitat i a la xarxa Més.
2: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: no sé res.
1: Imagina, crea, sorprèn.
2: Això és Ràdio Vila-sacra.
0: Què?
3: Que això és Ràdio Vila-sacra.
4: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
0: Jo?
5: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que ens descobreix aspectes desconeguts dels neandertals i posa en valor les seves contribucions a l'evolució humana.
1: Es tracta de l'obra El neandertal desnudo, de l'especialista mundial en aquests homínids, Ludovic Slimak. El llibre ens porta a fer un recorregut des del cercle polar àrtic fins a la Mediterrània a través de jaciments amb troballes neandertals que ens descobriran uns jacers sorprenents amb una intel·ligència no prou reconeguda, segons l'autor. El llibre representa una visió diferent sobre els neandertals que qüestiona moltes de les coses que creiem saber sobre ells, sobre les raons de la seva extinció i la influència que van tenir en els humans moderns.

0: Obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: Veniu, veniu! Us revelarem un secret.
4: Xic Roses. Compra la teva entrada a xicroses.es.

0: Iaia.
1: Mana.
0: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa.
1: Beneit, que no saps que hi ha un eclipse?
0: Un eclipse?
1: Sí.
0: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
1: Esclar, home. El 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya.
0: I a quina hora?
1: A 8:45. Que no ho sabies?
0: Doncs fas bé de dir-m'ho. Ja estaré al cas.
1: Aquesta canalla sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
0: I anirem junts, iaia?
1: I tant que sí. Ja pots preparar la fogoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
0: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
1: Bé, quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
0: Ah, sí?
1: Però era molt petita, que no me'n recordo molt gaire. El plan va durar molt poc. Jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt petita.

0: Associació Reemplant Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que va disfressat d'endevinalla, així que pareu atenció. Heu de descobrir de qui parla abans no es desvelli la solució.
5: Hola, em dic Glòria Miñano Cortés i ara us llegiré un poema anomenat Endevinalles. La seva autora es diu Olga Xirinacs. He escollit aquesta poesia perquè és com una endevinalla i diu així: és lleig i pelut, vermell i sorrut, camina de tort, s'amaga si pot, viu en closca i no és cargol, perquè la closca no és seva, ni és la teva, ni és la meva. Quina bèstia en sortirà? És un cranc que viu tot sol i li diuen ermita.
4: Gràcies, Glòria. Ens hem divertit molt amb el poema que has llegit. Un poema endevinalla, quina bona idea. Per cert, sabeu com es diu el programa de ràdio que va ple de poesia? Sí, l'Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
6: Deixa'ns un missatge al contestador.
7: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
8: La Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir als Mossos d'Esquadra. Si vols una professió en futur, compromesa amb les persones i amb projecció per créixer, aprofita l'oportunitat. Els Mossos i Mosses fan molt més que protegir. Formen part d'una policia moderna, preparada i propera. Treballen per la ciutadania des del compromís, la professionalitat i la responsabilitat. Pots presentar la sol·licitud telemàticament. Tota la

0: quan la realitat és trista i avorrida.
1: El millor és inventar-se una bona història.
2: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
3: Convertides en sensacions.
4: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
5: WhatsApp.
6: Probablement no hi ha un millor moment per a la satisfacció de la feina que has fet, fas i faràs. Recordeu, un valor sovint enyorat. I no, mai oblidarem cap dels que van empènyer la nau des del primer moment. Avui també hi sou. Moltes gràcies per haver remogut tants i tan bons sentiments. Visca la ràdio i quin munt de variades i bones sensacions em venen al cap. És un reconeixement col·lectiu difícil de superar i tanmateix comparar. Ho és perquè la definició d'àmbit ja situa exactament el món concret que hem reconegut com a propi. I comunicació, allò que aquest col·lectiu ha procurat establir sabent que abans de parlar cal saber escoltar.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs.
9: Eo! Notícies, curiositats, música i sensació.